El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya.

d'haver predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

sense distància, navegant de màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nadar. Diguen covard, però he tornat a saltar. He tornat a saltar.

Dutch Boy con Tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubo.

Escoltes ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de l'AFAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto al foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
3: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
3: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
4: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
3: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys, cosa que...
1: Esports. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
3: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts. Dimarts 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Com portes això de matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable i, de fet, un dia fins i tot una mica traïdor perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran espetegant tempestes, a més, tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure i, a més, pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, sí que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu, tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment, eh?
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa, perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero que diu: somriu-li sempre a la vida encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Van ser dues hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte s'han fet famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada.
0: La setlist és la llista de cançons, eh?
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
2: Pobreta. Aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps? O sigui,
0: menys mal,
2: les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums i van quedar molt bé.
0: Maia, el Roger, bon dia.
3: Bon dia, li puc fer una pregunta a la de García?
0: Per favor.
3: En alguna cançó tu vas deixar de cantar i per tant vas escoltar amb atenció a la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues, amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Allà va afinar moltíssim, i a Muñeca Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir, jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després els ensenyo.
4: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa, i ella mateixa ho va dir diumenge.
4: Jo ja us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
4: I no ho fèiem gaire bé,
0: ho vam estar comentant.
2: Drama,
0: eh?
2: No, i dissabte jo crec que va ser un drama també.
3: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
0: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no repeteix, doncs... Acabem escoltant el primer dels concerts. Bé, li donem cor del matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació i, el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman, afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí, sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà el matí, o del sol que ens donarà el matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt creient el Xavier Pérez
2: Esquerdo. Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero.
0: Està
2: depèn del
0: bé.
2: Dia per la Maya, no per la Sílvia
0: sí,
2: Pérez Cruz,
0: no, està clar, està
2: afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir, vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: Ah, a veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic, de les
0: Imagina.
3: Persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals, amb més freqüència, semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estès, això pot ser evident, però també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la gent dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música
3: per anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara. Adéu. I seguim. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit.
6: També ho ets.
7: Jo també ho soc.
6: També ho ets.
5: Clar, d'elit.
7: Sí, sí.
5: De moment ja han rebut...
0: D'elit no, d'elit.
5: D'elit, d'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds, es veu que va anar molt i molt bon ritme, i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
8: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques, eh? Si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Sí, no. Quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques, però és que una gentada, també t'ho dic, al centre de Barcelona.
5: Sí, sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen. I a més, a l'Estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des de que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir estic apuntat a la llista.
5: Oi? Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar a 6:15, per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia...
0: Oi, ella,
5: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G.

0: veu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, va dir, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un... Vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment, que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove, està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar-se una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa, de...
6: Sí, sí, estic veient fotografies que has fet arribar. Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, sí.
5: La copa no l'aixecava ningú, en aquell moment ja vaig donar senyal allà... de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava, i vaig agafar, és quan fas una foto molt, molt natural tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 6:15.

0: l'edat daurada del pop espanyol, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic, però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls. I quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra,
0: ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: Oh, no pots. No. Jo, que no pots. Jo el vaig treure i estic passant un fred. Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre.
3: Sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre...
1: Obrim telèfons.
0: Qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda. Diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta. Ah, sí, si hi ha algú que estaríem.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentre està en Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Clar, quants
1: en fa? Un gran aniversari, en fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
1: De res.
4: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay. Mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració ahir de la Rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carrancó. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Pomés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot del concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al MANAC i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
0: I unes 750.000 persones van omplir ahir els carrers de Barcelona per seguir la Rua dels Campions.
1: El Barça va oferir i celebrar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts, aquestes hores del matí. Saludo Marc Jurado, molt bon dia, Marc.
6: Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica Canalies a la majoria de portades. Fotografia als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça. I ens quedem amb el titular de La Vanguardia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 1.500 llocs de treball a Catalunya.
7: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu, amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
6: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
7: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
7: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
6: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
7: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El periòdico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
6: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
7: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
6: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
7: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
6: El rotatiu considera que el que uneixi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
7: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
6: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts a 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
8: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
8: Sí, saps les caixes d'aquell 4...
0: Sí,
8: 99.
0: Sí.
8: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
8: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
8: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs l'Ego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
8: ara no hi ha límit.
0: Bé. Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja
8: ara
0: no pots,
8: ja, no.
0: Ja no pots jugar.
8: Home, t'he de dir que depèn quines peces. Ni amb 100 ni amb 44.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
8: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes. Veus? I fumar unes cigarretes, cosa que admet això, sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat, ho recull el Nació.
0: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
8: Home, abans ella, no, ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100.
8: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó.
8: Ara ja, s'ha limit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
8: Sí, el barri de Llefià. Ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia, l'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
9: Sí. Si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la 1 del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començaran a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, amb tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Catalunya. Però les més violentes, segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot, en alguns casos. I tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus. I després, a partir de demà, ja comença a baixar perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores...
9: Sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant...
9: No tant al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquest pot remuntar una mica la temperatura o no?
9: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
9: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant, a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
9: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
10: Ai, mira, això fa una mica de mandreta.
0: Va, escolta'm, t'abraces el coixí i ja està.
10: Sí, quin remei.
0: Ja tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les xancles.
10: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens haurem d'esperar.
10: Perquè sempre estic pendent de...
0: D'aquell dia.
10: Quan vegi algú que les porti... I el dia següent les agafo jo.
0: Doncs de moment hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3CAT en viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per la trapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz o Col·lapse amb Jordi González. Que, atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
10: no?
0: Sí.
10: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa del 3CAT. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariane Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares.
0: Molt bé, estarà molt bé.
10: Per allà, pel plató de Col·lapse, jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Turra, amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat i per això, doncs, si ens esteu escoltant en aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3CAT.
0: Mare meva, aquest 3CAT en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3CAT amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3CAT en viu. Què més tenim? Vam!
10: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes i a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Red. Altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
10: Una festa solidària que es va celebrar ahir al MNAC. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sidosa. I recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH i, per tant, també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que, per cert, he de dir-te que la tarda vaig estar mirant a Sidosa el documental de Eduardo Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
10: Sí?
0: Molt interessant, sí.
10: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo i el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
12: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí habéis ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
11: Aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
13: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca! Visca!
11: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant amb un català perfecte: sou collonuts!
14: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
15: Ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar al Madrid, que va acabar al Madrid...

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Sí, és el segon també.
1: Home, i tant,
2: i
1: també.
2: I amb vosaltres, i fins als cafès que vulguin, i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors, que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona, sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues, o dues de les grans parts del conflicte, a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem a l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio, per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Maiol. Tornem a la rutina. L'Ara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també als oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Maiol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, vaia tres, li estàs preguntant ara sobre la Lliga. Ja en tenim ni idea de futbol. Jo no sé el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Quants quilos pesa la Copa? És tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, molt bé, no? Molt bé.
3: Ens hem de felicitar
1: vosaltres,
3: i molt.
1: Vosaltres, el que
3: molt
1: sigui
3: bé.
1: Plata.
2: Sí, 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid, que és on es fabriquen tots els títols, i només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí,
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·le...
3: Ah,
2: sí?
3: Com Eurovision.
1: Exacte, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat, el trofeu original, si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat, te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només,
3: clar.
2: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga, i crec Madrid, que tenir-lo, el tenen Barça, Atleti del Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té, perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No veig clar jo el de Champions aquest any.
2: Gràcies, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, ens podeu seguir trucant.
2: Jo soc de mantenir nòrdic en peu fora.
1: Molt bé, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
6: I l'altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha algunes

0: certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Hola, Anna.
2: Hola.
1: Amb Ricard Ostrell.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
7: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
8: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
9: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
8: Se va dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, va quedar així.
10: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
11: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que, bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
12: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
13: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important. El divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura. I us hem preguntat, als que ens esteu escoltant a aquestes hores, si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta intensa, aquestes hores del matí.
14: Important.
13: Doncs mira, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
15: Hola, molt bon dia.
13: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
15: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
13: Però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
15: Mira, me'n vaig amb una colla. Ens anem cap a Olesa de Montserrat i després, a partir d'allà, ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porta, tu.
13: Com us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
15: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
13: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
15: No, és que mentre m'estava afeitant ja l'estava buscant, eh? Sí. Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta'm, endavant, tu.
13: Escolta'm, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
15: Oh, no creguis, soc fredeluc, durant l'hivern.
13: Sí.
15: Tinc tots els peus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol, ningú me'ls escalfa els peus, tu. És una merda, això, tu.
13: Escolta, però hem de fer una crida des d'aquí, t'hem de trobar nòvia, un rotllet o alguna cosa així, Martí.
15: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat, us vindré a fer un petonet.
13: Veus? I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
15: Mira, que sí, sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i avui jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
13: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
14: No subestimis.
13: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa i en 3, 2, 1 et trobo nòvia i què?
15: No, et convido a esmorzar.
13: Oh, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb unes bones llagosta a la brasa.
15: No, a tu i al teu equip, eh?
13: Home, i tant, només faltaria.
14: Vindrem.
13: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
15: I tant.
13: Martí, una abraçada. ben forta. Gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
2: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
15: Vinga.
13: Una abraçada.
15: Bon dia.
13: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Com estàs, David?
14: Pues aquí està rintent el 45
13: minuts. Et sento una mica malament, David.
14: Em sento malament. Creu que tregui la ràdio?
13: Sí, sí, et sento com...
2: que treu la ràdio.
13: A veure, ho provarem.
14: A veure... Em sento una millor?
13: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
14: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
13: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
14: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el del d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
13: Aquell una mica bona, més primet,
14: ja tot, eh? Sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta calor.
13: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera aquestes hores del matí, tu?
14: Doncs jo em desperto sempre cap allà a 4:45, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplats, que si una secadora, que si esmorzo bé, perquè m'agrada molt esmorzar i a la tele tranquil·lament, doncs després jo al gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horetes, però després me'n treballo una altra vegada.
13: Un parell d'hores al gimnàs, eh? Cada matí ho fas, això?
14: Intento cada matí, perquè vulguis o no tinc molt de colesterol, i llavors per mirar de baixar-ho i no medicar-me, perquè no crec amb les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí m'assecant mal que puc.
13: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
14: No aconsegueixo, però bueno...
13: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
14: No, això no falta.
13: És important, David.
14: Moltíssim.
13: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
14: Gràcies, guapo.
13: Una abraçada.
14: I felicitats pel programa. Eh?
13: Gràcies, David, gràcies.
14: Adéu, guapos.
13: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
2: Un referent.
13: Exactament.
2: Sí. Un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
13: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
2: Fins demà.
13: Demà hi tornem.
2: Demà dimecres.
13: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
2: I després divendres.
13: Tinc per aquí el cordomí.
16: Bon dia.
13: No, i de veritat, és que les reflexions...
16: Aquestes converses productives, eh?
13: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
16: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força, però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya, les comarques del nord-est, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo
13: al nòrdic, per si de cas. Exactament. Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
16: Apa, fins
13: que vagi bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
17: Què tal, bon dia?
13: Tu has tret el nòrdic o no?
17: No, encara està al lloc.
13: No el treguis, eh?
17: No, ho faré.
13: Els andorrans sempre aneu tard a treure els nòrdics.
17: Sí, exacte. Ja ho dius bé, ja.
13: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
18: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso és que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
1: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo, la sèrie Se nos ha ido de las manos, i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard, ja has vist aquest primer, crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat, si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar, d'obligat visionat. El trobo increïble i que, a més, això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
1: I, a més, divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que, encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seiem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Però... Sí, però per això som d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i a mi em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
1: Sí, només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu Televisió Espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que d'ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, veus, la Televisió Espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat algun moll de poll.
1: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... Mira. No sé que diguessin des d'entrada ja s'havia pactat que això seria només una prova, i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és
2: no...
3: això, però encara que hagi estat per l'audiència, jo trobo com a programadors, o sigui, fatal que ho hagin fet el després del primer capítol. Perquè vull dir, dona-li una mica més de temps, sí, i en una televisió pública encara més.
1: No, no és només el 2, és a partir d'ara que ja no...
2: Exacte, és no... a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra el capítol el de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana,
1: no,
2: 9,2...
1: A la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions del contracte que té. Una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant en el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular. I és xulíssim com... Sabeu que em va recordar el... Em va recordar l'Evole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo amb aquest primer capítol, per mi, és de treure's el barret i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí,
3: no? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast...
2: Mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que ell,
3: molta gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia,
3: exacte,
2: en aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis... Exacte. Si no és per televisió espanyol, la manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I, per tant, per això és tan important que
3: la gent gran,
2: així,
3: bàsicament.
2: Sí, sí, exactament. Bueno, cas,
1: el dijous sortirem de dubtes, eh? Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no,
1: no,
2: no hi
1: està
2: serà,
1: previst que estigui,
2: eh? No, no està previst.
1: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està...
2: Sí, sí, sí, me'ls miraré tots, no en tinguis cap dubte.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: el compte avui a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador, veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
1: Sí, perquè no, és com per aprendre llatí.
0: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com en la llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
1: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies masses llocs on accedia a material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diuen Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec, no? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica, trobo agressiu, l'estètica de les xarxes, i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deia en Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan, senzillament, és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que són més parlades.
0: City.
1: Per exemple, Amicus Omnimus... Amicus Nemini.
0: Un bon amic és per sempre.
1: No.
0: Què és?
1: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
0: Ostres,
1: està bé, aquesta
0: bona,
1: també és xula, eh?
0: Next.
2: I una
1: Next,
2: gran veritat.
1: Per exemple, aviam. Aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: Ah, ara pot tornar.
2: Sí, sí, allò,
1: aliena
2: paja en el ojo.
1: Ah, exacte. Ah, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: O sigui, no veiem la pica a l'ull aliè, però no la nostra.
1: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere.
0: Que bona sèrie, superràpid, eh?
1: I a vegades tens la traducció en anglès, en castellà, en llatí, en italià, perdoneu, etcètera, no? A veure, te'n busco alguna altra?
0: Sí.
1: Mira, felicem diem natalem romae, urbi a eternae exoptamus.
0: Tan feliç va ser el dia que vaig néixer que per celebrar l'aniversari vaig fer un viatjat a Roma.
1: Espera que busco la traducció. Ah. Aquesta no la tenia, mam, és que no sé què en volies tantes. Un segon.
2: Sí, jo crec que sí, que és això.
1: No, espera't, home, que ja m'he preparat perquè sabia que en Roger me'n demanaria una que sí. No tindria... Mira, ja està. Et desitgem un feliç aniversari, Roma, la ciutat eterna. Bueno, te'l torno a dir. Felicem diem natalem romae, t'he sentit. Sí. Urbi a eternae exoptamus.
0: He confós el romae amb el romanorum, però més o menys anava molt...
2: Sí,
1: és que és xulo, es pot anar endevinant i també hi és a Instagram, com us deia.
0: A més, si vas a Roma mai passes encaminat.
2: Exacte.
1: Ah, però és veritat. Mira, ben vist. Mm-hmm. Escola Latina, de veritat, estareu ben distrets. A mi m'agrada molt.
0: Insta també, eh?
2: Em pensava que era de Valls de Latiner o Escola Latina.
1: No. Escola Latina amb H, i poseu una H, recordeu que escola amb llatí és amb una H intercalada.

0: i Cat.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, res, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és una, un grup de música, sinó una gent que fa, enregistra actuacions bastant guapes.
3: Tenen bon karma?
2: Espero que tinguin bon karma perquè, bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, eh? Però que jo, quan veig que hi ha certes coses que desorganitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocata, el famós Bar Bocata, que està aquí a Via Augusta, i on va com tot el món
3: tothom
2: de la creació de contingut.
3: Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
2: Vas passar tu per davant i per mi des de fora tampoc es veu gaire res.
4: No, és un bar normal,
2: és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 8 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, vull dir, la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta. Passa que potser no cal que passi tot allà. Potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit. Aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
3: sí,
2: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé, però un cop estàs sonant en directe en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocata, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.

0: Clar, a diferència
1: molta
0: del Tiny Desk...
1: Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no s'hi pot entrar, d'acord? Vale? Vull dir, jo no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que, bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells d'històries, però que està molt mesurat perquè és que no sé cap, vull dir, el Barbocato no sé si heu estat, però tampoc és un espai molt
2: gran, no?
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tiny Desk, que crec que és xula, és que hi ha públic. Em sembla que el Tiny Desk no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no.
0: Com, a, sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbocat a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també cotrejaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això... En un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé... Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: un disco aquí que havia MP3.
1: Sí, totalment. Sí. Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no pas a ser seguit en directe, justament per això.
2: Sí, com el Tiny Desk també, no? Al final.
1: És tan petit que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i sobretot està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
2: Ja. Però... Ah, si us dius Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes, per tant és important que la qualitat tant visual com auditiva sigui fantàstica, molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que pot ser, què, 15 o 20 persones?
0: Sí, no, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, és simplement, doncs, 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, de la no veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les al·lèrgiques al polen van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

0: Això no està penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho hem perdut. Ja ens posem només les plataformes de streaming i que soni i tal, i no ens parem a escoltar els directes atentament un cop ja han passat. I crec que és una bona manera de recuperar-ho. Llavors, estarem pendents aviam de quins grups més van al Club Social Carme. Ahir van a la Ludwig Band, encara no hi ha repenjat, però perquè va ser ahir,
1: home,
0: ahir mateix.
1: Doncs quines ganes de seguir el que van fer, no?
2: Tots no estan, doncs, sí. Vull dir que realment no estan de...
0: D'aquí 15 dies em sembla que hi vagin a estar. I a mi m'agradaria que, si ens està sentint algú de l'organització, aviam si porten a grups més petits, que ens descobreixin en directe a persones que estan començant i que potser tenen projectes interessants i sobretot que són molt bons músics, perquè tinc la sensació que en aquest país a vegades, bueno, en aquest país hi ha tots en realitat, premiem més a la viralitat i a la gent que està al mainstream i que fa coses com sorprenents i que a nivell de xarxes socials és molt potent però que potser no són tan bons músics, i que en canvi la gent que surt dels tallers de músics, de l'ESMUC, que són penya, que tenen unes nocions molt fortes de com s'ha de fer la música, no els donem cap oportunitat per exposar-se, i crec que és un molt, molt bon lloc.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Posem crítics i tornem a parlar de la IA. I en aquest cas, com afecta a la democràcia, la intel·ligència artificial? Laia, hi ha possibilitats de manipular la població o directament els processos electorals en si, que tampoc hem dit mai que siguin molt útils, però vaja, que no es pot fer trampes amb això, i la IA ho podria facilitar una mica. Sembla que comencen a haver-hi estudis al respecte.
2: Doncs mira, segons l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. I et posaré un parell d'exemples que assenyala l'estudi. Mira, quan apareixen vídeos deepfakes de candidats, és el cas que va passar a Buenos Aires, l'any passat va córrer un vídeo com superrealista, però fals, d'un candidat que se suposava que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Això va generar moltíssima confusió i, per tant, doncs, va aconseguir manipular moltíssim el resultat electoral. Però no només això, sinó, per exemple, l'any 2024, als Estats Units, el chatbot Grok, el de xarxa social X, que tots coneixem, doncs va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats i que, per tant, no es podia presentar. I això va ser una informació que va arribar a moltíssims usuaris justament a través, doncs, això de Twitter i, en aquest cas, doncs, de Grok. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que fem referència, que destaca especialment justament fa 2 anys, l'any 2024, perquè va ser un any en què es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països està demostrat que es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per justament influir-hi. Ho explica el seu director, l'Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: És que estem davant d'una tecnologia que és molt nova, que ha arribat molt ràpid, d'una manera molt generalitzada, i que, per tant, pot contribuir a la viralització d'aquest ús maliciós per part d'una part de la població, sense que, una mica, la majoria en siguem conscients de les conseqüències. Per tant, tampoc no tinguem l'avís, no estiguem en alerta, en estat d'alerta per poder controlar o per poder detectar aquest ús maliciós. Explica aquest expert que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Què passa ara? Que estem a punt de començar un nou cicle electoral que arrencarà d'aquí un any ja amb les municipals, i en aquest sentit Sabater considera que també s'intentarà manipular aquestes properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Per mirar d'editar-ho, és important que la ciutadania estigui en el cas, ens informem, sapiguem detectar aquest tipus, doncs, de continguts, però també els experts proposen una actualització de la normativa dels processos electorals i, sobretot, una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: No et ratllis perquè no et surtin noves.

0: expliquen avui, Laura, per què esclatam.
1: Aviam, comencem a escalfar temporada de rebre multes per veure el carrer. Jo ja sé que això és polèmic, que això que diré avui no tothom hi estarà d'acord, no passa res, no ens hem de posar d'acord amb tot.
0: No es pot, oi?
1: Ja ho sé que és il·legal.
0: En una terrassa sí que es pot.
1: En una terrassa sí que es pot. Pagant 5 pavos la cervesa i a més estàs obligat a quedar-te a sopar perquè si no no et donen taula.
2: I per què no fem que el que no es pugui és o fer xivarri
1: ara,
2: o no recollir la brutícia?
1: Això és el que jo volia dir. Això és el que jo volia dir, perquè és que a més és una llei com molt flexible, no?, de cop i volta, perquè jo ara que això, vaig a dir una cosa que no és per prohibir-ho tot, al revés, és per permetre-ho tot. Però hi ha com moltes excepcions, no? Si és festa major, evidentment ningú et vindrà multa perquè t'estiguis fotent un quinto al carrer. Si el Barça guanya la Lliga, de cop i volta, un diumenge a Plaça Catalunya, a les 2 de la matinada, dubto molt que es fotessin a multar.
0: Perdona, estaven tothom prenent cacaolat, eh?
1: Sí, clar que sí. Aigua amb gas.
0: M'hi vaig fixar i tothom prenia cacaolat, aigua amb gas i poca cosa més.
1: I jo no estic a favor que els multin, eh? Vull dir, no se'm malinterpreti, jo em sembla molt bé. Ara, per què aquests dies sí i després un dijous que pel que sigui, tu que treballes a l'hostaleria i treballes tots els caps de setmana, és el dia que tens festa perquè lliures aquell dia, i llavors tu no tens dret a fotre't una cervesa en un banc del carrer. Bueno, nois, jo crec que això fa aigües per tot arreu.
2: Té raó la Laura.
1: Bueno, jo entenc que hi hagi com una mena de regulació, però és el que deia la Laia, de si fas molt soroll, no pots estar a les 4 del matí fotent un soroll de Déu.
2: Clar, que paguen justos per pecadors després.
1: Si pixes al carrer, o sigui, clar, totes aquestes coses que estan associades.
2: Si deixes la brossa, si deixes brossa, però hi ha molta gent que deixa brossa i veu cacaulat i deixa brossa igual.
1: I gent que pixa al carrer a les 2 del migdia sense haver begut cap cervesa. Vull dir, que es condemnin aquestes actituds incíviques que fan que la convivència sigui tensa i que els carrers estiguin bruts. Però què té a veure això amb que jo em pugui fotre una llauna de cervesa al carrer un divendres després de sortir de treballar? Tio, és que al final no estàs defensant la salut i la convivència, no me dissimuleu. Estàs defensant el capital, doncs, que la gent hagi d'estar obligatòriament asseguda en una terrassa, que a més, en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una gincama, poder ser en una terrassa segons quins barris, és que no existeix la cadira en una terrassa, has d'entrar a dintre. Perquè
0: està
1: és que
0: molt ocupada.
2: No n'hi ha, i a més, si vas a prendre un cafè, diuen que no, perquè volen que sopi el
1: clar, sobre això, sobre
0: de fet,
1: això.
0: Ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que jugava allà en un parc, i en un moment donat, doncs, una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc. I diu, clar, és que ara si demano un quinto no puc anar allà al banc a fotre'm el
1: país. No, és que no pots estar ni dret,
0: clar,
1: segons
0: clar.
1: És il·legal.
0: És aquesta absurditat, eh? Vull dir que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
1: I en canvi, que tampoc dic que jo estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot al mig del carrer, saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar
0: sí,
1: així.
0: Sí, ben vist.
1: Si ho vols mirar des de perspectiva
2: no,
1: de salut.
2: I cremar motos, això que dèiem avui, si tu puges veure un carrer cremant motos.
1: Exacte.
2: Trucades i coses.
1: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que, bueno, que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
0: Als pobles no passa.
3: Amb la rima ha arribat.
4: Els experts. ICAT.
5: Hey, mira.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Per entendre el perquè de la World Cinema d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti. No vull saber res. Exacte, però no, no. Ara, quan parlem del Coti, ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Exacte, em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa.
1: Es
0: més conegut com a Coti. Sí.
1: Ai, caram,
0: bueno, millor Coti, no? No
1: sé. Home, és una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tumbat de segle ens va deixar cançons que van petar-ho, com la que sentim Antes que ver el sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Worst on Ever d'avui.
2: Tengo una mala noticia.
0: Un error, la recordeu, oi? Doncs bé, quedeu-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Rine. Els Rine són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó, No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge? Si no, per què? No m'ha molestat?
0: Ja comencem amb els homenatges?
1: No, aviam, No m'ha molestat podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh?
1: A més,
0: he buscat a veure si parlava en algun moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de No m'ha molestat. Jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
1: Hi ha un problema amb el wo i la repetició
0: i el mateix tom, la que la fas, és que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Worst on Ever d'avui, de Riner, No m'ha molestat.

0: La Mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La Mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no surten.
1: Haurien de sortir.
0: D'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquest protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir, Emma, unes preguntes, pericat. I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir, interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
1: Molt per aprendre.
0: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa pel banc, va acabar estafant mig poble.
1: Hòstia.
0: Allí on tothom es coneix, mig poble i tota la família amb la coneguda trama de les preferents.
1: Hòstia.
0: Segur que ho recordeu, allò?
1: Sí, sí, sí.
0: És un home que, citant el llibre, diu, empaqueta i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
1: Sí,
0: és...
1: jo crec que sí.
0: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el Bala Perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge. Sentim l'autora.
2: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge.

0: dura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un símbol atent, és molt honest. A nivell de puresa, d'esperit, és el més pur de tots els personatges i d'alguna manera pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferideta d'estar sol. I ho sent, i ho pateix bastant. Crec que és que és molt bonic, l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, ser una figura robusta i forta i, sobretot, no saber detectar que necessita ajuda i, molt menys, en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones i que això, a la vegada, va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les teves pròpies idees. Quan tu expliques, doncs em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
1: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris, també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura me n'he donat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
0: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual, d'una banda, tinc la societat pues, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i hi vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. A l'hora d'explicar determinats fenòmens, com per exemple la intenció de vot o el clima d'opinió d'una societat, clar, sovint sent explicacions o estudis o llegeixes articles superelaborats de per què puja l'extrema dreta o per què passa X fenomen, tot com molt recargolat i després te trobes que l'explicació a peu de barra de bar és bastant més senzilla. Ah, no dic que no sigui preocupant. No sé com explicar-te. Crec que n'hi ha una infanteria obrera a tot arreu dels pobles i de les ciutats dels països catalans que no es té en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
1: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Zafón, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
2: Home, què menys.
1: És que és el títol.
2: És que no siguin les protagonistes.
1: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
2: No.
1: És un passatge del llibre que és un dilema, no? Diu la protagonista...
2: Això és un passatge dilema i no un dilema
1: passatge. No em quedava tan poètic. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà anant cada regada tot. Em calle i m'ho engolisc tot, i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits, i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es farà de situació?
2: Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema, perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia, o fem la revolució?
0: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa.
3: Els experts i CAC.

0: concert en què Estrella Damm se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho passin amb música i amb canyes.
1: El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la primera en saltar a l'escenari a Estrella Damm. Ho farà a 4:45 de la tarda, tot seguit, i actuarà la Muixca.
2: Yo te recuerdo entre humor y las bocas. Aquesta nit et faig un poc per verte loca.
1: És un dels pocs concerts que farà l'Irma Farelo aquest 2026. La Muixca actuarà quan faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn doncs serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrella Damm culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses.
2: I on estàs? Estic a la lluna. Quan vindràs? Estic a la lluna.
1: A l'altre escenari, al Mediterràniament, la festa començarà amb Ginestar. Els germans Serrasolses actuaran a 3:45 i acabarà cap a les 5, doncs que serà quan comencin el seu espectacle Els Catarres. A 6:45, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, 31 fam.
2: Però que afortunat seria si em vessis una mica mal. He vist com es mous el que m'ensenyis a ballar.
1: En total, més de 7 hores de música al Parc del Fòrum de Barcelona per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Pel que fa a les entrades, doncs encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estrella Damm. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop, Twice, actuarà al Palau Sant Jordi. Els grups del moment pel que fa al K-pop i dimarts passaran per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is For. Sobre l'escenari s'esperen coreografies milimètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxits. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista, ho farà a Badalona. Continua celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits.
2: Paraules d'amor senzilles i tendres.
1: Fa els concerts de dimecres, destaquem el de Jofre Bardagí a Barcelona. El músic doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de 2 àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidoní, Guillem Roma, Lavet, Glaux, Litus i el productor del disc, Juan Malatorre, de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar Vicaina i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 9:45 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcàngel i Bad Bunny.

Serrat venir a actuarà la setmana que ve a Barcelona, però abans ho farà Arcángel per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Aquest dimecres portarà el seu tour, l'Octava Meravella, al Sant Jordi Club, en un concert en el que encara hi queden entrades disponibles. I ara passem per Manresa, perquè recordem que l'Anònima continua en marxa al FABA, el Festival Artístic del Barri Antic. Amb la voluntat de ser un punt de trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres. Dijous, per exemple, hi actuarà Germans Ortega i el dia fort serà dissabte. El dia que et vaig conèixer, ja vaig fer les maletes, vam anar a una illa deserta, em vas desfer la trena. Dissabte hi actuarà la Uineta, la Blacky, Gavino MP3 i Cabira, que és el projecte d'Eva Valero.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant-se molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui és vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació, Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de dos agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera, especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Usted Castés, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diferents raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de... El conflicte continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Usted, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent, i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats, i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap, doncs, obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que allà no, que no eren docents. No s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria d'haver produït un fet així, i per tant nosaltres evidentment que ho denunciarem, perquè a més és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. Aquestes dues persones es van passar la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, aprenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? Persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
7: Iolanda, ara sí, acabo. Llegim aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous a la mesa sectorial?
6: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a usted i diem, vos, vinga, 400-500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
7: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
7: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume d'Ormoà i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
8: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent tallar a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen, doncs, per seguir reivindicant petits que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant, doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica, Rodrigo, bon dia.
9: Bon dia.
8: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
9: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten. O sigui, no ens escolten. La Niubó va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc. Diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
8: Moltes gràcies. Bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
7: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Missió complida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
5: Es un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada. Unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant, i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de mena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern. Però tinc un souvenir de Besalú, que és un mussol. I aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C-32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fem una proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
4: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com vèiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país, amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda, quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
4: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a usted, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
4: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
7: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, un acte de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen entredit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a dos dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí dos dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
8: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos que reobri la negociació perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que sense concreció.
7: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical entre el col·lectiu docent?
8: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat. I no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
7: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a dos dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
4: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns els últims detalls d'aquesta protesta. On esteu vosaltres? Aquí a Mataró.
9: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de 200 tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. Aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat amb aquesta vaga indefinida.
10: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocar que està la nostra salut mental, que sobra fer això, però és que ens ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
9: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
10: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència. Els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en de vagues. Ells ens han respectat i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent. I llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure de que com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
9: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
4: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
11: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
11: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
13: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
14: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
11: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident...

0: Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
1: Missió cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
2: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lledó, de Canal Taronja Central.
3: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
4: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
3: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
5: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
6: El viernes pasado estuvimos precisamente, el jueves, perdón, estuvimos en Barcelona ante con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
5: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons

0: Han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
2: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
3: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
4: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
5: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
6: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
4: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
4: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres, com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
7: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
6: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
8: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda de Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona, a la 2 i retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona i a la Ronda del Litoral de Barcelona, a la B10 i a retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
9: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país al llarg de la tarda. Les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda. Ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant al Bages, al Mollanès també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
6: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'Usté Castés.
7: Hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a vostè, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
6: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes, al Maresme. Les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, Suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
11: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
11: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
13: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
14: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
11: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
6: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que Suara hi havia moments de tensió. Aquí entereu vosaltres, no?
15: Molt bon dia de nou. Ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals per demanar-los, en alguns casos de no masses bones maneres, que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també s'ha parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista, que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant a tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
16: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
17: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
15: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla, doncs, que a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
6: Des de TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. A 9 del matí canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
18: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
6: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
19: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
6: L'activista catalano-palestí Saif Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
20: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel, quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Y nosotros no vamos a permitir, vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra cría en el corte europeo.
6: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
21: És necessari que les negociacions de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
6: En 10 minuts arribarem a 9:15 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
22: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
23: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
6: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a la Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
24: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batestez ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una 70ena de testimonis.
6: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
0: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
6: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
1: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip. I el dijous s'ha de notar.
6: Unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés, en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
2: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. IUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
6: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la Ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran dos concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a dos pianos a la plaça de la Catedral.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2022. Consentiment. Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
1: Sandra Cuadrado.
4: L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del només sí és sí, van publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí i és important perquè posa nom a les violències contra les dones. Un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
7: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans, al Prat de Llobregat, en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla, en tots dos sentits. I l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès, en sentit sud. I hi ha retencions des de la Roca del Vallès. La mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat, en sentit sud, per una manifestació que hi ha hagut. I també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola, en sentit nord, per una manifestació que hi ha hagut. I retencions de Santa Perpètua a Parets, en sentit nord, per obres. A la B30, retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. a la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, a la Pota Nord, a la B-Vincua, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega en rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
7: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
8: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
7: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
7: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: Cinc minuts, els que ens separen ara mateix de 8:45 del matí, un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
12: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
7: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
13: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
7: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kashek, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumut Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. a l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, a Bukeshek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
14: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, que nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
7: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
15: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
16: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se en una futura bilateral, doncs segurament serà així.
7: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera de Canal Reus.
17: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
7: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins al

0: Aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
1: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
2: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu prioritari d'assegurar el servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
2: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
4: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arribada del Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal, onejant una bandera de Palestina, o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle, menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no per dir en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
5: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final penses que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
4: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
6: Es un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
4: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
7: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
4: I en bàsquet avui...

0: Trenca la jornada 31 a la Lliga CB amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els vegencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Ocampo del el Bàsquet Manresa.
1: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat.
2: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
0: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontajau.
3: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
0: Molt bé.
3: Gràcies, Marta.
0: Adéu.
3: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.
3: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
4: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
3: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Molt bon dia, gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Això és el 107.1 de la freqüència modulada. Comencem aquest nou dia i aquesta nova jornada de programació. Avui dimarts 12 de maig del 2026. Sempre recordant que és un contingut que també podeu consultar i podeu seguir a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en línia o Ràdio La Carta. També podeu seguir a través de Televisió El Vendrell, a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. Ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació que està prevista, que ja està a punt i que tot just ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Va, tornem a començar. Ens hi tornem a posar. Nova edició d'aquest espai matinal. Això és La Calaixera. Cada dia la intenció, l'objectiu i, sobretot, les ganes d'acompanyar-vos, de fer ràdio. Ara que passem 2 minuts a les 9 i fins les 12, fins al migdia. Sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM, però també hi afegim... Ràdio en línia, Ràdio La Carta, www.rtv-elvendrell.cat i a través de televisió. Gràcies per ser-hi, de veritat, de tot cor. Avui és dimarts, 12 de maig, programa número 3.966. 3.966 programes, així que un plaer ser-hi, i això altra vegada. Gràcies per fer-ho possible. Si voleu dir qualsevol cosa, ara que ja estem en directe, ens envieu un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o sempre que vulgueu un correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat. A partir d'aquí, ja ben pendents de tot el sumari i tot el contingut del programa d'avui, per començar anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem preparat i escoltarem una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, que és important tenir-ho ben present, una de les parts importants d'aquest espai matinal. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris, entre altres qüestions. A les 10 actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet, butlletins en principi previstos a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut. Els dimarts, dia emprenedor per excel·lència en diferents circumstàncies. Per exemple, amb aquella secció quinzenal que ens aporta la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, mentora empresarial, coach, i ens ajuda a liderar-nos per viure millor en un ambient empresarial, però també personal. I en aquesta terminologia també recordarem una secció amb la Federació Empresarial del Gran Penedès, des de Baix Penedès Empresa, justament on vam parlar d'aquesta importància del benestar emocional dins el món laboral, dins l'empresa. I és això, bo recordar-ho, que bé, es van dir grans coses. A les 11 actualitzarem les notícies i ja perfilarem la tercera i última part. Els dimarts, sense por la tecnologia, una secció d'en Joan Molines de Goil al Vendrell. I si hi ha temps, que serà complicat, perquè els dimarts sempre gairebé ens mengem l'última part, tindrem una estoneta per almenys alguna cançoneta i alguna trucada, si és possible. I això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja estaria. Però tot just acabem de començar. Gràcies per ser-hi altra vegada, per la confiança, per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: sembla que tenim certa dificultat per poder establir la connexió habitual i diària amb en Marc Rodero, qui és qui s'encarrega de la previsió del temps al Vendrell. A veure si al llarg del matí podem acabar de realitzar aquesta connexió per conèixer unes dades meteorològiques que bé marquen certa tranquil·litat també en tota la jornada d'avui. Amb tendència a alguns núvols que no han d'anar més enllà, en certs punts del dia no s'espera cap tipus de precipitació, i unes temperatures que han d'anar més o menys com aquests dies, força suaus, i que al pic del migdia poden arribar ja a ser una mica més considerables, tot i que de cara al vespre i al matí se solen suavitzar també com és habitual. De fet, una temperatura que ara en directe arriba als 20 graus.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: Primera cançó d'avui. Va, que ho farem força fàcil. És la nova cançó del Diluvi, aquesta que escoltem, La sort de coincidir.

0: La sort de coincidir el diluvi per posar rima i per començar el programa, per començar Calaixera avui que som dimarts. En proximitat i en sintonia, com sempre fem, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: Amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, Calafell ha inaugurat la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït en uns terrenys de titularitat municipal situats entre el poble i la platja. Són dos blocs de 55 pisos cadascun que estan situats entre els carrers del Priorat i de Jaume Pallarès, al darrere del camp de futbol. Es van començar a construir ara fa dos anys i han tingut un cost total de 14 milions d'euros, dels quals 3,5 s'han cobert amb el fons Next Generation. La resta s'ha finançat amb un crèdit que l'Institut Català de Finances ha prestat al grup Rubau i que va ser avalat per l'Ajuntament. En l'acte d'inauguració, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha recordat que aquesta ha estat la primera promoció d'habitatge públic que s'ha fet al municipi des de principis dels anys 80. Al seu torn, el president de la Generalitat ha agraït la implicació tant del consistori com del grup empresarial que han construït els habitatges.
1: Avui és un gran dia perquè estrenem doncs, una promoció d'habitatge social que des dels anys 80 no es feia habitatge de promoció pública aquí al municipi. Per tant, doncs, estem molt contents perquè aquesta promoció suposa doncs, això, no? Una llança doncs, en un període de molts anys en el que no hi ha hagut política d'habitatge i que havien de ser els ajuntaments els que els impulséssim, no?, aquestes polítiques, i que a nivell local doncs, totes les iniciatives que hi havia doncs, eren les que al final fructificaven o no.
2: Hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremenguessin i s'hi posessin. Jo ho demano, això, ho demano. Guanyant-se la vida, si això ningú discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
0: El president Illa ha posat aquesta iniciativa com a exemple de les polítiques d'habitatge que des de la Generalitat s'han estat impulsant en un moment de gran necessitat per l'auge del preu dels lloguers. Unes polítiques que, segons el president, ja estan donant el seu fruit.
2: D'una aplicació de la llei d'habitatge que dona resultats a Catalunya, sentiran, dona resultats a Catalunya, el preu ha baixat a Catalunya de lloguer, diu no, perquè hi ha menys lloguers, no és veritat, es posen més lloguers, simplement regularitzem, intervenim al mercat per dir cap on ho podem direccionar, que és cap a garantir que aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya puguin tenir un accés a un habitatge digne.
0: Els nous pisos de promoció tindran un cost mensual que oscil·la entre els 545 euros dels més petits fins als 778 euros els més grans, un preu que inclou una plaça de pàrquing i la comunitat de veïns. Ara començarà tot el procés de selecció dels candidats que s'ha apuntat a la borsa d'habitatge i que han de complir diferents criteris. Un d'ells és que el cost de lloguer ha de representar més del 30% dels ingressos que la unitat familiar, amb uns mínims obligatoris de 21.000 euros bruts anuals. En el cas dels lloguers més alts, els ingressos mínims han de ser de 31.125 euros bruts anuals. La intenció és que les claus es comencin a lliurar abans d'aquest estiu. Salvador Illa ha aprofitat la seva visita a Calafell per recordar que aquest ha estat un dels 20 municipis seleccionats a la primera convocatòria del nou pla de barris amb el projecte de reforma del barri de Cal Bolava.
2: Hi ha 20 milions d'euros, que es diu aviat, 20 milions d'euros per transformar el barri de Bolava. Un projecte que ha fet l'Ajuntament i que, si posarà l'alcalde, doncs a partir d'ara ja sembla que tens un període de 4 o 5 anys. Bueno, són polítiques també transformadores del barri.
0: Amb motiu de la presència del president de la Generalitat, una dosena de docents s'han concentrat davant de la nova promoció per fer sentir el seu malestar i les reivindicacions del sector. I és que justament els docents tornen avui dimarts a la vaga a tot Catalunya enmig d'un clima de màxima tensió entre el govern i les diferents convocatòries i plataformes i també pel sindicat. La convocatòria impulsada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical és la primera del tercer trimestre i forma part d'un calendari de 15 jornades d'aturada fins al 5 de juny. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb Educació perquè consideren insuficients l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. I també exigeixen més recursos, una reducció més gran de les ràtios i un augment salarial superior al pactat. La consellera Esther Niubó ha convocat els sindicats a una nova mesa sectorial aquest dijous. El conflicte s'ha agreujat les darreres setmanes per la polèmica d'un pla pilot amb presència dels Mossos als centres educatius i per la denúncia sindical de la infiltració de dues agents en una assemblea de docents de Barcelona. Els serveis mínims fixats per avui inclouen un membre de l'equip directiu per centre i un docent per cada tres aules a infantil, a primària i també a l'ESO. Més qüestions, altres notícies. Més de 50 persones han omplert l'espai L'Arcada del Vendrell per assistir a la presentació de Moviment Vendrellenc. És una plataforma ciutadana que neix amb l'objectiu de recollir les peticions de la ciutadania quan queda tot just un any per les pròximes eleccions municipals. L'acte ha comptat amb les intervencions de tres dels seus impulsors, la Mònica Morilla, l'Alba Cubel i en Juan Carlos Fuentes, que han explicat els motius pels quals els han dut a involucrar-se en aquest nou projecte.
3: Van fer una trobada i van dir: ens has de ficar al davant perquè no podem aguantar més aquesta situació. Però sobretot que era des de la il·lusió, perquè n'hi ha molts problemes que tenim idees, ganes, i és un projecte també transversal. Ja hem començat a fer assemblees veïnals a tots els barris, anirem a totes les cases del Vendrell per escoltar-los. Sobretot hi ha una manca d'escoltar.
0: Des de la plataforma apunten aspectes com la seguretat, la neteja o l'impuls d'activitats tant per a grans com per a joves, com algunes de les principals necessitats que té la ciutat. El moviment també vol mantenir contacte amb les diferents formacions polítiques.
3: Ara mateix el nostre compromís és amb la ciutadania, donar-los veu. I la plataforma ciutadana va recopilant molta informació. Si hem de parlar, parlarem, però tenim una cosa molt clara. Aquesta plataforma és d'Esquerra. No volem parlar, bueno, parlar sí, però no farem cas mai a un partit popular o a una aliança catalana o a un Vox. Nosaltres som d'Esquerra perquè som gent de poble.
0: Durant l'acte també s'ha presentat la imatge i el logotip de la plataforma, així com del seu lema: El Vendrell ens mou. I ja de ple l'apartat cultural, del 15 al 17 de maig, el Vendrell s'assuma a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb un ampli programa d'activitats gratuïtes que converteixen els espais museístics del municipi en punts de trobada, de cultura i de participació ciutadana. Sota el lema internacional d'enguany, Museus Units com en un món dividit, impulsat per l'ICOM, la commemoració reivindica els museus com espais de diàleg, de cohesió i de connexió entre persones, generacions i comunitats. La programació al Vendrell reflecteix plenament aquest esperit compartit i arriba marcada per diverses efemèrides destacades, com és el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, el centenari del naixement de la Nicole Florença, la companya de Peles Fenosa i la capitalitat de la sardana que enguany ostenta el municipi. Els set espais museístics del Vendrell, com el Museu Àngel Guimerà, la Casa Nadiua de Pau Casals, el Museu Déu, la Sala del Portal del Pardo, el Museu del Tavaris, el Museu a Peles Fenosa i el Museu Pau Casals oferiran portes obertes i una programació conjunta pensada per a tots els públics. Durant el cap de setmana s'han organitzat visites guiades i teatralitzades, tallers familiars, inauguracions d'exposicions i activitats participatives. Entre les propostes destacades hi ha el taller infantil Pintem l'eclipsi del segle, el Museu Déu, la inauguració de l'exposició Essencials, la força del silenci de Carme Canyete a la sala del Portal del Pardo, la inauguració de l'exposició Pertinença al Museu Apel·les Fenosa, diverses visites guiades al Museu Pau Casals, la Casa Nadiua d'en Pau Casals i el Museu Àngel Guimerà, així com la visita ja comentada Toca l'art, una altra manera de mirar el Museu Déu, i les visites teatralitzades vinculades a l'univers de Pau Casals al Museu de Sant Salvador. La sardana també tindrà un protagonisme especial amb el taller Aprèn a ballar sardanes a càrrec de la colla sardanista La Lira Vendrellenca i la ballada de sardanes dels museus amb la cobla La Principal de Tarragona, una proposta que reforça el vincle entre el patrimoni, la música i la identitat cultural. A més, com a acció conjunta dels museus del Vendrell, totes les persones que visitin els set espais participants durant tota la jornada de portes obertes del 16 i el 17 de maig rebran com a obsequi un imant exclusiu de cadascun d'aquests equipaments, convertint la visita cultural en una experiència col·leccionable i també compartida. I més coses, també amb caràcter formatiu i d'ocupació, sobretot el proper 20 de maig, des de 11:15 del matí fins a 14:45 del migdia, l'edifici del Tavaris de Coma-ruga acollirà una nova edició del Job Marketplace Turisme, Comerç i Serveis. És una iniciativa impulsada per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i l'Eina, el Servei d'Ocupació Municipal. Aquest esdeveniment de selecció de personal té com a objectiu principal posar en contacte directe empreses del municipi amb persones en recerca activa de feina, mitjançant entrevistes laborals breus d'entre 5 5 i 10 minuts. El format dinàmic del Job Marketplace permet agilitzar els processos de selecció i afavorir un primer contacte àgil i efectiu entre empreses i candidats. La jornada reunirà empreses dels sectors del turisme, del comerç i dels serveis, àmbits clau en l'activitat econòmica del municipi, especialment amb l'arribada de la temporada alta. Aquesta iniciativa respon a la necessitat tan real de les empreses de reforçar els seus equips amb personal qualificat i preparat per donar resposta a l'increment de l'activitat durant els mesos d'estiu. Entre les posicions laborals que es preveu cobrir hi ha perfils com ara personal de neteja, cuiner, cuinera, ajudant o ajudanta de cuina, cambrer, cambrera, ajudant de cambrer, cambrera, rentaplats, repartidor, repartidora, recepcionista amb idiomes, personal de manteniment, amb jardins i instal·lacions, guia turística amb idiomes, animador, animadora, així com perfils vinculats al comerç com caixer, caixera, supermercat, carnisser, carnissera, fruiter, fruitera, dependents, repositors, entre d'altres tasques. Amb aquesta acció, l'Eina referma el seu compromís amb la promoció de l'ocupació al territori, facilitant aquests espais de trobada entre el teixit empresarial i la pròpia ciutadania. El Job Marketplace no només facilita les oportunitats en la inserció laboral immediata, sinó que també contribueix a millorar l'ocupabilitat de les persones participants, oferint-los l'oportunitat de presentar la seva candidatura davant de diverses empreses en una sola jornada. Així doncs, les persones interessades en participar-hi, ja siguin aquells demandants de feina activa com aquelles empreses que necessitin personal, es poden adreçar i poden obtenir més informació, formalitzar la seva inscripció a través del web de l'Eina, del Vendrell, www.leina.org, o també a través del correu electrònic a info@leina.org, o bé també podeu trucar al telèfon 933 88 33. El repetim: 933 88 33.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: 5 minuts i 2:15 en punt de 10. Marxem cap als esports. Com ja és habitual, aquesta és una informació, una feina d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei i patins i ho fem per felicitar l'Anna Ferrer, que aquest diumenge ha aconseguit la seva segona Champions, tant a nivell personal com també de club, ja que el Fraga també l'havia aconseguit fa un parell d'anys amb la vendrellenca sota pals. I aquest diumenge, com dèiem, va repetir. Després d'una final a 4, on primer les semifinals, el conjunt de la Franja es desfeia del Vilassana a la tanda de penals, i després de la final el Fraga, que guanyà per 4-1 contra el Benfica, en un partit, això sí, on sí que és veritat que el Fraga sempre ha portat la iniciativa al marcador, però no es va poder excavar fins al final, quan finalment ho van poder rematar, però s'ha de dir que bé, va ser força disputat, que va tocar patir, però al final el Fraga, que es va aconseguir emportar aquesta segona Champions. I per parlar una mica de com ha anat tot plegat, com diem, ja ens acompanya l'Anna, que ja la tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia i felicitats.
4: Hola, bon dia, moltes gràcies.
3: Bé, imagino que molt satisfetes, no? Perquè, evidentment, es presentava un cap de setmana complicat i al final l'he pogut acabar amb la Copa.
4: Sí, la veritat és que molt contentes per la feina feta, per poder aixecar aquesta segona Champions, com bé has dit. I la veritat és que ha sigut un cap de setmana molt intens, amb molt treball darrere. Després de tota la temporada treballant, ha arribat una mica la recompensa.
3: A més, de fet, una Champions que l'acabeu sense perdre cap partit, que això encara dona més mèrit, no? I sí que és cert que hi ha hagut molts empats pel mig, però bé, al final, no perdre, i més contra els equips que us aneu anat trobant, també li dona més mèrit, no?
4: Sí, ens va tocar un grup molt complicat, que bé, ja ho sabíem, i, anar treballant partit a partit, dia a dia, i bé, ens ha fet arribar fins aquí en molt bona forma, en un nivell molt alt de tot l'equip, i bé, les ganes de guanyar i la il·lusió, ha fet també que puguem aixecar aquesta Champions.
3: Primer, divendres, us desfeu del Vilassana, en un partit on us posàveu perdant aviat, després a la segona part sí que us tocava patir més, i bé, al final s'acaba resolent a la tanda de penals, no?, que, allà també et toca intervenir, i bé, va ser un partit això, no?, una mica reflex del que és l'equip, no?, saber patir i al final saber aprofitar el moment.
4: Sí, exactament, al final sabíem que el partit contra Vilassana seria molt difícil i molt dur, perquè al final ja hem jugat molts cops contra elles, però bé, vam saber gestionar el partit molt bé, jo crec que vam saber patir en els moments que havíem de patir, i al final després arribes als penals i bé, crec que vam fer-ho molt bé. Jo em vaig sentir també molt còmode i bé, gràcies a l'equip i tot, vam poder passar a la final.
3: A més, també ja tens com tipificat un ritual, no?, a les tandes de penals, perquè recordo també la Supercopa, no?, que també va passar, no?, que abans de cada llançament també fas com una mena d'estiraments, que bé, al final sembla que també la cosa surt bé, no?
4: Bé, sí, són manies, rituals, digue-li com vulguis, per concentrar-me i per poder mantenir la concentració i la tranquil·litat.
3: I bé, després, diumenge, arriba aquesta final, que una altra vegada, no?, us trobeu amb el gol només començar, i això imagino que després ja us dona més confiança per saber aguantar també en els moments més crítics, no?
4: Sí, sabíem que, el Benfica jugava a casa, també tenia aquesta una mica d'avantatge, i sabíem que havíem de començar molt dures i molt intenses per poder endur-nos bé el partit, i bé, crec que ho vam fer, vam seguir molt bé el plat de partit, vam estar molt concentrades, vam fer molta pinya, vam fer molt equip, i bé, el treball i la constància, crec que, sobretot, crec que el més important va ser la defensa que vam fer, i la intensitat amb la que vam defensar va fer que ens emportéssim el partit perquè vam saber patir en molts moments.
3: No sé com vas veure també el moment de la blava, no? Perquè és un moment d'incertesa, no? Perquè al principi els àrbitres no havien assenyalat res, i llavors arriba Ivan Albar, que doncs, també estava present en aquesta competició, acaben assenyalant penal i blava, per tant has d'anar 2 minuts a la banqueta, i ha de sortir l'Aleire, no? Que doncs, evidentment doncs, tenia una papereta, però surt, para el penal, i després sí que és cert que fan un gol de mala sort, però bé, doncs, van ser 2 minuts de patir, però bé, doncs, al final, per sort, doncs, va quedar en anècdota, no?
4: Sí, crec que va ser una recompensa també per, en aquest sentit, la Leire, no? que pogués sortir i parar aquest penal, que estava convençuda que se'l pararia. I res, va ser això un moment estrany, perquè la veritat, veient després la jugada i tal, no em dona la sensació que pugui arribar a ser blava, però bueno, això són decisions de l'àrbit i no ens hi posarem. I al final, bé, vam mantenir la calma, vam seguir treballant, que era el que havíem de fer nosaltres, i això és el que vam fer per poder guanyar.
3: Ara, bé, doncs imagino que toca celebrar una mica, però bé, doncs tampoc no us podeu accedir gaire, no? Perquè, res, doncs dijous ja us toca anar cap a Gijón a disputar la Copa, que imagino que ara és el pròxim repte, no? Doncs que això, aquesta Copa no sigui l'última, i a veure si en pot caure alguna més de cara a final de temporada, no?
4: Exacte. Seguirem treballant, esperem que ens vagi bé la Copa, almenys poder competir com sabem nosaltres i poder mantenir el nivell alt i bé poder arribar al més impossible, i òbviament perquè no, ojalà poguéssim aixecar-ne un altre. Però bé, ja et dic, ens toca descansar avui i demà, que dimecres ja tornem a viatgem, així que això és un no parar.
3: Doncs perfecte, Anna, ho anirem seguint, així que, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que acabeu de disfrutar d'aquesta Champions.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Anna Ferrer, portera de l'Esneca Fraga, valorant aquesta segona Champions amb l'Esneca Fraga, i ara, com diem, doncs això no s'atura, perquè dijous el Fraga doncs, ja comença els quarts de final contra el Cerdanyola a la Copa de la Reina Gijón, i la setmana vinent doncs, també encara quedarà en última competició amb aquests play-offs de l'Hockey Iberdrola.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I sempre pendents de les portades, igualment a nivell informatiu, les principals portades als diaris avui, que és dimarts 12 de maig. Començant pel diari de Tarragona. La part alta és a on més pugen els lloguers. Els barris de Ponent no hi ha pisos de lloguer i estan molt alt les rentes que fan enfonsar l'oferta. I el món empresarial de Tarragona se cita per reforçar el seu lobby, amb les diferents cambres de comerç, les empreses del sector químic, entre d'altres, amb la presentació de Fuet. I els culers surten al carrer per escoltar la Rua dels Campions. Des de Reus, la Fiscalia pacta en el cas Innova amb Prats i Batesteza. Canviem de capçalera, anem cap al diari Ara. Els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. Afronten un final de curs marcat per la conflictivitat laboral i valoren la proporcionalitat de la infiltració en una assemblea. I el Barça, que desborda els carrers. La Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol i primer positiu per antivirus entre el grup d'aïllats a Madrid. Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya. I ja acabarem parlant de la Vanguardia. També es fan ressò que els carrers seran sempre del Barça de Flick en aquesta gran rua de celebració. A banda, en política, el govern i Esquerra Republicana de Catalunya ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per la setmana que ve haurà d'anar presidit dels passos de l'executiu central en matèria d'aeroports i d'inversions i rodalies. I un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus. El Ondius salpa cap a Holanda un cop desembarcats tots els passatgers. Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per a defensa. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
2: the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Sempre ens fa il·lusió, eh? Sempre tractem moltes qüestions, molts temes, com més diversos millor, però quan parlem de joves, de talent, de música en aquest cas. Eva Cabanes.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí un cop més.
0: Gràcies per acompanyar-nos. És veritat, hem anat parlant amb tu i t'hem anat seguint una mica la trajectòria, aquesta jove trajectòria, també s'ha de dir.
1: Totalment.
0: Eva?
1: Encara n'estava emergent,
0: eh? Jo crec que sí, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, de fet, va ser, no, el primer disc allò oficial, el 2023, Metamorfosi, que vas venir aquí a presentar-lo, ens vas cantar, avui ho tornaràs a fer, ho aniré dient perquè l'audiència estigui ben pendent, i va ser una mica aquest començament del qual, mica a mica, es va forjant i que hi ha hagut canvis en aquests anys, que sí, o almenys jo els percebo, no?, musicalment.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. De fet, va ser això, no? Vaig presentar el meu primer EP, format de 5 cançons, i, bueno, sempre tinc aquesta sensació d'estar en aquesta constant metamorfosi, en aquest procés de canvi, és algo que sempre m'acompanya. Però sí que és veritat que penso que durant aquest temps he estat treballant amb altres projectes, amb altres artistes, i a poc a poc he anat forjant aquesta identitat artística.
0: Sí, sí, sí. De fet, has treballat molt, has fet molts concerts, has participat en diferents iniciatives, en moltes col·laboracions, i ja recordo, i sempre que parlem de música, això, jo sé que passa, que no és un món fàcil, s'ha de lluitar molt, s'ha de treballar molt, s'ha de picar molta pedra, i tu ho has anat fent durant tots aquests anys, no? En aquest sentit, contenta, crec, no?
1: Estic contenta, no és un camí gens fàcil.
0: Per això...
1: Se li ha de dedicar molt de temps, molt d'esforç i molta constància, sobretot també en el món en el que vivim, en el qual has de tenir una presència en les xarxes.
0: Sí.
1: I jo poder soc un caire més artístic i llavors doncs, és la part que costa una mica més. Val. Però bueno, a poc a poc.
0: Sí? Costa, doncs, això de mantenir xarxes, de publicar, sí, no?
1: Costa. Jo si pogués em dedicaria només a la part musical, però avui dia doncs, has de tenir una mica totes aquestes facetes.
0: Val, és cert.
1: Exacte.
0: És cert. Tot es mou per xarxes. De fet, el que venim a parlar avui, que és sobretot la recent publicació, que això va ser aquest passat pont de maig, l'1 de maig, per ser exactes, va sortir a la llum aquesta nova cançó, que es diu Verí, que és la que ens ha portat, o l'excusa principal per tornar a parlar amb tu i a conversar amb tu.
1: Correcte.
0: Sí que quan hi ha ara, avui en dia, una publicació, sempre neix o sempre es parteix de les xarxes, no de la publicació, en refereixo, de la informació, de donar-ho a conèixer. Això ha canviat també, no?, amb els LPs, els senzills, sinó que ara tot es basa en publicació a xarxes, com tu acabes de fer, eh?
1: Exacte, inclús abans de que surti i tenir doncs, aquesta presència i altaveu, no?, perquè pugui arribar al màxim possible, perquè si no d'altra manera és com si no hagués existit.
0: Clar.
1: És una mica la sensació aquesta, sí, no?, de que has de mantenir aquesta constància. Sí, sí, sí.
0: Per sort o per desgràcia és així.
1: Exacte.
0: Però bé, Verí ja és ben present, ja s'ha publicat a xarxes, tothom qui ho vulgui ho podrà escoltar pels teus perfils, que ja podem dir que també ja la gent pot consultar a través d'Instagram, de la pàgina web, de l'Spotify, aquests canals habituals, ja ets present i poden escoltar la teva música i aquest darrer senzill que és Verí. Però l'any passat em vas presentar un altre de senzill amb tu.
1: El juliol de l'any passat. Un altre single també han estat els meus últims treballs, tant amb tu com Verí, que vaig poder gravar gràcies a unes beques de les Cases de la Música de Reus. I no res, gràcies a aquesta beca que vaig guanyar d'ajut a la creació, vaig poder gravar aquests dos temes dels que jo tenia, perquè jo no paro, jo vaig fent, i quan tinc l'oportunitat, el temps i les ganes, doncs intento treure-ho.
0: Està clar. Que això que dèiem, això no sé si és la teva intenció, no, però això ha canviat, no? Abans, fa uns anys, no tants, quan es publicava en físic, doncs això hi havia la publicació, hi havia un CD amb 12, 13 cançons, es publicava el senzill, a vegades també en publicació física. Això ha anat canviant, això, no?, amb presentacions de cançons, de singles, de senzills. No sé si vas per aquí perquè has d'anar per aquí, o t'agradaria tornar allò a poder fer un disc sencer, poder enregistrar un disc sencer. No ho sé, t'ho pregunto, eh?
1: Jo considero que sóc una persona prou analògica, no?
0: Sí.
1: I sí que m'agradaria doncs, tenir-ho físic, no descarto cap dels meus treballs que pugui tenir un disc, una còpia física, un vinil, per què no? Però ara mateix, com que també vivim en una vida molt frenètica, la meva necessitat és crear, ho faig com una necessitat per mi mateixa i si pot ressonar amb algú, doncs... genial.
0: I tant.
1: Per tant, doncs, ara el mateix el format que em funciona és això, és anar traient a poc a poc, clar. I no descarto juntar-ho, sí, més endavant. Clar.
0: Però ara tot va així, no?
1: Trobo que sí.
0: La indústria musical va molt així.
1: La veritat és que si no és que ho hagi buscat, però ja. Sí que és veritat que funciona.
0: Clar. Però sobretot concerts, és a dir, no? Plataformes, xarxes, serveix per després poder fer concerts en directe, concerts en viu, que és la intenció, i és, sí, jo crec, on gaudiu, no? I on tu gaudeixes, el directe.
1: Sí, sí, sí. És algo que m'agrada molt, doncs, poder interpretar sobretot els meus temes si tinc l'ocasió, però ja et dic, també com aquesta part compositiva, jo el fet de poder transformar aquestes emocions en música,
0: sí,
1: per mi és molt alliberador. Llavors tot el que es pugui treure de més, encantada.
0: I un clar exemple és aquesta cançó Verí, una cançó més recollida, no? Et coneixíem com Eva Cabanes més exterior, no vull dir estils, no? Però això, més pop, més soul, més oberta, més, no? I en canvi aquest Verí és una mica més tancat, més reflexiu, no?
1: També és soul en el sentit d'aquesta ànima.
0: Sí, de l'ànima, no? Correcte.
1: Com et deia abans, penso que m'estic a poc a poc creant més aquesta identitat artística.
0: Sí?
1: He volgut apostar també, doncs, per aquesta balada més crua, més com a despullar-se emocionalment, no? I bueno, doncs estic molt contenta amb aquest resultat, és un alliberament
0: molt
1: també.
0: Verí, que tracta d'amor, però no d'amor de parella, no de l'amor que tots podíem entendre, sinó d'un amor molt potent que és cap a les persones i cap a les amistats, en aquest cas.
1: Correcte. En aquest sentit, tota l'estratègia de llançament ha estat una mica per intentar confondre una mica, no, la gent, perquè quantes cançons de desamor de parella, d'amor romàntic hem escoltat, no?
0: Moltíssima.
1: Vull dir, la música, la història de la música està plena.
0: Sí.
1: Llavors, ostres, penso que és una cosa que està bastant invisibilitzada, que és quan es trenca una amistat. No és el mateix que quan ho trenques amb un nòvio, que la gent suposa que estàs molt malament, però quan ho trenques amb una amistat, ostres, ningú et diu ai, com estàs, no? I he volgut llançar això perquè també és molt dolorós.
0: Sí, és veritat, de vegades pot comprès, és cert.
1: Exacte, sí.
0: Et puc preguntar si és autobiogràfic?
1: És una amiga, no? Allò que diu, és una amiga. No,
0: si vols contestar, si no,
1: sí,
0: no, eh?
1: Sí, exacte. Vull dir, al final, al llarg de les nostres vides, doncs, tenim persones que ens acompanyen, sí, durant un temps, i llavors doncs, aquest va ser el meu cas, no? Una amistat que ens estimàvem molt, però per certes circumstàncies no va poder ser, i llavors doncs, aquest dolor l'he pogut transformar en algo artístic.
0: Val. T'ho preguntava, no per ser fredria,
1: sí.
0: De veritat t'ho dic, eh?
1: No, ja.
0: Sinó també cap a un tema que és molt interessant artísticament, no? Que és, suposo que això, no? Les emocions, els sentiments propis i personals d'un artista, en aquest cas d'un músic compositor, per poder escriure i per poder composar. És el cas, doncs.
1: És completament el cas, sí, no m'amago.
0: Bé, això, clar, hi ha com aquest punt més interior, també és un punt de maduresa, Eva, en aquests anys, aquests 3, 4, 5 anys, sí, no?
1: Jo penso que sí, no? Al final, doncs, exposar-te emocionalment, no?
0: Clar.
1: I de dir, doncs, aquesta sóc jo amb el que hi ha, doncs penso que això sempre és un indici, no? De maduresa, i en aquest sentit, artísticament parlant, doncs penso que també estic molt contenta per això, perquè em sento molt identificada ara mateix amb aquesta etapa artística en la que estic.
0: Clar. Vols dir que tiraràs cap aquí a partir d'ara, doncs, eh?
1: És possible, però sense deixar de banda, com s'ha pogut veure també amb tu, doncs
0: sí,
1: també les cançons alegres, que també
0: sí,
1: hi tenen cabuda.
0: Sí, és veritat.
1: Però, bueno, al final és això, no?, que com les emocions, hi ha cabuda per tot, per lo alegre, per lo trist,
0: sí.
1: I és això.
0: De fet, per això no volia posar etiquetes, i no m'agrada posar etiquetes, i en lo musical encara més, no?, perquè tot és això, per sort, artísticament, la música permet girar, canviar, fer, desfer, no? I és una mica el que veig que tu vols anar fent o vols intentar fer, en aquestes publicacions.
1: Exacte, al final penso que és com un reflex, no?, de la nostra vida, del moment vital en el que estem, i penso que la meva música, doncs, m'acompanya en aquest sentit, em fa sentir molt més acompanyada.
0: Clar. Expliques una mica més això de la beca. El que t'ha permet és, amb aquestes cançons que estem parlant, és gravar un estudi amb producció, no?, amb arranjaments, etc. Va per aquí també això, no? I torno a fer aquesta referència de la ignorància almenys la meva, de com és la creació i després l'enregistrament d'unes cançons, eh?
1: Correcte, bueno, doncs jo tenia aquests temes, en tinc algun altre que estan allà esperant que vegin la llum, no? Doncs en aquest cas, doncs, hi ha un munt de cases de la música per tota Catalunya, doncs, que donen suport a artistes emergents locals. Val. I en aquest cas, la casa de la música més propera aquí a Vendrell, doncs, és a Reus. I vaig aplicar per veure si, bueno, per aquesta beca, que eren,
0: sí,
1: eren unes quantes. Jo vaig guanyar les beques d'ajuts a la creació. I són uns diners, ara no recordo si eren uns 1.000 euros, va per aquí. I amb aquests diners, això va poder cobrir una part de l'enregistrament, bueno, de tot el procés, no només l'enregistrament.
0: No, clar, clar, tot el procés que dèiem,
1: Exacte.
0: De tot, el muntatge, la producció, etcètera.
1: Totalment. Només d'aquests dos temes, pensa que no ho va cobrir tot. Vull dir, ostres. És que dedicar-se a la música necessita...
0: No, està clar.
1: Un esforç econòmic molt
0: gran. No, està clar. I fer-ho de la manera correcta, s'ha de dir, amb els professionals que tenim a l'abast, sí. Perquè si no tinc entès, ho vas enregistrar aquí al Vendrell, això.
1: A l'estudi Sputnik, al Multibooks,
0: correcte.
1: Amb el Pemi Rovirosa.
0: Per això que també hi ha aquest talent, a nivell local i de proximitat, també és el Vendrell. Per això dic que també a vegades parlem de, no, de l'autoedició, no només en llibres, sinó també sé que la música, que a vegades és més habitual de... La tecnologia ho permet, de poder enregistrar a casa, de poder fer-ho a casa.
1: L'autogestió.
0: L'autogestió, que està molt bé, de veritat que sí. Està molt bé, però sí que és cert que per poder explotar la màxima potencialitat dels grans professionals que tenim al territori, una manera és això, utilitzant-los, no? I anar cap als estudis, cap a productors, arranjadors, etc.
1: Tant és molt diferent, i a més també amb el PMI, que ja tenim aquesta confiança, ell també pot veure coses que jo no veig, és aquest... canvi de perspectiva i entre tots, tota aquesta cadena fins que va sortir Barí, fins que va sortir amb tu,
0: clar.
1: Canvia molt clar, i va agafant forma.
0: Està clar. Clar, si no hagués sigut per la beca, com...

0: també sé que segueixes en constant formació, apostant per la formació musical, artística, sé que continues fent-ho,
1: sí,
0: amb tallers i participacions molt àmplies, que també és important, d'aprendre contínuament, de com poder fer-ho, inclús potser de com gestionar-ho, moltes vegades, tot plegat, perquè suposo que allò de les grans discogràfiques i les grans vendes de discos, això ja ens hem de començar a oblidar, suposo, no, Eva?
1: Penso que encara existeix, poder per artistes que estan més consolidats,
0: ja.
1: Però pels petits artistes o artistes emergents, no? Que jo ja fa uns quants anys que sóc artista, però costa molt treure's l'etiqueta d'emergent, doncs penso que sí, que va més cap a l'autogestió.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, això, a través de xarxes, de la promoció de xarxes...
1: Exacte, que... donar visibilitat,
0: exacte,
1: això tothom ho pot fer, tothom ho té l'abast...
0: Correcte, això sí que ha democratitzat una mica més la música, com dèiem, per lo bueno i per lo malo, altra vegada.
1: Exacte.
0: Però sí que permet... això, poder arribar a més llocs, poder arribar a més racons, poder arribar a més audiència, eh? I tens feedback amb les xarxes? Tens contacte amb, sí, amb la gent que et diu, que et comenta, que escolta, sí?
1: Sí, la veritat és que sí, els últims llançaments que he tingut, sí que és veritat que no s'ha fet des de les presses com va ser, per exemple, amb l'EP. Aquest cop ha estat tot com a molt més premeditat, amb el pla de llançament, amb les fotografies que surten aquí a pantalla, que va fer la meva amiga Lara Summers. I tot això, doncs, ha anat traient fruits, més gent que s'interessa per la música i pel projecte en si, també.
0: Això també hi ha un grau de maduresa, no, Eva?
1: No,
0: aquesta manera, una 100%. Mica, de manera d'entendre l'ofici, no? No? Sí, no?
1: Prendre-s'ho amb molta calma, també, i de dir, ostres, mira, quasi que prefereixo tenir-ho tot fet, un cop ho tingui enllestit, ja es llançarà quan s'hagi de llançar, i estalviar-se molts mals de cap, completament.
0: Clar, dius, bueno, han sigut només 3 anys, 4 anys d'aquest primer llançament, però en 3 o 4 anys poden passar moltes coses. I és com una mica com ho estic intuint, també,
1: sí,
0: va?
1: Sí,
0: com
1: sí, estàs completament. Vivint? Clar, vull dir, en aquest cas sí que és veritat que jo m'autogestiono en moltes parts, no? La pàgina web, les xarxes, buscar concerts, però tot i així el fet d'enregistrar cançons, hi ha un munt de persones involucrades.
0: Clar,
1: és una cadena,
0: sí, sí,
1: que has d'estar pendent i tot això va canviant i ho aprens sobre la marxa,
0: clar,
1: també.
0: I videoclips?
1: Videoclips també en tenim alguns, gravats pendents per sortir a la llum, i també n'hi ha algun per gravar. És això, en aquest sentit poder no és el que es recomana, però em permet, com tenir més salut mental, estar més tranquil·la, i anirà sortint a poc a poc, ho podeu consultar a les xarxes.
0: Jo crec que és fonamental això,
1: Sí, sí, sí.
0: De fer-ho amb tranquil·litat, amb força, però amb tranquil·litat.
1: Ah, exacte, és el
0: que arribarà quan hagi d'arribar, i que la gent estigui pendent de les xarxes, no? Eva Cabanes, de fet, si la gent busca Eva Cabanes, trobant tots els teus perfils.
1: Exacte, no hi ha pèrdua.
0: I que ja quan s'anunci ho publicaràs, la gent ho podrà veure i que estigui,
1: correcte,
0: pendent d'això. I concerts, com dèiem, no? Potser la força dels músics, el directe, que sé que és el que més gaudiu, l'escenari. De fet, hi ha un concert properament el 23 de maig.
1: Correcte.
0: On serà aquest concert?
1: A les Caves Pagès Entrena, són unes caves familiars del Penedès. I de fet és, bueno, és un projecte xulo perquè comença a les 12 del migdia, pots visitar les caves i llavors és el concert, però a més hi ha un menú degustació.
0: Val.
1: Menú degustació que estarà molt bé.
0: I tant.
1: I bueno, és una oportunitat on també interpretaré Barí, també faré altres versions.
0: Molt bé. Bé, aquest és el concert més proper, a priori, que com dèiem,
1: sí,
0: és el 23 de maig. Sé que al setembre també, arrel del centenari de Nico Forense, de Peles Fenosa, doncs també actuaràs al Museu Fenosa. L'estiu és molt llarg i també sé que hi ha concerts, hi ha bolos. Tornem-ho a dir, xarxes,
1: correcte,
0: Eva Cabanes, i aquí trobarem tota la referència dels concerts que podem trobar,
1: Sí, sí, de fet és això, vull dir, ara maig encara s'estan tancant molts concerts.
0: Clar, ara és la temporada, de fet.
1: Exacte, i tot això apareixerà a la pàgina web, a les meves xarxes socials, sobretot Instagram, i allà podeu anar seguint una
0: molt
1: mica,
0: bé,
1: la trajectòria.
0: De fet, la música és present al teu dia a dia, no? Perquè ets professora de música,
1: sí,
0: ja sigui a nivell,
1: sí, sí,
0: personal,
1: sí,
0: i no, de composició, i el que suposa la creació musical en el teu cas, després també segueixes fent música i segueixes ensenyant música.
1: Sí, sí, no paro, no desconnecto, si és d'una manera o si no és d'una altra, però sí, sí, estic molt contenta de poder dedicar la meva vida a la música, que és la meva passió.
0: I per molts anys, no?
1: I tant, sí, sí, no em veig... deixant-ho o fent una altra cosa.
0: Molt bé, per molts anys, doncs. Eva, un plaer conversar amb tu, de veritat, tota
1: igualment
0: aquesta estona, conèixer-te una mica tona

0: A més, també, una cosa que m'ha agradat, que és, bueno, aquesta comparativa, si es pot dir així, de fa uns anys amb ara, que hem fet referència a moltes ocasions, sí, a aquesta conversa, i que jo crec que ens ha portat a tal com ets ara, que segurament no saps la mateixa d'aquí uns anys.
1: Exacte.
0: I quan tornem a parlar hi haurà canvis, estic segur, sempre a positius i sempre a bé, però que demostra una mica com va fluctuant i com va evolucionant una carrera musical, i en aquest cas la teva carrera musical, que és la que volem conèixer i la que ens agrada. I de fet, ja dit al començament que tenim el privilegi de poder escoltar-te ara, aquí, des d'aquest espai. No estàs sola, ara acabarem d'ubicar tècnicament l'espai, i t'acompanyarà un altre músic. Presenta'ls, qui t'acompanyarà?
1: El guitarrista i company meu, també treballem junts a l'escola aquí de música Pau Casals.
0: Molt bé.
1: És l'Àngel Agulló, i ens coneixem de l'any passat i recentment s'ha incorporat al projecte, i res, esperem que us agradi, que gaudiu de l'actuació.
0: Eva, gràcies de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.

0: Sentiu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar, evidentment, tot el col·lectiu.
2: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
3: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no, a acostar posicions.
1: Ha reiterat la intenció del govern d'aprovar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el servei meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, seguim continuant. Segona part de programa. Després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, ens endinsem això cap a la segona part de programa, avui dimarts, 12 de maig, programa número 3.966. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible, per tots aquests canals possibles. El principal, això, el 107.1 de la FM, però també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Això sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, el més important, i és així, gràcies per fer-ho, eh? Només faltaria. Doncs va, més qüestions. Dimarts, emprenedors empresarials per excel·lència. Per exemple, cada 15 dies aquest apartat sobre el lideratge, liderar-se per viure millor. És el contingut que ens aporta la psicòloga, la mentora empresarial, la coach Begoña Cartagena, que ens ajuda una mica justament en tot aquest aspecte. Avui sobre la regulació de les emocions, el regular-se per no reaccionar, en certa manera. Ara ho acabarem de desvetllar perquè també és un d'aquells temes que són prou importants i amb prou profunditat. A banda, a través de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i en secció habitual, recordarem doncs la importància del benestar emocional dins l'àmbit laboral. No oblidem, més enllà del personal, que és obvi que també, i potser més important encara, però també buscar a nivell empresarial aquest benestar dins de la pròpia empresa. Destacarem l'agenda, si hi ha temps, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja encara tindrem aquest Sense Por a la Tecnologia, que és una secció habitual amb el Joan Molines, justament per conèixer tots aquests aspectes tecnològics de forma planera i distesa. I si hi ha temps, acabarem amb participació i alguna cançoneta. Doncs vinga, seguim, continuem, segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. La Calaixera, un programa Unicap de tot.

0: Doncs va, de ple ja el contingut de la segona part de Calaixera avui dimarts, els dimarts que sempre busquem aquesta part més empresarial, emprenedora en tots els seus aspectes i que de retruc sempre, sempre, sempre acaba tocant directament aquesta vida potser més personal i de fet sempre ho diem, que aquesta fina línia que hem de compartir o que ens separa la vida personal i professional a vegades no ho és tant d'estreta, sinó que a vegades no existeix. Bé, entre altres moltes coses. Begoña Cartagena, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí? Encantada d'estar aquí de nou.
0: Fantàstic.
1: I tant.
0: Una quinzena més des d'aquest liderar-se per viure millor i amb aquest aspecte que ho dic jo, ja ho dic jo, que aquesta fina línia que a vegades jo sóc més conscient que no hi ha línia, bàsicament, que no hi ha línia. I sí que és cert que cada 15 dies una mica comencem per aquí, però jo crec que és important, que a vegades tenim aquestes càbales, intentar separar-ho tot i no, jo crec que no és la clau, com tu ens expliques.
1: Exacte.
0: I que una cosa comporta l'altra, i que la vida personal porta la vida professional, i que la vida professional comporta la vida personal, és obvi, tornem-ho a dir, amb la clara diferenciació i en el sentit de que no vol dir que estiguem treballant 24 hores ni molt menys, sinó que tinguem clar, doncs, justament com millorar aquestes vessants professionals, personals, professionals, i que serà tot més fàcil, que no pas treballar 24 hores i 24 hores estar pendent de la feina. Una mica va per aquí,
1: Sí, sí, sí. I d'aquí el nom que li van posar a aquest espai,
0: sí,
1: no? Que és liderar-se per viure millor, perquè l'objectiu és que tot el que diguem aquí serveixi per poder viure millor. I què vol dir viure millor? Doncs avui en dia viure pues, una mica més relaxat, viure...
0: Clar, per això.
1: Sí, amb menys intensitat, diguem.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Viure amb més pau.
0: Exacte. Si no, si a la feina tot va una mica més endreçat, segurament la personal també ho anirà d'endreçat.
1: I
0: viceversa també, I viceversa també. T'ho dic, això també és cert, no n'hem parlat moltes vegades, però dins les preocupacions personals de cada un, l'empresa sigui nostra o no, una de les preocupacions sempre és la feina.
1: Sí.
0: Sí, que sé,
1: La feina ocupa un espai molt gran dintre del nostre cap, diríem,
0: Sí.
1: O sigui, dintre de la nostra persona.
0: Per
1: sí.
0: això.
1: És que dediquem moltíssim temps a la feina, ja
0: Clar.
1: No temps físic real, sinó, com tu dius, no? A nivell mental.
0: Clar.
1: No? Perquè podem estar fora de la feina, però pensant en aspectes que ens han pogut passar en aquest mateix dia,
0: Clar.
1: O plantejant-me que si demano una promoció o no, un augment de salari, o no em diran, tornem a casa, parlem amb la nostra família i tal, de conceptes de feina, o sigui, la feina és un punt molt important, jo diria, per gairebé la majoria de les persones.
0: Sí, jo diria que sí, la feina pel que suposa i pel que ha de significar, dins l'organigrama personal, perquè la feina és la que ens ajuda a omplir la nevera
1: i
0: poder sortir d'en quan en quan, en certa manera. Bé, anem a l'episodi d'avui, el contingut d'avui, que el títol és molt clar, que és regular-se per a no reaccionar.
1: Tot un repte, o sigui, és algo molt necessari, que no tothom ho té clar, que no tothom sap com fer-ho i que necessita entrenament.
0: Val.
1: Sí. Et veig la cara?
0: Sí, de dient, explica'ns-ho, Begoña.
1: Clar, normalment les persones que fem reaccionem a l'entorn.
0: Sí.
1: Això vol dir que si algú me diu algo que jo no estic preparada per rebre o no m'agrada o m'ha fet alguna crítica i tal, jo em puc enfadar, no? Em puc començar a atacar, puc reaccionar de manera... doncs, agressiva.
0: Val.
1: O em puc inhibir totalment. Això és reaccionar a l'entorn.
0: Val? D'acord.
1: I és el que fem habitualment. Per què? Perquè ja hem comentat en altres episodis que les persones ens solem viure amb el pilot automàtic.
0: Sí.
1: No? O sigui, fem acció-reacció. Funcionem així.
0: Val.
1: No? Llavors, regular-se és donar-nos aquest petit espai de temps per observar què m'està passant internament quan rebo aquesta crítica. Dic, ui, m'estic enfadant, això no m'ha agradat, etc. Llavors em dono, com dic, aquest espai de temps, no cal que sigui molt, per repensar, o sigui, per reflexionar i poder actuar. O sigui, no reaccionar, sinó actuar dintre d'aquest escenari quina és la millor resposta en
0: Val.
1: Aquesta situació.
0: Sí. A més, ja ho hem parlat en altres ocasions, vivim sempre en aquest estat continu d'alerta.
1: D'alerta, sí.
0: I sempre estem com no, disposats a com preactivats, no?
1: Allò,
0: a punt de saltar, eh? Només falta que hi hagi una cosa per abocar-hi tota aquesta reacció emocional.
1: Exacte. Doncs és això. Tot,
0: el
1: que fem normalment és com una... Rebem els estímuls externs com si fos una espurna que activa alguna cosa.
0: Sí, com una prealerta total, no? Sí.
1: Ja reaccionem, no? Llavors la regulació és donar-nos, com dic, aquest espai per observar com estic jo internament, quina emoció estic sentint i decidir actuar de la millor manera. Ja no és reaccionar que el meu cos funciona,
0: no? Sí.
1: Sinó que és em dono l'espai per actuar de manera més conscient.
0: Regular-nos. Clar, estem parlant de la part emocional, altra vegada, 100%,
1: allò,
0: regulació emocional.
1: Regulació emocional, correcte. Sí.
0: Que és la clau de tot plegat.
1: Sí.
0: Però en contrari, i també ho hem parlat en altres ocasions, que som la generació de que no tenim ni idea de quines són les nostres emocions.
1: Les emocions, exacte. D'aquí la importància d'aquestes formacions i d'aquests entrenaments amb intel·ligència emocional, amb gestió emocional, etc. Sobretot jo crec que aquesta és una part molt rellevant, sobretot ara que estem en aquesta era de la IA,
0: tanta
1: intel·ligència artificial. Jo crec que les emocions és allò que ens distingeix com a humans, però les hem de saber gestionar i les hem de posar al nostre favor, com és el que estem explicant avui, no?
0: Poder
1: regular-nos emocionalment perquè no surti un impuls, no? Perquè quan reaccionem vol dir que nosaltres, com diu la paraula, no? Reaccionem, estem actuant de manera instintiva, de manera impulsiva.
0: Sí, a més amb prealerta, que és el pitjor,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Clar. És una mica, és molt més que això, ara desenvoluparem, és una mica el comptar fins a 10. No intueixo,
1: és
0: molt bàsic,
1: una tècnica
0: comptar fins a 10, no? Abans de respondre, no?
1: Bé,
0: ara desenvoluparem, Tu parles sobretot de reaccionar versus respondre.
1: Clar,
0: no?
1: És el que estem dient. Reaccionar és... Hi ha com un mecanisme après, que és aquest el patró automàtic, que jo rebo un estímul de fora i el meu cos, pum,
0: salta.
1: I ni me n'adono. I puc reaccionar sempre de la mateixa manera. No? I moltes vegades això surt perquè responem a una... Bueno, aquí hi ha tela, eh? Una ferida emocional del passat.
0: Uau.
1: Ja. Que aquí ja estem obrint un meló, eh?
0: Sí.
1: I molt poques vegades som conscients d'això les persones. Per posar... Mira, jo crec que potser això s'entendria millor posant un exemple, et sembla?
0: Sí, tant, la millor manera.
1: Mira, doncs, imaginem, ja que ho estem portant tot a nivell professional també, imaginem una persona que... a la seva vida, a la seva història, va ser com ridiculitzada pels altres, no? Va dir alguna cosa i els altres se van riure, no? Això ha pogut passar a la infantesa, a l'adolescència, etc.
0: Sí.
1: Doncs aquesta persona que ja és adulta i pot estar liderant un equip, una reunió, un projecte, el que sigui, quan està en contacte amb altres persones i està tirant endavant una reunió, si algú li qüestiona la seva aportació, o sigui, la seva comunicació, o algú se n'enriu d'alguna cosa, amb aquesta persona ja pot reaccionar, no des del present, des del que està passant ara mateix, sinó com a record d'aquella situació més traumàtica que va poder viure, i llavors funciona de la mateixa manera. Pot actuar més a la defensiva, se pot enfadar, etc. I això passa molt. O sigui, les persones vivim o funcionem degut a patrons inconscients molt antics, però que no en som conscients.
0: Aquesta és la clau, que també n'hem parlat altres vegades, que també és la programació neurolingüística, en certa manera, que segurament això, la manera de fer, de reaccionar, de respondre a moltes ocasions, ens ve per accions que no en som conscients, que les tenim i que les tenim heredades.
1: Exacte.
0: O sigui, és heavy, això,
1: eh? Exacte, sí. I mira, si vols, et poso un exemple meu, propi. Mira, jo sempre dic que el meu pare era una persona doncs d'aquest estil molt dominant, tirana, violent, m'explico? O sigui, d'aquelles persones molt...
0: Sí.
1: Molt dominant. no? Llavors, pues jo tenia, he tingut etapes, però quan era jove tenia com a respecte, no por, però respecte, a dir qualsevol cosa, a actuar de determinada manera, perquè el meu pare sempre, o sigui, tenia molt clar el que sí i el que no, i si feies alguna cosa que no tocava, doncs d'una manera o altra t'ho feia saber, no?
2: Sí.
1: Llavors, jo vaig aprendre doncs, d'aquesta manera, i en el món empresarial, de vegades quan m'he topat, ara ja no tant, o tracto de que no sigui així perquè ja t'ho he detectat.
0: Ja és més conscient, clar.
1: Al principi, jo quan interactuava amb persones que em recordaven al meu pare, no vol dir que fossin iguals, etc,
2: no.
1: Sinó una persona doncs, que parlava amb aquella fermesa, que podia tenir un to una mica amenaçador, com seriós, el meu cos ja reaccionava com amb aquest respecte, com a dir sí, saps allò, com a ser molt complaent?
2: Ja, sí.
1: Fins que me'n vaig adonar i dic, què està passant? Llavors això és regulació emocional, no? Adonar-te'n de què està passant i agafar l'aprenentatge i poder decidir com actuar de manera diferent. Perquè si no, jo estava rebent inputs allà fora que em portaven a la ferida meva del passat, a tenir molt de respecte a segons quin tipus de comentaris, segons quin tipus de d'actitud,
2: sí,
1: diré.
2: Sí,
1: llavors,
2: s'entén.
1: Clar, i tots funcionem així. De vegades som adults, però funcionem com nens petits. O sigui, és
2: Ostres.
1: Com el nostre nen, nen interior.
2: Vaja, sí, que sempre hi és.
1: I està funcionant des de la ferida.
2: Clar.
1: El tema és aquest.
2: Clar, i a més, en situacions, tu dius, no, l'entorn laboral, però també a vegades aquestes reaccions sorgeixen no, en un conflicte, en casos de pressió, en presa de decisions importants. Clar, suposo que l'entorn també vehicula el model de resposta, no?
1: Clar,
2: entenc?
1: Totalment, perquè en situacions de tensió, en situacions d'estrès, tenim menys temps per decidir, per reflexionar, sinó ja ens movem instintivament. I per això hem de fer aquest entrenament i ens hem d'obligar, diguem, a donar-nos aquest espai, que pot ser un segon,
2: Un segon.
1: De dir què està passant, per poder frenar i actuar de forma diferent. Si no, el meu patró funcionarà de la mateixa manera que sempre.
2: I jo sé que per poder adonar-se, i ho he viscut personalment, i tu també ho destaques, que és que inclús físicament el cos reacciona. Jo m'he trobat davant d'una situació d'algun comentari que et desubica o que estàs a punt de reaccionar de forma negativa, és, ostres, aquest, jo tinc un pessic a la panxa, no? Aquest pessic a la panxa, aquesta pressió al pit, i
1: exacte,
2: això és físic.
1: Exacte, és físic, totalment. El nostre cos sempre reacciona.
2: Correcte.
1: L'únic que no sempre tenim la capacitat per escoltar-lo o per adonar-nos-en d'allò que està passant. I està comprovadíssim que el nostre cos funciona més ràpid que el nostre cervell.
2: Ja. Una de les claus que tu dius és identificar, quan arriba aquesta resposta automàtica,
1: exacte,
2: de reacció automàtica que no volem,
1: sí,
2: perquè és negativa. Hem d'anticipar-nos a aquesta reacció justament trobant-nos amb això que ens indiquen, no? El cos, les emocions. Una mica aquesta és la clau, veig.
1: Sí, la clau és, primer, com tu dius, que el nostre cos ens parla.
2: Val.
1: No? Doncs si jo estic en una reunió i m'han criticat, o jo sento que m'han criticat, és, què m'està passant? Aquest nus, per exemple, ahir parlava amb una persona, amb una clienta, que em deia, és que tinc un nus aquí a l'estómac, no?
2: Sí.
1: Doncs, bueno, jo sento aquest nus, vale? No l'obvio, sinó que, vale, què m'està dient? Però això com a de forma ràpida, no? Què m'està dient? Poso nom amb aquella emoció, per això hem de tindre, doncs, certa formació a nivell emocional, no? Però ni que sigui, doncs, sento malestar o estic enfadat i com puc reaccionar de forma, tenint en compte també la conseqüència, no? Perquè si jo estic tenint una reunió amb el meu cap i llavors m'enfado i li solto qualsevol bejarada, doncs potser no és la
2: millor. No, no, no és la millor manera, no?
1: No?
2: Està clar.
1: Llavors és anticipar-me a la conseqüència. Però per això és important ser coherents amb nosaltres mateixos.
2: Val.
1: I poder tindre aquesta serenor, podríem dir, per observar què m'està passant i contestar o respondre de la manera més adient a mi, de la manera més coherent,
2: val,
1: com deien en l'episodi anterior, de forma assertiva,
2: clar,
1: no,
2: clar,
1: no donant únicament validesa al que jo sento i al que i a la meva resposta, sinó que és interactuar amb l'altre també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, fer, crear un espai de cocreació,
2: correcte,
1: que sigui constructiu.
2: I aquí sí que vindria com una eina, que és aquesta pausa, tu dius respiració, i aquest comptar fins a 10, la xifra, no? Suposo que és irrellevant. Però sí que és aquesta pausa i aquests moments de reflexió interna, eh?
1: Clar. L'únic que, perquè això passi, me n'he d'adonar de com he reaccionat amb situacions similars anteriors. Doncs davant d'aquestes crítiques, davant d'aquestes suposades amenaces, davant d'aquest rebuig que he pogut sentir, etcètera, no? Quina és la meva manera de reaccionar normalment per dir, això m'està funcionant o no? Normalment veurem que no. Llavors, és aquí quan, a la propera que jo senti, que rebo una crítica o algo que em sento, doncs, que m'estan em sento com aïllada d'aquest espai de reunió en el que estic, no? En el que estic. Llavors sí que és adonar-me'n que estic sentint aquest rebuig, respirar, ok, és això el que estic sentint, i obligar-me a funcionar, o sigui, a respondre de la millor manera possible.
2: Val.
1: No? I de vegades és respirant i dir-me, això no té a veure amb res de lo que he viscut amb anterioritat, sinó això és un... el meu cos ho està rebent d'aquesta manera, que me sento aïllada, me sento rebutjada, però possiblement no sigui així.
2: No sigui
1: de nou, és aquesta història que la meva ment està creant, no? Llavors, gràcies a respirar, puc estar aquí i dir, venga, tornem-hi.
2: Clar.
1: Doncs ara comentaré tal cosa, ara explicaré allò, ara faré aquesta pregunta, ara jo tractaré d'integrar-me al grup.
2: M'explico?
1: És funcionar d'una manera diferent al que m'està dient la meva ment.
2: Perquè, clar, després tens com aquesta necessitat de defensar-te, i si no ho fas, no, és com una falta d'autoritat, si ja, doncs, en una reunió ja públic sembla que, no, que tens com una falta d'autoritat i, en conseqüència, la gent no et veurà com de manera autoritària, no? Hi ha aquesta desencadenant de reflexions sempre negatives,
1: sí,
2: que dèiem,
1: sí.
2: I que per això a vegades ens fa reaccionar així, sí, no? Perquè vegin que mano, perquè vegi que lidero, perquè vegi que tinc caràcter i que em defenso, i que davant d'una crítica jo, no per cridar tindré més raó, o sí, clar, per cridar tindré més raó, no?
1: Sí, i adona't en què estàs dient, perquè vegin els
2: perquè
1: altres.
2: Perquè vegin els altres. Sí, sí,
1: aquí
2: sí.
1: És hi ha tot un tema, també. O sigui que moltes de les nostres respostes van dirigides cap als altres, cap a quina imatge vull donar.
2: Exacte,
1: no?
2: Quina imatge
1: vull donar, i ara que estem en aquest món tan visual avui en dia, això està, diguéssim, s'està potenciant molt en base a les xarxes socials, etc. Però fa molt de mal funcionar vers aquesta... Què pensaran els altres?
2: Clar. És que inclús, no?, saber reaccionar en aquest tipus de situació de manera reflexiva, com estem explicant i com tu ens aconselles, tenint una resposta assertiva cap a aquell comentari negatiu o cap a aquella crítica negativa, si ho haguéssim de mirar des de fora, al contrari, seria molt més positiu, no?, de com saber, doncs, això, entomar, o com saber reaccionar dins aquesta situació, però d'una manera tranquil·la, asserenada i assertiva.
1: Exacte.
2: És a dir, el canvi és radical i el resultat és radical.
1: Totalment. I això passa per adonar-me'n i decidir quina resposta vull tenir, com vull respondre, perquè si deixo que el meu cos vagi sol, així amb acció-reacció, és que no tenim aquesta resposta assertiva, serena, etc., sinó que ens surt aquella impulsivitat, aquell està a la defensiva, etc.
2: Clar. Escolta'm, i amb el cap, perdona, no sé si és el tema o no, però és que quan parlem, i ja saps que jo sempre vaig molt d'aquells inputs que em van venint al cap durant la conversa, d'aquelles persones que s'autodeterminen sinceres i que les deixen anar tant com ragen, no, és que jo sóc molt sincer, perdona, que t'ofenguis, que jo sóc molt sincer.
1: Ja.
2: Saps que... No, tu no ets sincer, tu ets un maleducat o una maleducada.
1: Sí.
2: D'aquesta gent ens hi trobarem sempre. que sí. les diuen tal com ragen, creient-se també que són molt autèntiques, però que són molt, molt sinceres.
1: Exacte. Aquí és una creença limitant, que no se n'adonen. O sigui, aquí actuem per... Bueno, jo vull entendre que és per inconsciència pura, que pot ser també per ignorància pura.
2: No, i tant, i tant.
1: Llavors, quan parles amb una altra persona... sempre que tu tinguis únicament en compte el teu punt de vista, estàs actuant de forma agressiva. I ja hem dit altres vegades, si no cal aixecar el to de veu, no cal dir paraules malsonants, insultar, etc. Una conversa agressiva és quan una persona posa el seu foc d'atenció en si mateixa, no? Amb el que tu estàs dient. Mira, perdona, però jo et diré com veig això, perquè sóc molt sincera i molt autèntica. No. O sigui, sempre que parlem amb una altra persona o amb un grup, hem de fer ús de l'empatia i fer ús de l'assertivitat, que és jo em poso a la teva pell. Potser no estic d'acord amb el que tu estàs dient, no aprovo aquesta, el que dius o el que tu has fet, etc. No ho aprovo gens, però entenc que davant d'aquesta situació d'estrès que t'has trobat, etc., hagis pogut reaccionar d'aquesta manera. No? Llavors dic el meu parer, no? O sigui, tenir empatia per l'altra persona i respecte, evidentment, i respecte pel meu, per la meva opinió, això sí, però en plan, m'és igual, jo necessito dir el que penso perquè sóc molt autèntic, etc. Com tu deies, això és un maleducat, això és no tenir respecte cara als altres.
2: Però n'hi ha molts, eh?
1: N'hi ha molts.
2: Begoña, entre tu i jo, eh? Estem rodejats d'aquesta gent en el dia a dia, professional i personal, que et diuen les coses tal com ragen, sota aquesta premissa de que jo sóc molt autèntic, sóc molt sincer, i jo vaig en contra de la societat perquè jo dic el que penso, no? És, bueno, doncs les coses tampoc no van per aquí, eh?
1: Ja, exacte. Llavors, d'aquí la importància de tot el que estem tractant amb aquests episodis, no? De posar una mirada endintre, d'adonar-me'n què estic sentint, com estic reaccionant, què és el que penso, com afecta això que estic pensant, etcètera.
2: I inclús a la reacció d'aquestes persones autèntiques, entre cometes, que per nosaltres una mica és el que estem parlant avui, de la reacció davant dels comentaris d'aquestes persones, és tot això que ara hem explicat, d'aquesta manera reflexiva i meditada en aquells moments de conversa, s'entén, eh?
1: Sí.
2: I poder, doncs, afrontar-ho d'aquesta manera, ni més ni menys, ni més ni menys.
1: Això és.
2: Que bé.
1: Sí. Bon però que costa igualment, eh?
2: No, és evident, no, costa moltíssim. Fer ràdio és molt fàcil, parlar-ne en ràdio és molt fàcil.
1: És més fàcil.
2: És obvi que després la complicació d'això que expliquem i d'aquests tips que donem i que dones és després aplicar-ho al dia a dia i de trobar-te les situacions que no és fàcil, segurament, i que la gent tampoc no es frustri per això, si doncs en una situació doncs no reaccioni així, o la segona o la tercera, sinó que mica en mica suposo que és un aprenentatge. Com tot el que anem parlant en aquestes seccions,
1: exacte,
2: Begoña?
1: Exacte, la paraula clau és aquesta, aprenentatge. Aprenentatge de tot allò que em passa. I podem aprendre absolutament de tot. I cada dia, d'aquells errors, d'aquelles equivocacions que fem, etc., podem aprendre, i això no vol dir que l'endemà ja ho tindrem tot resolt,
2: sinó,
1: vinga, anar fent,
2: sí.
1: I com hem dit altres vegades, per mi, la vida és un aprenentatge continu, és una evolució, i aquí hem d'estar.
2: Si no, imagina't que avorrit seria tot. T'ho imagina't que la primera en surt tot bé.
1: Ja.
2: Què passaria? Seria un avorriment, això.
1: Que seríem tots, sí,
2: sí. No, que seria d'això, de les situacions diverses i de...
1: Ui, només faltaria això, que ens sentiríem tots com a cracs, com a...
2: Imagina, exacte, abans, no? Aquesta consciència, sí, col·lectiva, imagina, si ara hi ha una mica,
1: ja està...
2: Certs egos són complicats a gestionar, imagina't, si tot ho féssim bé a la primera, eh?
1: No,
2: és impu... ni aquells que creuen que ho fan tot bé a la primera, no ho fan tot bé a la primera, vull dir que no patiu, I la part més important d'això, aquest missatge, aquests consells que sempre donem setmana rere setmana, que són importantíssim, que és això, si algú la situació li arriba a superar, és a dir, creu que ell de manera personal no pot abordar aquestes qüestions, tornem-ho a dir, adrecem els professionals, o en aquest cas tu, que és la nostra professional de capçalera, doncs que s'adrecin amb tu a exposar aquests dubtes o aquestes dificultats que poden tenir en el seu espai.
1: Exacte. Sí, exacte. En els meus espais, o sigui, jo amb la meva formació com a psicòloga i com a coach, el que faig és acompanyar a professionals a posar aquesta mirada internament per endreçar-se i poder guanyar més claretat per prendre decisions amb més solvència allà fora, amb el nostre dia a dia. Llavors, es tracta de fer més fàcil aquest assoliment dels nostres objectius, en aquest canvi vital que ens podem trobar, etc. I tant.
2: I sempre és vàlid, eh? Sempre ens hi podem posar. Que no posem les excuses d'això, ja sóc gran, jo ja tal, jo ja... No, eh?
1: No,
2: qualsevol
1: sempre,
2: moment
1: sempre,
2: és ideal, exacte, per abordar això.
1: Sí, sobretot en moments de canvi, no? Quan algú identifica algun moment de canvi de feina, canvi perquè vol fer créixer la seva empresa, perquè se sent una mica estancat a nivell professional, canvi a nivell familiar, bueno, qualsevol situació d'aquestes que hi ha força estrès, és un moment òptim i idoni per poder iniciar un procés d'acompanyament. Però si no, qualsevol altre moment és vàlid.
2: És vàlid
1: una persona
2: sempre,
1: que vulgui créixer, no? I de vegades diuen, no, però és que jo no em sento malament, no tinc cap problema psicològic, etc. O sigui, no cal tindre un problema psicològic. Jo sempre dic, jo treballo amb persones que estan bé, i sobretot que per fora sembla que tot estigui molt bé, però internament hi ha algun neguit, hi ha alguna preocupació, sí, hi ha alguna cosa que voldrien acabar de resoldre.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Llavors, de dir, vinga, posem-nos-hi a treballar.
2: Inclús sé que passa que hi ha gent que té remordiments i que té malestar perquè tot va bé. Això també és un punt comú, eh? Yeah. Veiem en aquesta societat que tot va com va, i jo sé què passa, que hi ha gent que se sent culpable o que pensa que alguna cosa passarà perquè tot està anant bé,
1: fins
2: i tot això.
1: Sí, perquè hi ha una creença limitant també molt extensa,
2: sí,
1: que és, ui, tot no pot anar bé.
2: Clar.
1: Algo em passarà, no? I en lloc de gaudir i disfrutar de la nostra vida, quan tot està bé, estem allò preocupats o amb aquell neguit intern de... Ai, segur que he de vigilar perquè alguna cosa passarà. No pot ser això, no? Però això, de nou, són creences, alguns aspectes que hem incorporat d'altres persones,
2: sí,
1: a nivell familiar,
2: societat,
1: etc.
2: Està clar.
1: Sí, sí.
2: Sort que tenim cada 15 dies aquí a la ràdio perquè ens ho expliquis i posis una mica allò d'ordre a tots aquests aspectes de lideratge, a través també això personal, liderar-se per viure millor en tots els aspectes com hem destacat.
1: Totalment.
2: Ets molt visible a les xarxes socials, Begoña Cartagena, si la gent et busca, trobarà de seguida Instagram, pàgina web.
1: Correcte.
2: I és la manera més directa de contactar amb tu, eh?
1: Correcte, sí. A Instagram apareix com a Bego Cartagena.
2: Val.
1: I la meva web també, www.begocartagena.com.
2: Perfecte. Molt bé, doncs la gent que no ho dubti a buscar-te i a demanar-te informació arribats al cas.
1: I tant que sí.
2: Gràcies.
1: Molt bé.
2: Ens retrobem en 15 dies.
1: Vinga.
2: Un plaer.
1: Encantada. Gràcies. Adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
4: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Ho deia així, avui una secció contundent. Bé, ho deia pel tema i de manera ben entesa, s'ha de dir. Mireia Teulada, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia, molt ben acompanyada. Que avui bé. Tenim la sala ben plena,
3: sí, que
4: fa goig, i fa goig també per parlar de temes d'aquesta importància.
3: Exacte.
4: Avui parlarem de benestar emocional, de benestar emocional a les empreses, i bé, la veritat que no podíem haver escollit millor companyia. Tenim a la Maria José Aguilera, de Societat d'Empresa, i a Xavier Tobar, gerent de Societat d'Empresa. Ells ara ens explicaran.
3: Ens ajudaran també a parlar de la qüestió del tema, que una mica orbita al voltant de la secció d'avui, en general.
4: I després tenim a la Fina Moreno i a la Imma Benages, de Fontfragona, centre terapèutic, que també venen a parlar de benestar emocional.
3: Fantàstic.
4: I de tot el que estan fent, també, que estan fent molt bona feina.
3: Sí. A més, bueno, són veteranes de la ràdio, que ja hem vingut, si no una, un pel de vegades. Ja heu vingut vosaltres,
5: Sí.
3: Gràcies de nou, de veritat. Bé, gràcies a tots per venir, per participar en aquesta secció d'avui.
4: Sí que és veritat que Fontfragona, bueno, com a associació, com a centre terapèutic, vosaltres treballeu molt i aneu creant noves activitats que ajuden també els joves a millorar i ajudar a que tot vagi millor i que tot estigui millor, com ara veu fer una coral. Bueno, esteu fent moltes activitats. Expliqueu-nos una miqueta què és Fontfragona i ara mateix què esteu fent.
5: Bueno, ara mateix continuem fent el mateix que hem fet al llarg dels anys, però aquest tema que avui esteu tractant aquí, estem tractant, sí que és cert que el nivell d'estrès que generen, sobretot una activitat com la nostra, és complicat, perquè estem treballant a primera línia.
3: Clar.
5: Estem treballant amb nois, amb noies, amb dificultats molt severes, amb trastorns de conducta i trastorns de salut mental, alguns irreversibles, i això afecta a les persones que estem treballant. Nosaltres no podem tenir el luxe d'apartar-nos.
3: Veus?
5: Perquè estem a primera fila.
3: Correcte. Que, també, per sort, se'n parla cada vegada més de qui cuida els cuidadors. En aquest cas, serien cuidadors, entre cometes, terapeutes, exacte.
5: Sí,
3: és a dir, que dins la tasca de vetllar i treballar el benestar emocional d'un, podem dir, col·lectiu,
5: d'un col·lectiu
3: doncs, concret i amb unes dificultats concretes i dificultoses, clar, és a dir, no? ajudar-vos a poder treballar amb tots aquests joves. Clar, és una mica jo, rizar el rizo, no?, en certa manera.
5: Totalment.
3: Per part professional vostra, certament.
5: Sí.
3: No sé si us, a la carrera on sigui, on us heu format, us han ensenyat aquest fet.
5: No.
3: De cuidar la vostra salut emocional. No. En general no passa, però en aquest, suposo que en aquest servei encara menys, veig,
5: Bueno, cadascú busca els seus recursos, la seva forma per anar evolucionant. Clar, en l'equip terapèutic et pots... l'equip terapèutic està pels usuaris, pels nois i noies.
3: Sí.
5: Llavors, nosaltres ens toca, batallar amb el nostre dia a dia i trobar també els ajuts externs per poder anar gestionant tot el que suposa el dia a dia d'aquests nois i noies.
6: Clar.
5: Perquè nosaltres som referents.
3: Sí, sí, sí,
5: nosaltres
3: sí.
5: Hem de ser forts, clars, tenir les coses molt clares, i a vegades les situacions també desborden.
3: Sí.
5: Però bueno, hi som.
3: No, no, i tant, i tant, i de fa molts anys, de fet, i de fa molts anys.
5: I la veritat... Perdó.
4: No, continua.
5: No, i la veritat també és que hi ha moltes baixes voluntàries de dir, no, això no és per mi, no puc continuar, perquè la formació no és la realitat que després un es troba.
3: Ja, no, està clar, està claríssim, està claríssim. I sort a la vocació dels professionals com vosaltres, avui perquè estem parlant d'aquest sector, però ho faria extensiu, a l'educació en general, i ara que també està en boga, doncs, últimament aquestes setmanes, el sector educatiu, però hi afegiria el sector sanitari, per exemple, no? Sectors importantíssims que es poden mantenir gràcies a la vocació dels seus professionals. Està canviant, però una pregunta general. Això està canviant? No sé si per part de l'administració o per part de les empreses privades, si cada vegada sembla que hi hagi més consciència en aquest benestar emocional dels treballadors i treballadores. Què penseu? Per lo que teniu el dia a dia, a tots que treballeu en aquests sectors, o també com a opinió personal, que jo crec que us puc donar el luxe de poder expressar-la, almenys jo us convido que ho feu. Sisplau.
7: Afegir, el problema moltes vegades és que l'ombra dels fantasmes interns o els dimonis interns és molt llarga per a la gent que fa teràpia, que fa salut, educació. Precisament són els sectors on els índexs de depressió, els índexs d'ansietat, els índexs de trastorns més complexes són més alts, i això és una realitat. I anant en resposta al que tu comentes o preguntes, no, per mi no s'està prenent seriosament aquesta acció.
3: Encara no,
7: No, es fa molt superficialment, tant és així, o sigui, moltes vegades un psicòleg, per exemple, a l'Institut Català de Salut, a l'administració pública, si no m'equivoco, no és el principal eina de suport que es dona quan vas amb suport a buscar suport a l'administració pública, quan no tens recursos i no tens que anar. Llavors, bueno, dit això, aquests recursos cap endins tampoc existeix. Hi ha molt camí per fer, hi ha molta feina per fer, i crec que sí que comença a haver certa sensibilització, més que consciència, sensibilització. Però perquè, bueno, també fa res vaig estar llegint una última investigació, els índexs de baixa més llargues a les empreses és per temes de salut mental. Si no recordo malament, és aproximadament uns 45 dies. A l'administració se'n van cap al 100, mentre que per les baixes físiques... Llavors hi ha un impacte econòmic que també és molt important. Llavors, encara que sigui per egoisme empresarial o administració, sí que s'ha de començar, o sí que crec que començar un debat de dir com gestionem aquesta nova realitat, que no tens forma ni de medir ni de veure, perquè si et trenques una cama ho veus.
3: Clar.
7: Però això...
5: No.
7: Clar. I llavors aquesta gestió ho complica bastant. Jo crec que comença a haver una sensibilització, però queda molt camí per fer.
3: Sí, sí. I des de societat, empresa, parlem des d'aquesta vessant, quan això assessoreu, parleu amb una empresa que comença a tenir una inquietud, no?, cap a aquest benefici social i emocional de l'empresa, ja és un camí, no? És a dir, contactar amb vosaltres, ja hi ha un grau de conscienciació per part d'aquella empresa, suposo. Això és positiu, això sí,
7: Sí, correcte.
3: Això sí. Com comença això? És a dir, es posen en contacte amb vosaltres, us traslladen un dubte, un malestar, és a dir, com, per ajudar una mica, per saber una mica com treballeu vosaltres, més que res,
8: Mira, al final és una mica bidireccional.
3: O sigui,
8: moltes vegades posen en contacte amb nosaltres, moltes vegades nosaltres som qui apostem, no?, per una temàtica que considerem que és important.
3: Val.
8: I a partir d'aquí pot sorgir la necessitat, no?, perquè està tot arreu. Al final el tema de benestar emocional és un tema necessari a tot arreu. Llavors, com succeeix això? Moltes vegades nosaltres el que fem, sobretot, és escoltar.
3: Val.
8: És anar a les empreses i escoltar una miqueta la seva realitat, no? Perquè a vegades quan parlen de que hi ha falta de comunicació, que hi ha falta d'escolta activa, que hi ha falta de lideratge o del que sigui, no? Darrere tot això hi ha molta més cosa i s'ha de profunditzar molt. I tampoc pots treballar amb una empresa igual que amb una altra, tot i que parles de la mateixa temàtica.
3: Clar.
8: Perquè el perfil de les persones que hi són són úniques. Llavors ho has de treballar de forma molt personalitzada, d'una forma molt artesanal, no? Que és la nostra forma de treballar i és com ens agrada, no? I llavors el que fem és treballar molt a mida, o sigui, al final és anar a casa teva, no? Anar a l'empresa, escoltar-te, saber una miqueta quin és el teu neguit, quins són els teus objectius, quina és la teva expectativa, no? Per què vols tirar endavant un projecte de benestar emocional, per què vols millorar, no?, aquests aspectes en els teus departaments i amb el teu, i amb el teu, amb la teva organització, i llavors desenvolupar projectes que tinguin sentit, eh? Quan parlo de que tinguin sentit són projectes que estan molt afins a treballar i amb perfils també, no?, i d'experts i expertes que tenen aquesta sensibilitat, perquè moltes vegades no és anar a una empresa i explicar què has de millorar, sinó és tenir la sensibilitat de saber on vas i com transmetre-ho, i realment perquè sigui efectiu, no? Llavors fem itineraris, fem projectes, fem formacions, fem consultoria, no? Dins de moltes coses, no? Però en aquesta vessant ho treballem amb molta cura, precisament perquè tenim molt clar també nosaltres com a organització quin és l'impacte real que té.
3: Val.
8: Llavors, prou broma, no? O sigui, realment hi ha enfermetats que estem tenint, mentals i físiques, que estan molt lligades als pensaments, estan molt lligades a com ens sentim en el dia a dia, no? Llavors, hem de realment fer un esforç com a societat, no? Com deia el Xavi, estem encara amb un llarg recorregut i amb un camí, no?, que s'ha de recórrer encara per arribar a el que realment necessitem.
3: Sí, sí.
4: I és ben cert que abans parlant, no?, amb la Imma i la Fina, elles ara estan veient que molts joves que entren a Fontfragona cada cop són més joves i, no?, i cada cop les addiccions també són més fortes. Això, vull dir, ja és un problema que estem veient tant de manera de... amb les addiccions, amb les xarxes socials, també, vull dir, és una cosa que cada cop ens menja més i ho tenim més present a totes les cases. Com esteu veient aquests canvis que hi ha?
6: Bé, de fet, aquests joves seran el futur de la nostra societat, seran futurs treballadors, no? Estudiants. Per tant, és bàsic el tema de la comunicació, és bàsic que aquests joves

0: distància de la problemàtica real és...
1: I com ho treballeu? Sí, quan arriba, no, un jove ara, com comença tot el procés?
2: Bueno, normalment arriben en situacions molt límits i hem de tindre, no vull perdre de vista el tema de els nois i noies que estan allà amb nosaltres, però també la repercussió a les famílies.
3: Clar.
2: I això genera... Això ha canviat molt, també. Perquè, bueno, com ha canviat tot, hi ha una... com una batalla de fer comprendre la situació, perquè un veu el mal que està patint a casa, la situació d'estrès, la situació de desgavell general, però la realitat és que les famílies cada cop tenen menys eines. És així.
3: Sí.
2: Cada cop tenen menys eines per entendre, per acceptar, per confiar en que el camí que agafem és un camí que els pot retornar als seus fills o filles a casa. Llavors, això no ho hem de perdre de vista, perquè també, parlant d'aquest, tot aquest tema d'avui, també carrega molt a nivell emocional a les persones que treballem amb els nois i noies. Ells que venen a fer a Fontfregona, a posar ordre al seu entorn, a la seva vida, preguntar-se què ha passat. Molts són reconduïbles, molts són nois i noies que acabaran estudiant, que acabaran treballant, però el que hi ha fora de casa no vol dir que a casa tot sigui un desastre, sigui un caos, no. A casa hi ha unes normes, hi ha una base, hi ha una educació, però quan un noi o una noia posa el peu fora al carrer, porta un mòbil al costat i està pendent d'aquest món, és que tota la prevenció o educació que es pugui fer queda en res.
3: Ah, és poca.
2: Absolutament en res.
3: Sí, sí, sí. Una pregunta, potser és una pregunta estúpida, Fina, Imma?
2: No.
3: És a dir, allò que és abans l'ou o la gallina, perdona, ja dic, potser està mal plantejada aquesta pregunta. Yeah. És a dir, un jove, ara que estem parlant de joves, desenvolupa un seguit de conductes tòxiques. És que no vull errar les paraules, sempre passa el mateix, perquè no vull caure en tòpics ni estigmatitzar.
2: És a dir que
3: un jove pugui caure en conductes tòxiques, addictives, etc., pot venir per una mala gestió emocional o una mala salut en el benestar emocional, o és a qüestió de que hi ha una... M'explico, és a dir, què ve abans, el comportament addicció/addicció, o ve aquest... o la salut mental, m'explico,
2: Bueno,
3: què penseu?
2: És una línia molt prima, però sí que és cert que tot el que ens envolta està determinant molt.
3: Val.
2: Molt, moltíssim.
3: Has parlat de mòbils, de xarxes...
2: Sí, sí, totalment. Uh-huh. Addiccions, ja no parlem...
3: No.
2: ...d'addiccions com les que hi havia fa 30, 40 anys enrere.
3: Drogues...
2: No, estem parlant d'addiccions a jocs, als mòbils. Uh-huh. En un principi, nosaltres mai hem tingut xarxes a dintre del centre.
3: Val.
2: Això era algo que era incomprensible. Se'ns va criticar molt, se'ns va estigmatitzar molt,
0: sí.
2: Però nosaltres el que teníem clar era que desintoxicar-se no és només d'una substància,
3: yeah,
2: o no és només un comportament en l'entorn familiar. És que tot això provocava un seguit de malestar dintre la família, un nivell d'agressivitat, perquè si no em dones el mòbil, no em dones l'iPad, si no puc... Vull dir, aquí començava ja, bueno, un despropòsit de comportament, i que el pateixen, en les primeres etapes en el centre, però igual que venen fumant i deixen de fumar, perquè els menors en el nostre centre no poden fumar ni tabac, bueno, ni tabac, no poden fumar res. Però tot és una forma d'addicció,
3: sí, sí,
2: que s'ha anat desmesurant molt, molt, molt al llarg dels anys. I quan abans tenies davant a persones adultes amb problemes, a vegades per pressió de feina, per... Bueno,

0: per evadir-se de tota la situació que els envoltava, recorrien a les substàncies.
1: Clar.
0: Ara tot ha canviat. Sí. No és substàncies només, és una pila d'al·licients,
1: d'estímuls,
0: sí, entre cometes, que, bueno, desemboquen en, en un descontrol total.
1: Sí, sí, sí. És un total. Tema preocupant, eh? Sincerament, és un tema preocupant. A mesura que anem aprofundint, cada vegada doncs, sorgeix això. Tornem una mica als professionals, que potser també és la qüestió. La Maria José comentava, una de les claus, en aquest cas, de societat d'empresa és aquesta artesania, no?, d'adaptar-se a les demandes, a les necessitats de cada empresa, que són molt diverses, perquè no és més, o sí, no ho sé, el producte o l'activitat que desenvolupin, sinó la manera que es treballa, entenc, els equips, etc. Però, clar, en casos com Fontfragona, perquè és molt concret, no? Si ara, per exemple, Fontfragona us ve a demanar ajuda o a demanar-nos consulta, oida, no? Suposo que això també sí que marca una mica la vostra feina o la feina que s'hauria de fer, m'explico.
2: Bueno, sobretot és entendre, no?, en primera instància la situació que tenen elles, que ho estan explicant, a més, de forma molt entenedora, no?
1: Sí.
2: Al final és una feina no només d'una càrrega devastadora a nivell emocional, és que no només estan amb una càrrega de les persones joves que arriben al centre, sinó ha parlat d'una cosa que és clau, que és les famílies, no? És entendre amb aquestes famílies, no?, que venen moltes vegades amb una gran càrrega de culpabilitat, vale?, davant de com estan els seus fills i filles, no?, sí, i de no entendre molt bé com han arribat aquí, no?, i començar, pues, a entendre, pues, que han d'aplicar tota una sèrie d'eines, no?, els famosos límits, sí, no?, que moltes vegades estan molt mal entesos i moltes vegades pares i mares, pues, no els posem, no?, perquè pensem que ens farà de poli malo,
1: sí,
2: amb els nostres fills, i la veritat és que els límits van entesos, és una garantia d'una molt bona prevenció des de casa. També caldria reforçar el sistema educatiu, no? Moltes vegades hi ha molta desmotivació amb la forma en què s'està gestionant, no? Moltes vegades hem de decidir als 16, 17 anys què volem fer, cap on hem d'anar, i moltes vegades encara no sabem ni qui som i encara no estem reconeguts com a persones, no? I quin és el nostre punt fort o el nostre punt dèbil. Llavors, estem exigint a una societat molt exigent davant de molts criteris i unes conductes i unes decisions, potser quan no toca, i per altra banda no estem reforçant a fundacions, associacions que realment estan fent una feina meravellosa i molt necessària perquè tinguin encara més eines per poder tirar endavant, perquè cada cop anem a més. Llavors, en el cas d'elles, si tinguéssim que anar nosaltres, no?, que seria un plaer, realment, de veritat que sí, perquè nosaltres estem molt amb el sector de la salut i és algo que empatitzem, sobretot és generar un espai on hi ha una descàrrega d'aquestes emocions, no?, i de poder-les compartir. O sigui, al final no hi ha res inventat, no? Però sí que és veritat que trobar la forma, no?, a vegades externalitzant, de tindre aquest espai, de conduir-ho, de guiar i de buscar aquesta descàrrega, no?, a través d'un itinerari que tingui efectes, no?, i impacti després a la forma de fer, és important, perquè si elles no estan bé,
1: no, clar, clar.
2: Els nens ni nenes, no?, i els pares, les mares, els germans, no?, perquè al final per tota la família és força devastador, no tirem endavant.
1: No,
2: llavors, necessitem que estiguin cuidats.
1: Llavors, sí. No, qui cuida els cuidadors, en certa manera.
2: Totalment.
3: De fet, sí, la part de comunicació, com tu has dit, no?, o sigui, la comunicació entre l'equip de treball, la comunicació entre els professionals, la comunicació entre els joves, la comunicació entre les famílies, és bàsic, i per això Fontfragona el que mirem és sempre de reforçar cada espai perquè tothom tingui un espai, el que dèieu, no?, de poder entendre's els uns amb els altres, poder expressar les situacions que estan vivint i poder-los aportar eines per poder superar aquesta etapa de la seva vida.
1: De fet, la Fina ho deia, a falta de recursos externs, que ja hem dit que manquen i que encara sembla que mancaran, bé, entre nosaltres ens ajudem, deies, Fina.
4: Sí.
1: Una mica és el que deia la Imma, també, suposo, no? Però ho feu ja de manera estructurada?
3: Sí.
1: Sí? No vull jutjar-ho, si ho feu bé o no, per suposat,
4: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, si ja teniu aquest punt de trobada, d'expressió entre vosaltres, sí?
3: Sí, sí, sí, de fet, fem i procurem sempre, perquè pensem que la part de comunicació entre totes les àrees del centre és bàsica, I la part de comunicació, l'equip de treball és importantíssima i aquesta comunicació és diària.
1: Clar.
3: Sí. La part amb l'equip terapèutic també és una comunicació diària.
1: Clar.
3: La part amb les famílies, busquem aquest espai on ells tinguin el recolzament d'altres professionals que també estan fent la intervenció amb els seus fills i filles, que estan fent procés amb nosaltres, i que puguin tenir aquest espai d'acompanyament i poder expressar neguits, angoixes, qualsevol sí. sentiment o preocupació i poder-los donar tot el suport necessari.
1: Clar.
3: Sí, sí.
4: Al final sempre estem parlant de recursos, de buscar eines, no?
1: Sí,
4: que
1: sí, sí.
4: És
1: sí,
4: que
1: sí.
4: És el que,
1: espais.
4: Espais, o sigui, al final és el que escasseja, no?, de que ens costa, de que els recursos públics també són, bueno, que són limitats i al final es van buscant eines com poden per poder solucionar, i espais com Fontfragona.
1: Maria José, Xavi, moltíssimes gràcies, de veritat, per venir i explicar-ho. I el mateix, Fina, Imma, gràcies per venir una altra vegada.
3: Gràcies.
1: Sempre ho dic, no hi ha dos ni tres sense tres, ni tres sense quatre. Vingueu quan vulgueu i sempre estareu convidats. Bé, i vosaltres també, només faltaria,
0: Gràcies.
1: Mireia, a banda d'aquest tema central i prou contundent, com sí. dèiem al començament, tota la informació a través de la FEC.cat.
4: Exacte.
1: I cada 15 dies aquí a la Calaixera, a Ràdio El Vendrell.
4: Molt bé.
1: Gràcies.
4: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
5: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
6: Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
7: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
7: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós del Solsonès està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del ple inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Embú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107 Embú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: Les notícies de les 11, el butlletí, vaja, de les notícies amb la xarxa de comunicació local de les 11, que ens porta ja cap a la tercera i última hora de programa, aquesta darrera part que ens ha de portar fins al migdia i fins les 12, quan sabeu que cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins les 12, ens agrada o intentem acompanyar-vos, intentar portar aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció possible, eh? Com solem destacar. A més, una tercera part que els dimarts sempre està encapçalada per aquesta secció. Secció tecnològica, és a dir, la intenció i l'objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, a través de Joan Molinas, de Goyle al Vendrell. A més, avui un tema interessant i de quina manera l'abordarem, que també és una de les qüestions importants d'aquesta setmana. No vull dir res més. Després d'això encara ens quedarà res, una recta final de programa per recollir alguna trucada, alguna petició musical i això justament arribar fins al punt i final quan siguin les 12. Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Això, justament la intenció de fer perdre la por a la tecnologia amb el Joan Molines de Coil. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé i molt content.
0: Sí?
1: Sí, avui sí. Bueno, els altres dies també estic content.
0: Ah, vale.
1: Els altres dies també estic content, però avui ho estic més. Fa molta il·lusió estar aquí.
0: Doncs va, explica'm per què. Què passa avui aquí a l'estudi?
1: Bueno, avui tinc aquí amb mi tres persones clau a l'empresa, persones que admiro molt, persones tècniques, i encara que la Carolina, que ara es presentarà, diu que no, és tècnica també, potser no al nivell del Pere i l'Andrés, que són els enginyers d'intel·ligència artificial que tenim a la companyia, però molt content d'haver-los enredat per venir aquí, d'haver-los haver-los avisat fa una hora de que venien aquí,
0: perquè no
1: sabia.
0: Bueno,
1: perquè si els avises amb temps, tenen ja, més temps per processar-ho i tenir nervis. Això, aquí és sorpresa. Llavors, molt content d'estar aquí i més que després de la setmana passada que no hi vam estar, que no hi vam poder estar, llavors, si ja trobava falta estar aquí.
0: Que bé. Doncs gràcies i ben trobat altra vegada. A més, amb aquesta representació que... Puc fer un parell de preguntes abans de començar?
1: Bueno, és el teu programa, Pere, pots
0: a la
1: fer el que
0: Cristina,
1: vols.
0: Carolina, perdó. A la Carolina, a l'Andrés i al Pere, que és... Valtros us dediqueu al món de la tecnologia, al món de la informàtica, intueixo, eh? Treballeu al vendrell d'això? Sou de la zona, vosaltres? Sí, podeu parlar.
2: No, jo no sóc de la zona. Jo sóc nascuda a Olot.
0: Bé.
2: Vivint a Barcelona.
0: D'acord. I vens a treballar aquí al vendrell?
2: De tant en tant, sí.
0: Val. I el... I el Pere i l'Andreu?
3: Sí, jo sóc de Reus, però visc a Vilanova.
0: Val.
3: Per tant, d'aquí a prop, sí, tant.
0: D'acord.
4: Jo tampoc, jo sóc de València i de tant en tant vinc al Vendrell a treballar en equip.
0: D'acord, fantàstic.
1: Però som una empresa en remot, sí, però cada X temps, el Pere sí que ve dos dies la setmana.
0: Val.
1: Però els que són de més lluny, al final tampoc... Val la pena invertir tant de temps. L'Andrés es fa 3 hores amb cotxe per venir.
0: Ostres.
1: Llavors cada X temps va venint i aprofitant que avui estàvem tots a l'oficina enredats cap a la ràdio.
0: Va, perfecte. Ho preguntava bàsicament perquè sí que és cert que a vegades hem parlat i algun dia ho hem de fer encara més en profunditat, Joan? Goi del Vendrell, què és el que feu, com ho feu, una empresa tecnològica amb seu a la capital del Baix Penedès. I una mica la meva pregunta anava per aquí, eh? És a dir, l'oportunitat de poder treballar en aquest sector, que crec que no és un sector fàcil de treballar-lo fora de la gran capital com és Barcelona, i per això ho preguntava, si és molt estrany treballar d'això al municipi del Vendrell. Anem una mica per aquí,
1: Estem muntant el següent Silicon Valley. O sigui, som la primera empresa, estem muntant el següent Silicon Valley.
0: Ostres, t'imagines? Estaria bé,
1: seria guai. Seria guai. Reus és molt punter en tema tecnològic.
0: Sí?
1: Sí, Reus està fent molt bé la seva feina amb el Redesa i tot el camp tecnològic que hi ha. Hi ha empreses... Bueno, a Reus hi ha... Si no estic equivocat, hi ha IBM, o sucursal d'IBM, estan els d'Esquiades... Hi ha empreses tecnològicament punteres i, a més, s'està creant un ecosistema, gràcies al parc tecnològic, on incites les empreses a anar cap allà. De moment, aquí no ho estem aconseguint encara, però, bueno, per algú es comença. Algú ha de ficar la primera pedra.
0: Ja arribarà, eh?
1: Ja arribarà.
0: I així que és estrany, no?, venir al Vendrell a treballar al món tecnològic per vosaltres. Podeu parlar obertament, no patiu, de veritat, que us veig molt callats,
2: Per mi, més que estrany, és un plaer. Perquè poder sortir de Barcelona de tant en tant, per mi és un regal.
0: De fet, tu fas el cas contrari.
2: Exacte.
0: No, és a dir, marxes a Barcelona per venir a treballar a comarques.
2: I és fantàstic. Jo quan vaig surto de la Ronda de Dalt i veig tothom que entra i dic ànims, companys, no passa res, jo surto i...
0: I després al revés, no?
2: Al revés, exacte.
0: Tu tornes els altres.
1: I més avui que hi havia vaga.
2: Sí, ha sigut interessant. A banda dels accidents, desafortunadament, que et trobes quan vas amb cotxe, també hi havia vaga avui.
0: Bé. Doncs això, jo estic donant com una pàtina de simpatia a tot aquest aspecte, Sé que és una professió, no vull dir dura, però que...
1: Intensa.
0: Intensa, sí, és molt competencial en el sentit de molta competència, entenc, És a dir, que no, el món tecnològic, per sort o per desgràcia, està arrossegant una onada important de professionals.
1: Sí, i és un dels temes que avui veníem parlant, de quins melons volem obrir avui i amb què volem crear debat, perquè com avui no tenim la Sílvia, no podem... La Sílvia és la tertuliana que sempre ve, o que sempre ve amb mi, i és una persona tecnològica, entre cometes, o sigui, ella és òptica...
2: Ah, com jo?
1: Ella és òptica i la diferència d'edat, o sigui, jo sóc d'una quinta i ella és d'una quinta, que deu tenir uns 20 anys més la Sílvia que jo, uns 50.
2: Potser són detalls que no hem de dir.
1: Sí. No, sí.
0: No, la Sílvia és així, no l'importa.
1: Llavors, el bo d'això és que s'obren uns debats molt interessants sobre com cada un veu les coses. Llavors, avui és un dels temes que veníem parlant de quina és la nostra visió en el tema laboral i com la tecnologia en alguns aspectes està carregant o està baixant la quantitat de professionals que es dediquen en una sèrie de sectors.
0: Val.
1: I què pot fer la gent, doncs, per seguir sent competent amb això?
0: Correcte.
1: Al final és reinventar-te o morir.
0: Val, val. És un bon tema poder parlar amb professionals del sector tecnològic, sí. Bàsicament, suposo que de la programació, de la informàtica. Jo sóc un ignorant en totes les coses del món mundial, també en aquesta. Jo sé que tecnològicament, això, hem parlat d'enginyers, no?, de programadors, d'informàtica... Sí. Una mica anem per aquí, eh?
1: Avui tenim la gent de cova, que m'agrada dir. O sigui, gent que estan davant d'una pantalla moltes hores, creant els productes que a vegades treu feina a la gent. Però crec que els creem per tot el contrari, que és perquè la gent sigui més eficient i la gent, pues, i que la tecnologia no sigui un problema.
0: Molt bé.
1: Al final és l'important.
0: Val. Sobretot centrats en la intel·ligència artificial, sí. Avui el debat torna a ser aquest, perquè ja ha aparegut en gairebé tots els programes que hem anat fent, que és un tema prou important. I suposo que la intel·ligència artificial, i aquí ja podem començar una mica a fer una mica la tertúlia i començar a parlar-ne, la intel·ligència artificial... a banda d'altres sectors, ja està començant a fer forat al món tecnològic, entenc, i de la programació, segurament, no?
1: Sí. Amb això, o sigui, jo tinc la meva opinió, i és una opinió de que al final són eines que un ha d'aprendre a fer servir, i com a programadors també ens afecta, o sigui, com a programadors, a part de crear aquestes intel·ligències artificials, també les fem servir per fer-nos la vida més fàcil en altres, i el món de la tecnologia també està compromès moltes vegades. Ens pensem que els programadors som intocables, no, al revés. Els programadors també estem afectats amb això, perquè quan ja tens una intel·ligència artificial que et fa webs, per exemple, s'està carregant part del sector de la programació, que són la gent que fa webs. I això és important que nosaltres també ens sumem amb aquesta onada i adaptem aquestes tecnologies a la nostra vida, però jo crec que els més indicats per parlar són el Pere i l'Andrés, que són les dues persones que han fet servir la intel·ligència artificial per produir el que estem produint ara nosaltres, que sense això seria inviable, impossible.
0: Val,
1: o sigui, no hi ha hores al dia ni persones suficients sense que se'ns en vagi l'empresa a quiebre que puguem produir el que estem produint ara sense la intel·ligència artificial.
0: Ostres. Pere, Andreu, estem desitjosos d'escoltar-vos, sisplau.
3: Sí, no, el canvi és brutal. Jo crec que des del novembre, més o menys, ens en van donar compte. Sabíem que els models i les intel·ligències artificials, agents, estaven sobrevolant-nos, però jo crec que tota la indústria el novembre va fer un canvi.
0: Sí.
3: Va ser un canvi, un punt d'inflexió, en dir, val, podem deixar la màquina sola que vagi fent coses per nosaltres mentre nosaltres en fem d'altres. O mentre en fem 10 a la vegada. I és el que diu el Joan, la productivitat no ha sigut lineal, si ha sigut exponencial. Realment entreguem més producte, més ràpid, i jo crec que amb una qualitat igual o superior a la que teníem abans. Per tant, és un canvi brutal, i és brutal viure'l, no?, en primera persona. Però, per l'altre costat, t'obre problemes personals. Perquè, clar, justament la setmana passada ho parlàvem amb el Joan, no?, i ja no com a cap, no?, sinó com a amic, li deia, tinc un problema. Si la meva feina és programar i ja no programo...
0: Què faré, no?
3: I és superinteressant el debat, perquè al final un programador, sí, programa, val, però un enginyer el que fa és solucionar problemes. Llavors el Joan molt bé em deia, escolta'm, tu per què et vas fer enginyer? Per solucionar problemes. Estàs solucionant problemes? Sí. Més problemes que abans? Sí. Més solucions? Sí. Millors que abans? Sí. Doncs ja està, segueix endavant.
0: Aquest debat és la clau, jo crec, no?
2: Totalment.
0: És aquest debat de cap aquí o cap allà, crec,
2: I aquest és un exemple de com el Joan, de manera molt amorosa, ens posa el dit a l'ull en cada una de les confrontacions que tenim, perquè em ressona molt això que dius, Pere, també, perquè em va passar a mi. Jo, persona que no tinc un background tecnològic en absolut, he arribat aquí, doncs, perquè mira, la vida són decisions, i canvis de feina que et confronta i diu, vale, jo tinc aquesta llista, no, d'aptituds, coses que jo sé fer perquè és un coneixement que he adquirit, com ho puc complementar? I arriba un punt que com a treballador estàs dins de dues situacions. Una de, veig en aquest cas la IA com una eina, o ho veig com un perill. La decisió és de cada individu i dir, com ho vull tractar jo? ho vull utilitzar per millorar com a professional i poder oferir més valor del que estava donant fins ara, o m'espanto, em faig boleta i començo, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, a rajar en contra perquè no ens agrada, no ho entenem i no ho volem, no? La resistència que genera, que al cap i a la fi és una cosa que passa a tothom, ja no solament a nivell professional, sinó a nivell personal.
0: Sí, tu dius,
2: decideixo utilitzar-ho o decideixo ser de l'altre equip en què ens agrada queixar-nos perquè ens volen treure la feina i no sabem què fer? No, utilitzem-ho com una eina per ser un millor treballador.
0: Clar. Que sigui una eina en virtut i en benefici.
2: Exacte.
1: I per ser més indispensable. Jo sempre ho he dit, si jo no tingués l'empresa, jo ara seria un obsès de fer-me indispensable en una empresa. O sigui, com puc fer que la meva cadira no me la toquin mai?
2: T'hi pots enganxar. Bueno, és una opció.
1: Sí, t'hi puc enganxar, però poden aixecar la cadira i vindrà l'equip de seguretat i em traurà fora.
0: Sí.
1: És com puc fer servir jo aquestes eines per ser més imprescindible en qualsevol àmbit.
0: Sí, està clar.
1: I ara perquè estem parlant de l'àmbit laboral.
0: Sí. Aquí hi ha un hàndicap, perdoneu, Joan, i no és en contra teu ni molt menys, que ja saps,
1: al revés. Confiança. Tira.
0: Clar, tu aquí també tens el paper d'empresari, que no oblidem que també és un paper fonamental. Tu abans has parlat que potser no seria possible fer la feina amb un capital adient si no fos per la intel·ligència artificial. També és un valor que s'ha de tenir en compte. El valor ètic, moral, si vols, però també l'econòmic.
1: Sí, al final hi ha moltes formes de produir, i hi ha una d'aquestes formes de produir, que és contractant personal. Contractant personal és un cost fix. Vivim en un país que despedir no és fàcil. No sé si això és bo o dolent, cada un tindrà la seva opinió, però despedir no és fàcil, i has de fer que aquesta persona et produeixi. Que a vegades contractes a gent i no produeix.
0: Això, en totes les feines, està clar.
1: Jo no estic en contra d'haver de contractar. Jo estic en contra d'estar sobredimensionats en perfils que potser no ens encaixen. Ara estem fent feina que potser no tindríem una persona 8 hores perquè no la necessitem, però aquesta feina s'ha de suplir. Hi ha molta gent que no vol treballar mitges jornades o té altres projectes, i nosaltres necessitem gent compromesa. Bueno, al final tens una màquina que treballa 24/7, 365, per depèn quines feines, doncs...
0: Val.
1: Doncs fa, però sí, és un tema que el treballador té la seva opinió i l'empresari té l'altra. Els dos són respectables.
0: Sí.
1: Jo com a empresari he tingut experiències a la vida on no he pogut despedir gent, perquè no tenia diners per despedir-los, i te l'has de menjar, i això a vegades és una putada, perquè això et pot portar a un estat de l'empresa que tens una persona que no et produeix lo suficient, que no és feliç, i hòstia, jo no creo una empresa perquè la gent sigui infeliç, jo creo una empresa perquè la gent que siguem, doncs, ens ho passem bé, visquem bé, i arribem on volem arribar, sigui a l'aspecte que sigui. Llavors,
0: sí.
1: És un tema que és distòpic moltes vegades, el que està passant des dels dos punts de vista. O sigui, l'empleat té el seu on necessita aquesta seguretat, i l'empresari té el seu on, hòstia, és que si no puc pagar, d'on voleu que... O sigui, no tinc un arbre que faci diners.
0: No, està clar.
1: Encara.
0: No. I que no arribi, seria un problema, em sembla, eh? Ens falta l'Andreu, és...
1: Andrés.
0: L'Andrés, perdó, que t'he catalanitzat. Andrés, no t'heu escoltat encara. Què opines? Dona una mica de tot el que hem parlat, obertament.
4: Bueno, seguint una mica amb el que ha dit Pere, portem des d'octubre-novembre fent servir la IA un poc més... per tasques més complexes i tal. I hem arribat a un punt que ara estem produint tasques en una setmana, per exemple, que abans, igual en dues persones, es costava 2-3 mesos.
0: Val. De programació.
4: Sí, exacte.
0: Sí. Podem explicar, perdoneu, breument, què és la programació?
1: Sí. Ho vols explicar tu, Andrés, o ho explico jo?
4: Sí, explica tu.
1: Al final, la programació, o sigui, qualsevol sistema informàtic, sigui un ordinador, sigui un mòbil, sigui un rellotge, sigui unes ulleres, tenen una cosa que es diu un processador, que és al final el processador. Pues, la programació és programar un codi que acaba amb aquests dispositius físics que executen coses. Aquesta cosa pot ser des d'enviar-me un WhatsApp, a mostra'm una pantalleta, a digue'm quin temps fa. Al final, això es tradueix d'un codi que entenem els humans. És un codi que tu escrius en anglès, en català, en castellà, amb el que tu vulguis, que amb un llenguatge és com una estructura, Estructura. Això, ja hi ha ordinadors que tradueixen aquesta estructura més humana a un codi màquina, perquè la màquina no parla ni català, castellà, ni anglès, ni res, parla uns i zeros. Llavors, si hi ha un codi que es diu compilació, depèn del llenguatge de programació, però és compilació, que el que fa és, algo que entenem els humans, t'ho tradueixo a uns i zeros, que és el que entén el dispositiu físic. Llavors, el que nosaltres fem és, programem aquest codi que, si vols consultar el temps, pues es connecti a on s'hagi de connectar, agafi el temps i el mostri de forma bonica, visible,
0: amb uns colors, una tipografia, etc. Això és programa.
1: Això és programa. Hi ha molts tipus de programació, de molts llenguatges diferents, amb molts tipus de sistema diferents, però al final és algú escriu un codi que s'acaba executant amb una màquina que fa alguna cosa. Té un propòsit.
0: Val.
1: El propòsit, infinites possibilitats.
0: Perfecte. I això, tornem a l'Andrés, a la programació d'aquestes feines o aquests encàrrecs que us arriben, clar, comporta molta feina perquè aquesta codificació és molt tediosa, tinc entès, no?
4: Sí, és tediosa i a part ara mateix estem fent tasques, pues, estem implementant, per exemple, una botiga dintre de l'aplicació, hem implementat també que dintre de l'aplicació tu et puguis crear com els teus propis mòduls customitzats i tindré un poc més control de l'aplicació, tot a partir de parlar amb una IA.
0: Val.
4: I tot això, pues, al final és molt complex d'executar una persona o dues.
0: Clar.
4: I la IA ens està donant aquest impuls per a treure, pues, moltes funcionalitats en molt poc de temps.
0: Perfecte. Hem d'entendre que no estem parlant de les IAs que tots coneixem, les més comercials, o sí?
1: Sí.
4: Sí.
0: Podem dir noms, eh? Vull dir, estem parlant de ChatGPT, de...
4: Clau.
1: Fem servir la tecnologia que hi ha per darrere d'això.
2: Exacte.
1: Sí. Sí, és com si nosaltres creéssim el nostre ChatGPT, per dir-ho així.
0: D'acord.
1: Si al final ChatGPT t'ofereix una tecnologia que es pot consumir des de diversos canals.
0: Uh-huh.
1: Un canal és el ChatGPT.
0: Val, que és el més comercial, potser.
1: És la part més consumer, que, que és la part que qualsevol de nosaltres o qualsevol de les persones que ens estiguin escoltant pot interactuar.
0: Val.
1: Zero tècnic.
0: D'acord.
1: No necessites cap coneixement tècnic i saps que hi ha algú allà que et respon. Hi ha un altre canal que també és t'integres via una API, o sigui, jo com un proveïdor extern puc crear-me el meu propi ChatGPT, que és el que hem fet naltros.
0: Val.
1: O sigui, hem agafat la tecnologia de ChatGPT o dels altres proveïdors i els hem fet consumer, que vol dir que qualsevol persona els pugui fer servir amb una sèrie de regles específiques que són les que naltros hem fet.
0: D'acord.
1: Però sí, al final són tecnologies normals i corrents que tothom sap fer servir.
0: Val. Perquè, a veure com ho pregunto sense saber-ne, perquè el motor tecnològic d'aquestes intel·ligències artificials és sempre el mateix o parteix de diferents punts, empreses...
1: Depèn. Aquí, Pere, o sigui, que Pere ens expliqui l'obra d'art que ha creat, que és com, depenent de lo que li preguntis, va un lloc, va un altre...
3: Sí, amb el símil, seguint amb un símil, no? És com si tinguessis... Nosaltres hem fet el cotxe i pots canviar-li el motor en marxa.
0: Uh-huh.
3: I pots dir, aquest motor l'ha fet OpenAI, que és qui ha fet el ChatGPT. Canviem el motor i posem el d'Anthropic, que és qui ha fet Claude. Perquè cada model és diferent, cada model és fort en unes coses, però dèbil en unes altres, un és més car, l'altre és més barat, un hi caben més coses, l'altre hi caben menys. Aleshores, en uns moments t'interessa enxufar-li un model amb uns altres. Però el cotxe, entre cometes, que és el que porta un valor diferencial, no? Pues, el ChatGPT ha fet el seu programa, fa imatges, ara fa vídeos, fa de tot, no? Doncs nosaltres hem fet el nostre pel nostre cas d'ús, pel nostre cas de negoci, no? Per fer webs en aquest...
0: D'acord. Llavors, per entendre'ns, corregiu-me, és una intel·ligència artificial Goyle, no? És a dir, que us l'heu fet a vosaltres perquè faci les vostres coses.
3: Correcte.
1: Exacte. No? Aquí a l'art és... Entenem també com funcionen cada un dels proveïdors, que sabem quin proveïdor fer servir en cada moment.
0: Val.
1: I ja, depenent del proveïdor, doncs, li escrius les coses d'una forma, li escrius d'unes altres, fas servir unes eines o fas servir unes altres.
0: D'acord.
1: Aquest és l'art. O sigui, nosaltres no hem creat la intel·ligència artificial com a tal.
0: La pregunta dels motors era aquesta, que...
1: Sí, nosaltres hem creat el motor.
0: Val.
1: Sí. O sigui, nosaltres comprem el motor o fem servir el motor...
0: Que ja existia, entenc,
1: Que sabem que si vols anar en pujada, el millor motor és aquest.
0: Val.
1: Si vols anar en baixada, el millor motor és aquest.
0: D'acord.
1: Si vas en baixada, li fiques cinquena i no sisena, perquè gasta menys gasolina. O sigui, aquí és l'art que hem fet nosaltres, perquè entrenar un motor, o sigui, una intel·ligència artificial d'aquestes, no tenim ni el coneixement per fer-ho, ni els diners que calen
0: per poder fer-ho.
1: O sigui, l'última que es va entrenar, que hi hagi dades, i Pere, corregis-me si m'equivoco, va ser la d'Anthropic, que van dir que va costar 10.000 milions entrenar-la.
3: Jo vaig malament.
1: Jo també.
3: No els tinc. No,
2: en moment no,
1: No, encara no, encara no estem allà. Encara no tinc 10.000 milions al banc.
0: No tinc el mes massa arreglat jo, tampoc. No.
1: Però sí, l'art que nosaltres hem fet és aquest. És entendre també els sistemes, que som experts en aquests sistemes, i llavors hem determinat que quan una persona vulgui fer alguna cosa ha de fer servir aquest sistema.
0: Val.
1: Aquesta és la idea.
0: Val. I un cop heu creat, diguem, aquesta intel·ligència artificial de Goyle, la diem així perquè suposo que es pugui entendre, té nom per això o...?
1: Es diu Ànima.
0: Ànima. Està ben trobat.
1: Sí.
0: Ben trobat. I un cop heu creat Ànima, vosaltres li dieu a Ànima, vull que em facis els encàrrecs que arribin a l'empresa, aplicacions, el que sigui.
1: Els fem servir per tot. Els fem servir des de preguntar quants usuaris hem tingut actius el mes en qüestió, fins a crear una web, crear una botiga, fes-me una web que es connecti amb aquesta font de dades i l'agafi. O sigui, al final és intel·ligent. És intel·ligent entre cometes, perquè al final hi ha una màquina darrere. Però, com deia el Pere, el punt d'inflexió va ser que el raonament dels models, o sigui, que un model sapigués raonar quasi com un humà, de, he trobat això, què faig amb això? Doncs pues, puc tirar per aquí. O sigui, raona ell sol, sempre intentant trobar la millor solució. I amb això, doncs, és com si tinguessis una persona al costat que li pots anar parlant i li pots anar preguntant coses.
0: Clar. I com es programa això? Ho podem entendre, els que no hi entenem?
3: És molt senzill. Sí? De vegades el Joan me pregunta, no? I escolta'm, i això com ho han fet? Com ha acabat, no? Al final, perquè això, a l'oficina discutim molt, com faries això? I al final és tot molt més senzill del que sembla, no? És, tu vas al proveïdor, tu vas a ChatGPT, vas a Anthropic, a qui sigui, li preguntes, et dona una resposta i tu li dones eines a la IA. Li dones eines per escriure codi, per llegir codi, per executar codi. I amb això, i la intel·ligència que et donen ells, pues, la IA va fent. Aleshores, tu quan li dius això, no? Fes-me aquesta pàgina web, pues, com que el seu entrenament s'ha llegit totes les pàgines web del món, sap quina forma té una pàgina web, que sigui de color negre i que sigui atractiva i que sigui no sé què. Pues, ell ja ho sap.
0: Clar.
3: Ja ho sap. I com sí, que li has donat les eines per escriure, per llegir i per executar, doncs comença a treballar, comença a fer, li dones el temps que sigui, 10 minuts, 15 minuts, 5 minuts, si és fàcil.
0: Clar.
3: I quan ell creu que ha acabat, et diu, escolta'm, aquí tens el resultat. Fantàstic.
0: Clar, ostres. Però tot i així, aquesta ànima l'heu d'anar actualitzant contínuament, entenc també. Clar, el que deies, no? A vegades ho poso molt bàsic i que s'entengui. Per exemple, ara està de moda el color negre i d'aquí l'any que ve estarà de moda el color gris. M'ho estic inventant. Que tot això li heu d'anar ensenyant a l'ànima.
3: Clar, és el que deia el Joan abans, no? Al final, tu li has d'anar posant els inputs que creus que són interessants i rellevants per aquell moment.
0: Val.
3: I això és part de la gràcia d'aquest art, no? D'entendre com funciona el model, què pensa, doncs moltes vegades li has de dir, no confiïs en el teu entrenament i el teu coneixement.
0: Val.
3: Perquè no està bé. Perquè, doncs això, van sortir versions noves, actualitzacions de les llibreries que fa servir, i clar, ell està entrenat amb la llibreria de l'any passat.
0: Clar.
3: I la nova ja ha sortit. I li dius, no, jo et passo la documentació nova, no pateixis, t'ho dono tot. Per aquest client, fa servir aquest color. Ell té, per exemple, hi ha una cosa molt, molt famosa a les xarxes, que és que es pot detectar aquesta fetamia pels colors.
0: Mm.
3: Els models, no se sap per què, tendeixen cap al color lila, blau,
0: i pastosos,
3: púrpura,
0: no? Com uns colors més pastosos.
3: Exacte.
0: No? Que sé.
3: I aleshores, nosaltres tenim una instrucció al prom que diu, no faci servir color lila.
0: Per buscar la diferència.
3: Clar.
0: Que intel·ligent. Clar, tot això ho ha de fer un humà. O arribarà un punt que ja, que a vegades hem parlat també, Joan, hi haurà, no?, que és aquesta nova intel·ligència artificial que té un nom que jo mai recordo.
1: L'AGI.
0: Exacte.
1: La general, intel·ligència artificial general.
0: Que això també suposo que dona aquest punt d'intriga, no? És a dir, fins ara és evident que hi ha la mà humana al darrere per anar actualitzant, per anar reprogramant, etc. Però hi haurà un moment que la intel·ligència artificial serà capaç d'autogestionar-se. Que segons tinc entès, ja no hi haurà volta enrere ja quan això arribi.
3: Jo sóc molt optimista i crec que no...
0: No arribarà mai.
3: Sí que arribarà, però el problema és que estem molt influenciats per les pel·lícules, per les
0: sèries... Skynet. A mi sempre amb el cap Skynet.
3: Sí, no hauria de dir-ho, però sí, òbviament, tindrem màquines que es milloraran elles mateixes. I, òbviament, agafa tot un caire més pel·liculero quan no parlem d'ordinadors, sinó que parlem de robots.
0: Ja,
3: no? Tots hem vist robots que fan coses una mica estranyes últimament, però màquines que s'autoarreglaran i s'automilloraran, això ja existeix a dia d'avui.
0: Sí. Sempre ens ho hem pensat, no?, que la intel·ligència artificial acabarà desenvoluparà un robot o un humanoide,
1: sí.
0: que tampoc no ha de ser així, tampoc. No, per lo que veig, és a dir, no, la intel·ligència artificial potser també té un llarg recorregut en aquest fet, no, de programació, en ciència, en investigació, en assaig, no,
1: en
0: experimentació en general.
1: Amb tot, al final la pots fer servir des de... L'altre dia jo, si volia sopar una daurada, i vaig buscar l'intel·ligència artificial, diguem quina és la millor recepta per fer una daurada.
0: Clar.
1: O sigui, no fa falta que sigui només amb l'àmbit laboral, sinó també...
3: A mi per cuinar m'encanta.
1: O sigui, no. Com està entrenat amb tota la informació del món i els comentaris de la gent, què opina un, què opina l'altre, doncs et diu, vale, doncs, segons el meu coneixement, no perquè la intel·ligència artificial hagi cuinat una daurada, sinó...
0: No, no, segons el que jo he pogut recopilar...
1: Segons el que jo he pogut recopilar, la millor forma de fer-ho és aquesta.
0: Clar.
1: I això, com a tot, crearà noves oportunitats laborals. O sigui, ja hi haurà feines que encara no existeixen.
0: Val.
1: Depèn de tots fer-ho. I amb el tema dels robots... És molt controvers, però és que hi ha moltes feines que la gent no les vol fer, i s'han de fer.
0: Ja.
1: Llavors, si la gent no vol dedicar-se a alguna cosa, algú ho haurà de fer. I aquest algú a vegades és un robot, perquè l'humà no vol treballar del que sigui. Llavors, aquí és on, bueno, és un tema controvers que...
0: Sí, sí. Valtus, tot i que sou molt joves, jo crec que quan veu estudiar encara no es plantejava la intel·ligència artificial.
1: Ojalà.
0: Clar, suposo que quan estudiàveu a la facultat i tot plegat, clar, aquest debat no hi era. No només aquest debat ètic i moral que hi podem afegir, sinó també suposo que com ho heu anat aprenent? Perquè estem parlant de tecnologies. A Goel, des del passat novembre, no comentàveu, en el món en general estem parlant de molt pocs anys.
1: Sí, 3 anys.
0: Imagina't. És a dir, a nivell professional, com us aneu adaptant aquests canvis tan brutals i bèsties que estan succeint? I després suposo que també una de les claus, no? Les noves fornades, les noves generacions, una mica aplicar aquest debat, no? De cap on ha d'anar aquesta intel·ligència artificial. M'enteneu on va la pregunta, eh? La faig genèrica perquè pugueu parlar tots, eh? Què en penseu?
1: En el meu cas només diré que jo sóc partidari de que només hi ha una forma de ser molt bon algú, que és obsessionar-se i estar cada dia fent. O sigui, sí? No pots ser bo amb això. O sigui, pots saber fer servir una intel·ligència artificial. I això és molt fàcil. Entendre com funciona i fer-la servir bé, hores i hores.
0: Ja.
1: No té més.
2: Això també són caràcters, eh, Joan?
1: Bueno, ja. Però ell preguntava com professionalment ho aneu fent? Pues perquè estem com una cabra i ens encanta el que fem.
2: Estàs.
1: Estem. Potser no parlaré per tu, però sí, jo amb aquests dos bons homes ens anem enviant cada dia totes les novetats. I cada dia és cada dia... Que
2: no havíem
1: és
2: de crear
1: dia.
2: Controvèrsia.
1: Sí.
2: Jo ho estic fent.
0: No, ho està fent molt bé, ho està fent molt. És una mica la Sílvia avui, eh?
1: És una mica la Sílvia. Jo, el meu pare, és això, és estar informat de tot i dedicar-li qualsevol temps que puguis tenir.
0: D'acord. I això, i com formar-se amb intel·ligència artificial avui en dia? És a dir, aquests coneixements que el Pere i l'Andrés estan ara abocant, amb la creació d'Ànima, per exemple, clar, no sé si heu hagut de fer algun tipus de formació específica o també, com el Joan, una mica de manera friqui, investigant i prova assaig.
3: En el meu cas, abans de treballar a Goil, feia el que faig ara a les nits. Acabava de treballar, feina de programador, normal, amb el Departament de Recursos Humans, una mica avorrit, però bueno, m'ho passava bé, però no veia en quin moment es creuria això, no? Llavors va ser quan vaig començar a Goil, que va ser com, bueno, ostres, m'agradaria estar pagant jo per fer aquesta feina, no? Però és veritat amb el que dius, no? Nosaltres hem anat aprenent a base d'equivocar-nos i d'anar provant i veure què funciona, què no funciona, com això. El novembre vam veure que hi havia un abans i un després perquè havíem provat-lo d'abans. I ara, amb lo d'ara, hem vist una gran diferència. I és veritat que no hi ha millor moment per aprendre. Perquè amb aquesta gent que avui et fa la feina per tu, et fa la part de programació, que un programador, no ens enganyem, programa molt poques hores al dia. Havia d'estar pensant, havia d'estar dissenyant arquitectures, després havia d'estar provant, que només ens treu una petita part. No ens treu el 100% de la feina. Llavors, li pots dir, escolta'm, però tot això que t'he demanat m'ho vas explicant. Vull entendre-ho, vull aprendre, vull un llenguatge nou de programació.
0: Doncs
3: explica-me'l. Entres al ChatGPT, igual que t'explica com fer la durada, t'explicarà com fer un algoritme per classificar o per, jo què sé, pel que sigui. Llavors, no hi ha millor moment per aprendre, perquè abans t'havies d'apuntar a un curs, havies de pagar, havies de... Òbviament, ara no vull tirar pedres als cursos,
0: que
3: estan molt ben fets, segons quins, però el tema és aquest, que tens una porta oberta a coneixement il·limitat. Aleshores, aprendre ara mateix costa zero.
0: Sí, justament per la pròpia intel·ligència artificial, com tu bé dius, és curiós, sí, és veritat, és redundant, però és curiós, és veritat. Sí. I Carolina, en el teu cas, és a dir, com com t'ajuda o com desenvolupes la teva feina amb intel·ligència artificial? Dis a Boyle o no, no ho sé, eh?
2: Clar, és que jo el meu primer contacte amb la intel·ligència artificial va ser una feina anterior a Goyle, en la que el producte en si necessitava d'aquesta eina per poder sobreviure, per tant no em va quedar altra que primer entendre què era i quina era la motivació per utilitzar-la en aquest producte. Però llavors el que vaig fer, la meva corba d'aprenentatge va ser acceptar el que no sabia. Jo sabia que tenia una eina, un Ferrari, i no el sabia conduir. Per tant, en aquest cas, jo reconec, i jo sí que tiro l'aire als cursos. Jo, com a usuària, per què no?
0: Si més no, els preus dels cursos.
2: Això també. M'agrada més democratitzar la formació. Llavors, el que sí que em vaig trobar és que tenia una eina que no sabia utilitzar, però la quantitat de cursos que hi havia a l'abast era tan gran que jo no tenia la capacitat per escollir quin era el bo i quin no. No solament el filtre del preu, que ja és una barrera per escollir doncs, el que pots considerar que és un bon curs d'IA o no, sinó perquè tampoc hi havia tanta oferta que al final doncs, vaig acabar fent com els meus companys, preguntant, acceptant que hi havia moltes coses que encara no sabia i la IA em va anar ensenyant mica en mica i fent molta prova i error, però moltíssima. Primer, en l'àmbit personal, per dir ok, estic utilitzant la IA com un buscador de Google o estic fent altres coses. Al principi vaig estar molts mesos pensant-me que era un buscador de Google, perquè jo no sabia quines preguntes fer-li. I com que al cap i a la fi et parla superbé, et diu coses maques i et dona la raó, ho vaig trobar horrorós, que us ho dic. A mi això no m'agrada, eh? A mi que algú em doni la raó sempre se'm fa una mica estrany. Al final vas passant les setmanes i vas fent preguntes per poder esbrinar en què pot ajudar. I al cap i a la fi ho acabes integrant en la teva via professional un cop li dones la base de ok, això és el que sé fer. Això és el que reconec que no sé fer. Em pots donar un cop de mà a fer-ho? I mica en mica et va donant aquesta informació.
0: D'acord, que és això. Tornem altra vegada a l'aprofitament de la intel·ligència artificial, en aquest cas, dins de la pròpia intel·ligència artificial. És una mica com el metacine, eh? No? És una mica...
2: I perquè no ens substitueix, sinó que ens complementa. Penso, si jo tinc un llistat d'aptituds en les que jo considero o he validat que estic molt bé, potser no faré tant d'ús de la IA. En canvi d'altres, que... Doncs no en sé una castanya, en aquest cas sí, diré, ja, t'escolto, explica'm tot, perquè així es complementa el ventall d'aptituds que puc tenir.
0: Val. Tot i així, avui en dia, encara hem de posar dubte el que ens diu la intel·ligència artificial?
1: Sí, jo
0: ho
1: sí.
0: Ho porto al meu terreny, periodísticament, absolutament sí.
1: En
0: la meva feina no pots refiar-te d'una nota de premsa o d'una notícia que et faci la intel·ligència artificial. És més... En aquest àmbit, en el Vendrell, a la comarca.
1: Tampoc et pots enfiar d'una que no et faci la intel·ligència artificial.
0: Ja.
3: Preguntes a un amic, no? Escolta, què opines? Què penses? Mira, fes això.
1: No, però anem al tema notícies. S'han publicat fake news a tot i plen. I fake news fetes per persones. Ja no intel·ligència artificial, sinó fetes...
2: Se't diu pensament creatiu.
0: Sí, però està fet amb intenció.
1: Amb intenció.
0: És a dir, em refereixo que segurament que... Tu demanes que et faci una informació sobre la Sagrada... És a dir, que et faci una notícia sobre la Sagrada Família, te la farà perfecta. Però tu li dius que et faci una notícia sobre el carrer que estan asfaltant, m'ho invento, el carrer alt d'aquí al Vendrell...
1: Mira, Pere,
0: no te'n tocarà ni una.
1: Treu la notícia, Pere.
0: Però m'enteneu per on vaig, sí. No? Que també en aquest sentit encara, jo crec que encara en aquest recorregut, sí, o almenys el que jo porto al meu terreny,
1: S'ha de fer... Hi ha dues formes de veure que la notícia és bona, bueno, que la informació és bona o no. És, si l'ha buscat a internet, acostuma a ficar les referències d'on les ha trobat. Si quan tu li preguntes, busca'm informació sobre la Sagrada Família i fes-me, m'ho invento, un article, en el seu procés de búsqueda ja et diu d'on ho ha tret. I després a mi sempre m'agrada fer alguna cosa, per exemple, estava redactant un tema d'un contractual i tal, que deia, segon l'article no sé què, jo no sé l'article no sé què, jo el que li deia és, valida'm que tots els articles que m'has ficat realment diuen això. O sigui, tu ja li dius a l'intel·ligència artificial que s'autovalidi, que és, tu m'has dit una cosa, busca'm si el que m'has dit és veritat o no. I amb això, llavors, ho busca a internet i ho sintetitza. Perquè s'ha donat casos de temes, sobretot legals, que l'advocat ha presentat un escrit fent referència a articles de la Constitució i de més que eren inventats. Aquí és...
0: S'ha d'anar en compte, clar.
1: No, aquí és que l'advocat és un vago i no ha validat...
2: Advocats del món, us demanem perdó.
0: Sí. Bueno, ja tot...
1: Perquè l'advocat diu programador. Els programadors hem fet codi que ens creiem que fa una cosa i que no fa aquesta cosa, perquè al final la intel·ligència artificial no et comprova que el codi sigui correcte. Et genera alguna cosa. Confiant que aquest algú funcionarà. Però aquí el factor humà o altres intel·ligències artificials ens han de donar la garantia de que això és veritat.
0: Sí.
1: I fer aquest fact-check.
0: Que és... Bueno, la pregunta base era aquesta, eh? Vull dir que ja ens podem començar, doncs, a enrafiar de la intel·ligència artificial perquè fa el sector tecnològic, eh? el que es deia la Carolina, eh? En tema de formació, en programació, és a dir...
1: Jo suggereixo que tothom sempre faci un doble check, o sigui, que si tens dubtes o et vols assegurar que això existeixi, que validis realment, que busquis a Google, que destinis 5 minuts, o que inclús li diguis a l'intel·ligència artificial, validem que això és correcte i busca...
0: Repregunta, no? Això és molt de periodisme, eh? També repreguntar és molt de periodisme, eh?
1: Valida't que això que m'estàs dient és correcte i fes-me una anàlisi de si ens hem deixat alguna cosa o si hi ha un cas que sigui que no és així.
3: Clar, en aquest cas del contracte, la cara del Joan està en aquest contracte. Si això ho porta a on ho hagi de portar i no és correcte...
0: El Joan tindrà problemes.
3: El Joan tindrà problemes. O en el cas, tu redactes aquesta notícia i dius, va, és una notícia fàcil, la redacto, la passo i la penjo. Uh-huh. Ets tu qui ha firmat aquesta.
0: Sí, sí,
3: per
0: sí,
3: tant,
0: sí, sí.
3: Igual que nosaltres programadors, pues el periodista que signa això ha de verificar, ha de posar el criteri periodístic, uh-huh. ha de verificar, llavors a mi no em sembla malament que una notícia estigui redactada, estigui generada, però tu li has ficat el teu xec, sí, està firmada per tu, per tant, jo me'n refio de tu.
0: Clar, clar. I ja per acabar aquest capítol nostre, que no és el tema, però em fa molta gràcia perquè quan tu fas alguna cerca informativa del Vendrell, les fonts som nosaltres. Mm. És a dir, és com també allò de... És a dir, la font que utilitza la IA per autenticitat o no, o recorre algun tipus d'informació això local, passa per Ràdio Televisió del Vendrell, que és com fa com molta gràcia, no?
1: Això ha passat de gent que li preguntava coses a la intel·ligència artificial que buscava internet i llegia, o sigui, com està entrenada amb coses d'internet i no sap si allò és correcte o no,
0: clar.
1: Et mostra el primer que troba.
0: Sí, sí, sí.
1: I a vegades el primer que troba és fals.
0: Clar.
1: I com ho explica també, com deia la Carolina, com t'ho diu tan convincent...
0: Sí, t'ho creus.
2: Però aquí, sense intenció d'entrar en la vessant filosòfica del tema, ni molt menys, hem de recordar que la IA està hecha a imagen y semejanza nostra.
0: No,
2: el pensament crític, una IA ni el té ni se l'espera.
0: I tant.
2: És una eina que hem d'utilitzar nosaltres com humans per decidir quines coses ens creiem, en quin grau ens ho creiem i quin impacte tenen en la nostra vida.
0: Que a vegades intentem trobar uns valors a l'intel·ligència artificial que ni la societat actual és capaç d'assumir certs valors, eh? És una mica distòpic, també, en aquest sentit.
1: Consejos vendo, pero para mí no tengo.
0: Correcte. Digues el que jo faci, no digues el que jo digui, però no el que jo faci, en certa manera, eh? Ja és això. Bé, hem parlat una mica de tot, hem fet una mica de tertúlia una mica àmplia, però jo penso que amb el que ens hem anat explicant, també la manera, i crec que ha sigut molt útil, per meu almenys, que és una mica com treballeu, què feu, de quina manera ho feu, tot i així, faig el parèntesi altra vegada. Ens quedarà un dia parlar àmpliament de Goil, com a empresa jove del Vendrell tecnològic, de com ho esteu fent.
1: Hem de decidir el dia que gravem el programa a l'oficina.
0: Correcte, doncs ho farem ben aviat, tanco parèntesis. Una mica amb el que ens aneu d'explicar, sí que ja ha anat traspuant una mica les vostres opinions, que era una mica el tema de la tertúlia, el debat, entre cometes, d'avui, que és aquesta, jo penso que és la paraula, que és aquesta distòpia, que hi ha actualment, en general, de dir, sí, super, endavant, és molt útil, intel·ligència artificial, però sempre hi ha aquest reull, aquesta mirada cap a... hem d'anar en compte. No? Una mica aquesta seria la conclusió, veig, no?
1: I a més una altra lectura que a mi sempre m'agrada dir, que és no fa falta estar en una gran ciutat per crear coses grans.
0: Correcte.
1: O sigui, al final estem pensant que sí, el Pere és de Vilanova, l'Andrés és de València, la Carolina és d'Olot, secundàriament de Barcelona. No fa falta estar en una ciutat per tenir un impacte molt gran. O sigui, jo puc dir amb molt d'orgull que estic pràcticament convençut de que tenim coses úniques al món, perquè de moment ningú les està creant i és molt nou. Algú les crearà en un futur, nosaltres serem els primers. Hosti, això s'està creant des d'un poble, llavors. Això ha d'animar la gent a dir... El poble no és una barrera.
0: No.
1: A vegades són dificultats, però no és una barrera. I la tecnologia et permet crear totes aquestes coses.
0: Llavors, els valors...
1: És una altra lectura de... Sí, pots... Que podem ser molt friquis de la tecnologia, que ho som, però... L'altra lectura és, som molt friquis de la tecnologia i tenim coses molt grans des d'un poble.
0: Sí.
1: I la tecnologia permet crear això.
0: Sí.
1: I la intel·ligència artificial ha sigut el canal pel qual podem estar-ho creant.
0: Correcte.
1: És...
0: que bé.
1: Jo sempre m'agrada fer aquesta reflexió, sigui el Vendrell o sigui qualsevol poble.
0: Sí, sí,
1: o sigui...
0: està clar, perquè és el cas del Vendrell, però sí que és cert que, sí. que és, no, és sí, realment... Sí.
1: Realment es pot canviar el món des d'un poble. Sí. Més difícil. Sí. Més difícil.
0: Més complicat.
1: Més complicat, menys... Sí, més traves.
0: O, Silicon Valley tampoc no és una... o no era una gran urbe, no, en principi?
1: No, Silicon Valley va començar com un descampat.
0: Per això dic...
1: van començar a construir coses allà.
0: Per això, no? Dic, per això dic que una mica és... Que, sí. No sé si voleu fer ja molt ràpidament, que ja estem fora d'hora, alguna reflexió final per part dels...
1: Vinga, una frase.
0: 3-4. Si voleu,
1: liner.
0: Si no, no, eh? No,
1: sí,
0: no teniu
1: sí, sí, sí, sí que volen, sí que volen.
0: Que és dolent.
1: Un one-liner.
2: Perquè veieu, eh? Menys mal que quede documentat. Això ho hem de sentir cada dia.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo potser el que diria és que hem de perdre la por.
0: Bé, mira...
2: a utilitzar-ho. Hem de perdre la por. Hi ha coses que com a humans no ens ho podrà treure mai ni una IA, ni una màquina, ni res. I crec que són doncs, aquestes aptituds el que val la pena nutrir i utilitzar i perdre la por. I la Clar. Qüestió és provar-ho.
0: Sí, sí, sí.
2: Si no ens equivoquem,
0: no
2: aprendrem mai.
0: Correcte.
2: No cal quedar-se a la grada i mirar-s'ho. No, home, no, això no. Vull dir, agafeu un ChatGPT el que vulgueu, proveu i les vegades que faci falta, però perdre la por, sobretot.
0: Fantàstic, que bé. Andrés...
4: Jo diria que obre l'oportunitat a molta gent que, per exemple, no tècnica sobretot, que abans tu tenies que pagar milers d'euros per tindre una web i ara amb calma i aprenent un poc de, sobre la intel·ligència artificial pots crear qualsevol producte que, que et puguis imaginar.
0: Molt bé. Bé, clar, reflexió també. Pere.
3: Jo igual. Jo també animaria a perdre la por i a dir, a obrir-ho, a obrir ChatGPT, a obrir Claude, qualsevol, Gemini, i a preguntar què pots fer, què saps fer. I quan vam compartir jo la feina feia això. Val, doncs mira, i tot començarà a ajudar, a optimitzar, a fer-ho millor. Potser són coses petites, però segur que et pot ajudar.
0: Perfecte. Doncs acabem amb això, justament.
1: Molt bé.
0: Gràcies a tots plegats.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
5: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal, als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.

0: amb aquesta última cançó, Con este fuego, i que a més ens ha d'ajudar, mira, passar alguna trucada que ja veiem que tenim per aquí, si algú més vol participar encara en aquesta recta final, per suposat que pot fer-ho pels canals habituals, ja sigui el 977 15 70 69 o a través del WhatsApp al 686 101 101. I de fet tenim ja aquesta primera trucada d'avui. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Jan, què dius? Bon dia.
1: Mira, estava esperant que canviessis el programa i per veure si podíem trucar.
0: Molt bé, doncs mira, tenim aquesta estoneta final per poder fer-ho.
1: Bueno, doncs llavors posa la cançó que t'agradi més en tu, Pere.
0: Vinga, doncs va, buscarem alguna xula.
1: I així no cal perdre temps.
0: Vinga, perfecte, no pateixis per això.
1: Però això sí, endavant amb els 4.000 i visca tots els caixeres. I caixeres, i visca la cuina, Pere.
0: Visca. Gràcies, que vagi bé. Bon dia, Jan.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: I aquesta és la cançó que ens deixa triar el Jan Papalet. És una cançó molt xula, perquè hi ha moltíssimes col·laboracions, però quan dic moltíssimes, hi ha molts, molts artistes, no vull dir un número, però bé, moltíssims, formacions catalanes i també espanyoles. És una de les cançons de comiat de la Fúmiga, versionant una de les seves cançons més conegudes, que és Gent de la Mediterrània, doncs ara doncs una mica modificada la lletra d'aquesta cançó i amb aquesta gran quantitat de col·laboracions. És una cançó ben xula i que una mica això, no? La gent de la Mediterrània, que som tots plegats. Doncs va, aquí està. Espero que també t'agradi amb tu, Joan.

I aquesta és la darrera cançó de l'Alfred García, que es diu Mateo. Ja veiem com mica en mica els artistes van perfinar les seves cançons per l'estiu. I aquesta també ho és, clarament. No, és una cançó xola. I de fet serà la cançó que ens ajudarà a posar ja el punt i final d'aquesta calaixera d'avui dimarts. Sempre recordant que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. Que vagi molt bé. I això, fins demà. Adéu-siau.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es preveu que en uns minuts conflueixin les dues columnes de 200 que han sortit des de Plaça Espanya i l'estació del Clot per arribar a la manifestació unitària a Plaça Urquinaona, a Barcelona. Es tracta de la primera jornada de vaga de les tres convocades a tota educació. Connectem ara amb l'epicentre d'aquesta mobilització. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
3: Bon dia. Centenars de docents es concentren ja a la plaça Urquinaona mentre esperen l'arribada dels milers de participants que venen des de diferents punts de la ciutat. Ha sortit una columna de Plaça Espanya i una altra de la Meridiana, on s'han afegit també mestres i professors que han arribat amb autocars des de tot Catalunya per reclamar millores laborals i del sistema educatiu. D'aquí mitja hora arrencarà la manifestació fins a la plaça Sant Jaume. El Departament d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga en un 11% amb la informació del 37% dels centres educatius. Els sindicats eleven aquesta xifra fins al 70% de seguiment d'aquesta aturada.
2: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el rigor científic amb què l'executiu ha actuat davant d'aquesta crisi.
4: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
2: Sánchez ha comparegut davant dels mitjans conjuntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui al Palau de la Moncloa. I una incidència de la companyia telefònica ha afectat aquest matí el servei del telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. En aquests moments ha quedat ja solucionada i, per tant, el servei funciona ja amb normalitat. I pel que fa al temps, la Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les dues d'aquest migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Valles. Pel que fa a la temperatura, els valors avui rondaran entre els 20 i 26 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Independiente como el aire, deseme bueno.

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Educació ha xifrat en un 11,40% el seguiment amb la informació aportada del 37% dels centres educatius, mentre que USTECA ha elevat el seguiment a un 70%. En aquests moments, la manifestació que ha sortit de plaça Urquina 1 a les 12 del migdia es desplaça fins plaça Sant Jaume. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei, que en aquests moments es troba caminant per via Laietana. Esther, bon dia.
3: Bon dia, milers de professors amb un ambient més caldejat que mai es manifesten a aquesta hora per via Laietana amb crits de lluitam. També estem educant, reclamant més recursos per l'educació pública i també mostrant el rebuig als Mossos d'Esquadra a les escoles. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el departament la xifra en un 11% només amb la informació d'un de cada tres centres. Els sindicats reclamen a la consellera d'Educació que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que considerin desproporcionades les jornades de vaga d'aquests dies davant la situació que viuen els docents a les aules. Demanen al president Illa que porti solucions a les negociacions perquè està davant d'un conflicte de país i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatge va ser allà després que donés positiu a la PCR, que sí la va fer quan va arribar al centre sanitari. Pel que fa a les dades exactes de la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid, finalitzarà al final el 21 de juny, segons ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Són 4 dies més del que es va anunciar en un primer moment. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-37 a Santa Maria de Miralles provoca pas alternatiu, també un altre accident a la C-25 al Gurb, talla un carril i finalment una avaria a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants, Figueres-Vilafant registren retards per una manca de tensió a la catenària entre Girona i Figueres. I un home de 80 anys i veí de Pinós, el Solsonès, està desaparegut des d'ahir a la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors que hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i dues dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

adorneu que esteu en el núvol. Sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat. Així a la terra com el metavers. El meu like de cada dia.

0: Ei. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Escoltas Radio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Actualitat informativa d'una jornada dimarts 12 de maig del 26 que us fa arribar d'una banda el control de so Juan Márquez. L'actualitat esportiva, Jordi Garell. La meteorològica, Mar Rodero. D'altra banda, hi és present la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parli amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats, és el repàs al sumari de titulars.
5: Sumari de titulars.
4: Avui començarem el nostre informatiu parlant del professorat que torna a sortir al carrer aquest dimarts i ho fa seguint la crida dels sindicats majoritaris. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que també s'haurà de fer ressò, en aquest cas, en relació a la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les escoles i a la vigilància de les manifestacions dels professors. D'aquest fet també en parlem. Parlem dels museus i del Dia dels Museus, també del Job Marketplace, que torna, en aquest cas, el dia 20 de maig. Un informatiu que ens ha de servir també per parlar de dos grans concerts que serviran per celebrar la Diada Pau Casals, de la Caminada de Santes Creus, dels petits artistes i el món de la sardana, o dels concerts, en aquest cas, del Vendrell sent la música. Tot plegat, si ens volen seguir, ho combinarem amb la crònica esportiva i alhora també amb la meteorològica d'un dia on sembla que hi ha d'haver canvis. Però en tot cas en parlem a la recta final d'aquest informatiu. Com dèiem, el professorat ha tornat a sortir al carrer aquest dimarts i ho ha fet seguint la crida dels sindicats majoritaris en la primera de les tres jornades de vaga convocades arreu de Catalunya. Fins ara s'havien organitzat per territoris, però aquest cop els docents es manifesten de manera unitària arreu de tot el país.
6: Millores salarials i rebaixa de les ràtios, o el que és el mateix, un increment de recursos per afrontar amb garanties la seva tasca docent. Sota aquesta premissa, el professorat de Catalunya està cridat a la vaga aquest dimarts, en la que és la primera de les tres aturades convocades arreu del país. Les altres dues, si no s'arriba cap acord, tindran lloc el 27 de maig i 5 de juny. Ja des de primera hora hi ha hagut talls de carretera a diferents punts del territori, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la C32 a Mataró, l'AP7 a Montornès i la C17 a Malla. A les 12 del migdia més han confluït les diferents columnes de manifestants a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on ha partit la marxa unitària. Als centres educatius, els serveis mínims estableixen la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada tres aules. La consellera d'Educació ha convocat els sindicats a una nova taula de negociació aquest mateix dijous.
4: D'altra banda, i fent referència a aquestes protestes del professorat i en el context de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa, el Departament d'Interior ha reconegut a una pregunta parlamentària de la CUP que es van fer nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del passat mes de març. Es tracta d'identificacions, recollida de dades de reunions o manifestacions o denúncies per la llei Mordassa, que es van dur a terme en una vintena de poblacions catalanes, entre elles el Vendrell. Des del sindicat USTEC denuncien que aquests fets demostren que hi ha una actuació policial sostinguda contra el personal educatiu que aquests dies està mobilitzat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio ens porta ara a parlar de museus unint un món dividit. Amb aquest lema, el Vendrell celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus. Una jornada amb visites teatralitzades, portes obertes, exposicions, ballades de sardanes i enguany per primer cop l'edició limitada d'uns imants ben especials.
6: Si el món està dividit, res millor que la cultura per poder-lo alimentar. Amb aquesta vocació, el Vendrell celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus, amb l'edició com a gran novetat d'uns imants que representen els principals edificis patrimonials de la vila. Una iniciativa amb una forta càrrega simbòlica.
7: Reivindiquem i lluitem i treballem cada dia perquè els nostres museus uneixin no només el nostre municipi, la història i la identitat del nostre municipi, sinó que també som un mirall per a altres poblacions que veuen en el Vendrell un lloc important de difusió cultural i patrimonial.
6: Tothom que visiti aquest cap de setmana els diferents espais museístics del Vendrell rebrà de regal aquest imant d'edició limitada, un complement a una festa que es pretén transversal.
8: Aquest any s'ha volgut fer donar aquesta imatge unitària de tots els museus i hem fet l'encàrrec a l'empresa vendrellenca de Sister and Brother a aquests imants que són fets de fusta i que representen les façanes de tots els nostres edificis patrimonials de cultura, on hi alberguen doncs, aquests museus o espais d'exposició.
6: La inauguració del Dia dels Museus serà divendres a les 5 de la tarda amb un taller de pintura per infants al Museu 10 i tot seguit una exposició de Carme Canyete al Portal del Pardo. Al llarg de la resta del cap de setmana, els altres espais museístics del Vendrell, és a dir, la Casa Museu Àngel Guimerà, la Casa Nadiua de Pau Casals, el Museu de Pau Casals, la Fundació Fenosa i el Museu del Tabaris, organitzaran gratuïtament visites guiades, teatralitzades, portes obertes i una ballada de sardanes dissabte a les 7 entre més. Un capital cultural que només l'any passat va atraure vora de 60.000 persones.

0: I continuem amb d'altres qüestions perquè torna el Job Marketplace, la trobada entre empreses que busquen personal i treballadors que cerquen feina. L'esdeveniment se celebrarà el dimecres, dia 20 de maig, a 11:45 del matí a 2:45 del migdia. La iniciativa té lloc en un moment on les empreses busquen treballadors per als sectors del turisme i del comerç de cara a la temporada d'estiu.
1: L'edifici del Tavares de Coma Rua acollirà el dimecres 20 de maig una nova edició del Job Marketplace, un esdeveniment que té l'objectiu de posar en contacte treballadors que busquen feina amb empreses que necessiten personal. La fórmula de funcionament es basa en entrevistes de 5 o 10 minuts entre totes dues parts. Els perfils laborals preferents d'aquesta edició estan vinculats al sector turístic: personal de neteja, cambrers, cuiners, repartidors, recepcionistes, manteniment de jardins i instal·lacions, guies i animadors. Les empreses també busquen professionals que s'adaptin a feines del sector comercial, caixers de supermercat, carnissers, fruiters o dependents. La jornada començarà a 11:45 del matí i acabarà a 11:45 del migdia. Les inscripcions es poden fer a través del web del Servei Municipal d'Ocupació del Vendrell, l'EINA.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I parlem de qüestions que ens traslladen en clau de comarca a l'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès, que han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i la presidenta de la Federació, Neus Lloberes, i estableix un marc de cooperació estable entre ambdues institucions per als propers 4 anys. Aquest acord parteix de la voluntat compartida de fomentar el desenvolupament econòmic local i donar resposta a les necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, la Federació Empresarial del Gran Penedès, com a organització empresarial multisectorial, treballarà conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica de Calafell per impulsar iniciatives que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses i generar noves oportunitats al territori.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I la crònica cultural ens porta a parlar de dos grans concerts que serviran per celebrar la Diada Pau Casals a Barcelona. El primer tindrà lloc el dia 9 de juny al Palau de la Música Catalana amb el Quartet Casals, i el segon es farà el dia 13 de juny al Conservatori Municipal amb dues orquestres i joves violoncel·listes.
1: Barcelona celebrarà la Diada Pau Casals del 150è aniversari del naixement del mestre amb dos grans concerts. El primer concert tindrà lloc el 9 de juny al Palau de la Música Catalana amb l'actuació del quartet Pau Casals i del pianista Alexander Melinkov. El segon concert, organitzat per la Fundació Pau Casals, es farà el 13 de juny al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, amb l'Orquestra del Centre, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes. La Diada Pau Casals se celebra a Barcelona des de l'any 2016.

0: Gairebé un centenar de persones participaven diumenge en la caminada a Santes Creus del grup muntanyenc de la Lira, una activitat que s'ha organitzat com a alternativa a la tradicional ruta a peu fins a Montserrat a causa de la pesta porcina africana.
1: Un total de 99 persones han pres part aquest diumenge a la caminada fins al monestir de Santes Creus, organitzada per la Lira Vendrellenca. Aquesta caminada ha substituït la tradicional anada a peu fins a Montserrat, que enguany presentava complicacions a causa de les restriccions per la pesta porcina africana. El grup vendrellenc sortia de la porta de la Lira poc després de les 7 del matí, amb un bon ambient i el desig que la pluja no espatllés la jornada.
2: Uns 32 quilòmetres, ja l'havíem anunciat aquesta casa a la televisió al Vendrell. Aquí tenim tota la colla, la junta i l'organització. Ahir va ploure, però avui sembla que el temps aguantarà. Som 99 persones i un equip que ens acompanya per travessar carreteres i, bueno, i si algú en cas d'abandonament.
1: L'arribada a Santes Creus, sobre l'horari previst, es va fer al ritme de la música dels grellers que formaven part de l'expedició vendrellenca.

0: L'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa s'ha volgut sumar als actes de commemoració del Vendrell com a capital de la sardana, que té lloc enguany, i ho han fet convertint la dansa nacional de Catalunya en l'objecte central de l'exposició Petits Artistes, Grans Sardanes, una exposició inaugurada aquest cap de setmana. Nois d'en 5 a 14 anys han demostrat les seves peces inspirades en tot d'elements relacionats amb el món sardanista.
1: Espardenyes de tots colors fetes de ceràmiques. Tot plegat, amenitzat de dibuixos associats al món de la sardana, des de rotllanes i peus puntejant fins a violoncels al més pur estil Pau Casals. Aquests han estat alguns dels elements que s'han pogut veure aquest divendres a la fusteria durant la inauguració d'una exposició d'obres de l'alumnat de l'Escola Municipal d'Art que enguany tenien una motivació ben clara.
2: I aquest any, com és l'any de la sardana, doncs hem fet l'exposició sobre un munt d'elements que tenen a veure amb la sardana. Llavors, a ceràmica han fet les espardenyes, també les han fet a dibuix i pintura, les han fet instruments i altres coses que tenen a veure.
1: Hi han participat des de petits de 5 anys a d'altres de més grans de 14. Una amalgama creativa sorgida de la inspiració d'un alumnat amb motivacions ben variades.
3: N'hi ha que venen perquè els hi costa dibuixar i tenen por i volen millorar la seva tècnica, altres perquè simplement els encanta vindre a dibuixar i fer coses artístiques, i altres perquè volen fer més hores que l'escola, l'art, perquè és l'assignatura que els agrada més.
1: Ceràmica, dibuix i pintura consagrats enguany a celebrar la designació del Vendrell com a capital de la sardana. Una oportunitat per posar en valor una expressió cultural que arrela i inspira també els artistes més petits de la vila.

0: El jove pianista vendrellenc Simón Alonso ha estat el protagonista d'un nou concert del cicle El Vendrell sent la música. L'actuació té un lloc al vell mig de la plaça de Cal Escori, on els diferents assistents han pogut gaudir de les peces interpretades per aquesta jove promesa davant del piano.
1: Un dels objectius del cicle El Vendrell sent la música és el de portar les actuacions musicals als llocs menys habituals, acostant-los a tots els barris i indrets del municipi. Això és el que ha fet aquest divendres a la tarda Simón Alonso, exalumne de l'Escola de Música Pau Casals i actual estudiant de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, que ha interpretat un repertori de peces de música clàssica al bell mig de la plaça de Cal Escori.
2: Crec que és una proposta molt enriquidora i també innovadora. És sobre una mica de la dinàmica sempre de fer un concert en un espai reduït o en un auditori o en un centre que estigui destinat exclusivament a música, en aquest cas música clàssica, i fer-ho aquí doncs pot beneficiar molta gent.
1: Tot i trobar-se en un escenari i un entorn diferent a l'habitual, Alonso ha optat per mantenir el seu repertori, reivindicant el fet que la música clàssica pugui arribar a tota la població.
2: Bueno, al final la música que jo faig és música clàssica, llavors jo penso que ja que podem aprofitar el fet de fer música al carrer per apropar música de tot tipus a la gent, doncs aprofitem aquest moment per apropar la gent a la música clàssica.
1: Una de les peculiaritats d'aquest cicle és que acaba fent demand per a la gent que passa per la zona i que no té coneixement d'aquesta iniciativa.
3: Bueno, bé, lo que pasa es que no he pasado moltes vegades i no sabia que esta era la de l'Escori. Ahora le decía con el alcalde, digo, ay, y se digo, no semblava, vaya, a mí no me semblava que se llamara esta la de l'Escori, pero bueno, bien, bien. Sí, me agrada la música en general.
1: Alonso va obtenir el passat 2025 la beca Agustí Cuigarau que atorga l'Escola de Música Pau Casals, el que va suposar una empenta important pel seu objectiu d'esdevenir un intèrpret i compositor professional.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb empat a un del Club d'Esports Vendrell contra l'Sporting Alcoi en un partit disputat aquest diumenge al Palló Quim Tomàs i un dels jugadors de Toni Porta s'acomiadaven de l'afició, l'últim partit a casa de la temporada. Un partit que, bé, doncs no va tenir gaire història, ja que el Vendrell doncs ja no s'hi jugava res i l'Sporting, que doncs sí que s'hi jugava el descens, però que, bé, doncs ja abans d'acabar el partit, tot i que era zona unificada, doncs sabia que li valia l'empat perquè l'Alcorcón perdia a la pista de l'Igualada B. I bé, doncs ja la primera part doncs acabava sense gols, la segona part el Vendrell s'avançava amb un gol de Lluís Ferrer, però l'Sporting doncs aconseguia empatar el tram final amb un gol del president del vendrellenc Martí Portela, i bé, doncs els últims minuts doncs ja no passaria gran cosa més, i l'Sporting doncs que acabaria celebrant la permanència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el mestre, el Toni Porta. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
1: Bé, un partit que, bé, doncs, evidentment va costar, no?, perquè, doncs, ja, doncs, sabent que no jugàveu res i contra un equip que sí que s'hi jugava la vida, doncs, evidentment, doncs, era tot més complicat, no?
2: Sí, sí, sí, al final, diumenge passat, tot i guanyar el camp del Barça, ens vam quedar sense opcions. Això ja fa que els últims partits siguin intranscendents. La veritat és que està costant mantenir el nivell d'entrenament. Però bé, nosaltres crec que vam sortir amb bona actitud, vam intentar competir el millor possible. I la veritat és que, bé, com sempre, l'actitud dels joves va ser bona. Vam fer el que vam poder, però al final un empat i poca cosa més vam poder fer.
1: A més, un partit que també doncs, va significar l'últim de l'Aldo a casa. No es va poder acomiadar amb gol, però bé, doncs, evidentment, doncs, han estat quatre temporades, no? Doncs ha estat un jugador important i fins i tot aquest any doncs, lluitant fins a l'última jornada pel Pichichi, no?
2: Sí, sí, sí, l'Aldo quatre anys aquí. La veritat és que un jugador molt estimat per l'equip, gran jugador i millor persona. La veritat és que més aquest any en concret ha fet un gran any, però bé, per temes personals i laborals ha decidit que no continua jugant. I bé, crec que es mereixia un comiat, tal com va ser, i va ser bonic al final del partit, sobretot. I la veritat, una llàstima que no continuï amb nosaltres, però molt content de l'any que ha fet, sobretot.
1: Un Sporting que bé, doncs també doncs, va ser un partit especial pels germans Portela, que era el primer cop que venien aquí de visitants. A més, el Martí va poder fer el gol. I bé, al final doncs, són dos jugadors no?, que doncs, han aprofitat la seva oportunitat allà i que doncs, també està bé, no?, doncs, veure doncs, com dos jugadors que s'han format aquí doncs, també doncs, hagin pogut destacar lluny de casa, no?
2: Sí, sí, sí, la veritat és que els dos ho estan fent molt bé. Són part molt important de l'Sporting del Coi. Crec que sí, segurament hauran crescut molt a nivell personal i també a la pista. La veritat és que m'alegro molt que els vagi molt bé. I bé, al final és bo veure que jugadors d'aquí, de la casa, ho facin bé a altres llocs. I la veritat és que m'alegro molt per ells.
1: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà aquest dissabte a la pista del Palafrugell. Un partit que, bé, doncs ells tampoc ja no s'hi jugaran res, però bé, doncs al final hi ha un petit al·licient, no?, que és intentar superar-los a la classificació, ja que si guanyeu, doncs quedaríeu per davant d'ells, i bé, seria com una victòria moral, no?, perquè és un Palafrugell que durant bona part de la Lliga ha sigut qui ha marcat la posició de play-off, i poder acabar, doncs, davant d'un equip així, doncs també estaria bé, no?
2: Sí, sí, sí, sempre hem dit, intentarem acabar el més bon possible. Palafrugell és un altre equip que ha estat dalt tota la temporada. La setmana passada, al cap del dissabte, es van quedar sense opcions. La veritat és que bé, ens juguem la posició, ens porten dos punts ara mateix i intentarem anar a guanyar, evidentment, intentar acabar la temporada el millor possible. Aquesta setmana intentarem mantenir el màxim com puguem el nivell d'entrenament i això, intentar que es vegi un bon partit i intentar assolir els tres punts, que bueno, sempre va bé acabar bé la temporada.
1: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per el partit.
2: Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
1: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquest empat a un contra l'Sporting al Coll Hèrum, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, dissabte, en principi, a la...

0: 42, però la segona als locals que s'anaven escapant al marcador fins a aconseguir la diferència final. Per parlar de com va anar tot plegat, us comencem. Tenim el capità, Albert Gené. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, com deia, doncs un partit que, bé, doncs la primera part doncs vau estar allà, però després la cosa doncs ja es va anar complicant, no?
1: Sí, la veritat que la primera part doncs, sí, va ser un partit molt bonic, la primera part va estar tot molt igualat, bon futbol, o sigui, estava tot molt bé. Al final, la segona part, se'ns va escapar un parell de gols amunt i ens va passar una mica pues, el mateix que Morell, el mateix que Altafulla, les derrotes que hem tingut, pues, ens passa també el mateix. No sabem, no estem acostumats a aquesta temporada a anar darrere al marcador, no sabem gestionar-ho correctament i ho paguem amb els últims minuts que al final ens inflen al marcador.
0: També no sé si va passar això que comentava, no? Que el fet que ja sabeu que heu guanyat a l'Altafulla doncs va fer que al final també us ho deixés una mica anar.
1: Sí, al final vull dir que no, ja a partir del dia del partit de l'Altafulla ja saps que pràcticament perds la Lliga. Llavors al final doncs l'actitud dels jugadors, els pensaments que puguin tenir, doncs al final has perdut aquesta il·lusió que tenies per guanyar la Lliga, que teníem al final amb el 100% d'intensitat i costa gestionar-ho, i es noten això, i sabent pues, que havia guanyat la Lliga, que bueno, per nosaltres ja era gairebé segur que ja estava guanyada per ells, doncs al final sí, també influeix i doncs costa més remenar aquests moments potser més difícils de la temporada.
0: Ara doncs toca pensar ja en l'últim partit de la temporada, que serà aquest dissabte a casa contra el Montblanc. I bé, doncs, al final, doncs, imagino que això, no? Doncs, sent l'últim partit, doncs, intentar acabar de la millor manera possible i també, doncs, intentar, com a mínim, doncs, acabar en aquest segon lloc que, bé, doncs, tampoc no estaria gens malament, no?
1: Sí, no, a veure, l'objectiu és quedar el més amunt possible, és guanyar tots els punts possibles. Al principi quedem segons si guanyem aquest partit, perquè tenim el gol a baraix amb el Morell, que és el rival directe, i, bueno, donar-ho tot, acabar amb la millor sensació, la millor imatge possible i, bueno, mai se sap el que pot passar amb els segons classificats i estava confiant que en algun moment, doncs, si hi ha algun ajut o un equip que renunciï, puguem pujar a primera. Però, bueno, que si no, doncs, l'any que ve es tornarà a intentar i seguirem igual.
0: Doncs perfecte, Albert, esperem que sí, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
1: Perfecte, merci a tu.
0: Albert Gené, capità de l'Espaici Lira Vendrellenca, valorant aquesta derrota per 9-3 a Pira, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló del Guimarà contra el Montblanc.
2: Gràcies, Jordi, per aquesta extensa crònica esportiva. I arribem pràcticament a la fi d'aquesta edició de les notícies parlant de la previsió meteorològica. Una jornada de treva i termòmetres a l'alça. La capital del Baix Penedès respira avui sota una situació d'estabilitat dominant que marcarà el pas cap a un ambient gairebé primaveral. Després d'unes primeres hores del matí fresques, la nostra vila gaudeix d'un cel majoritàriament serè que ens ha permès un ascens progressiu de les temperatures. La màxima fregarà els 22 o 23 graus durant les hores centrals del dia, oferint un migdia molt agradable. De cara a la nit, el mercuri descendirà fins als 15 graus, obligant a recuperar, com no, una jaqueta fina. Domini del sol durant tota la jornada, tot i que podrien aparèixer algunes nuvolades decoratives a la tarda. No s'espera que enterboleixin el dia ni que deixin cap gota d'aigua. El règim de marinades bufarà amb suavitat i es preveuen ratxes de component sud-est que no superaran els 15-20 km per hora, suficients per mantenir l'ambient fresc a primera línia de la costa, però sense causar complicacions. A mesura que s'acosti el vespre, la humitat començarà a guanyar protagonisme, especialment als barris marítims. A Coma-ruga o Sant Salvador, on la sensació tèrmica podria ser lleugerament més baixa que no pas al centre de la nostra vila. L'estabilitat d'avui podria tenir les hores comptades. Els models indiquen un possible canvi de temps per a dimecres, amb un augment de la nuvolositat i la probabilitat d'algun petit ruixat residual de matinada, tot i que les temperatures es mantindran en valors similars als actuals. L'índex ultraviolat se situa al voltant de 7 i es recomana precaució en l'exposició prolongada al sol durant les hores centrals del migdia. Previsió del temps que ens situa punt final a aquesta edició de les notícies. Cada dia dues, una al migdia, l'altra al vespre. Més informació a través de xarxes socials. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina, on ha omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume, on són encara ara, amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern
2: I aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les implicacions dels Mossos a les assemblees de docents. Fet de moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades pel centre de la capital catalana.
1: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
10: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
10: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
1: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
11: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
1: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
12: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
13: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Notícies en xarxa.
1: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
15: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
14: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
17: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
16: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
18: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'Estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
19: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals, no?
18: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
1: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
20: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
21: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
20: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
0: La xarxa de comunicació local.

0: trio comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro acullen el seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec, però crec que ja ho he dit tot i crec que si tens aquesta sensació hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
1: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
8: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor per la Pau.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
11: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
12: We go to 28.
13: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
12: No, also the last days...
13: També
12: they show me that I'm here.
13: Els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
11: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir, el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
15: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
14: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
11: En bàsquet, ja en bé se li anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de quatre temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
16: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les posicions.
11: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
3: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:45. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
18: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm, sinó mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça 2 temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran malavada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i tenim l'Ibal López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
10: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
8: Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
11: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
12: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
11: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els Comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
14: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
15: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verda aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu en diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
20: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral. Com no, cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
5: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
21: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
22: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
21: A FIMOI, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
24: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
23: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
1: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC, demanant que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riu de Canyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
25: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
26: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
25: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
1: L'explosió d'una bombona de butà obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
4: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
1: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar al final de la vida un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
3: But I think you also get a sense.
6: Però

0: Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
1: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
2: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
3: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
2: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
4: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
5: Of course.
6: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
4: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Partit molt gris del conjunt gironí que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
8: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival. Però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
7: El Girona té ara dos

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els responsables dels sindicats. S'ha manifestat pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen més necessitats de baixar les ràtios i un increment salarial superior al pactat en comissions obreres i UGT. La portaveu d'USTEC és Yolanda Segura.
2: Conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Mentre el govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes, això sí, els aparteix que es mantindran l'acord ja tancat en comissions obreres i l'UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panec, que recorda que hi ha límits que no es poden traspassar.
3: Compartim la diagnosi i el camí recórrer, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, hi ha un procés d'escolta, per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Avui que hem sabut que els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius. El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que passaran més casos, però creu que res no fa preveure que estem davant d'un brot. Per cert, que el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'exposició de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests darrers anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. I 10 dotacions

0: Els bombers de Barcelona treballen en l'extinció d'un incendi originat per una explosió de butà en un edifici d'habitatges al número 13 del carrer Venero a Poblenou. L'explosió ha provocat una columna de fum que ha fet desallotjar l'immoble. Segons l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara a hores d'ara se'n desconeix l'estat. I atenció, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses. Des d'aquest migdia i fins al vespre pot arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental, i es manté l'avís a les comarques del Nord-est i la Catalunya Central.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: apuntadme a Júlia i a Núria.
1: I avui us direm algunes sèries i pel·lis que creiem que us poden agradar.
0: Comencem.
1: Les primeres recomanacions que us farem seran de sèries. La primera és Stranger Things. Aquesta sèrie s'ha fet molt popular entre els joves.
0: És una sèrie de ciència-ficció, fantasia, misteri i terror.
1: Ui, però a mi les pel·lis de terror em fan molta por, però tinc molta curiositat de què passa en la història i no sé què fer.
0: No passa res. Aquesta sèrie, si tens por, l'has de mirar amb un adult perquè t'expliqui les coses que no ho entens. Això també ho hauràs de fer si tens por amb la segona sèrie que us recomanarem.
1: És la sèrie de Miércoles, o Wednesday. També és una mica de por. I va de la famosa Miércoles Addams, filla de la conegudíssima família Addams.
0: A ella l'han apuntat a l'acadèmia Nunca Más, que és una acadèmia per a marginats, i són persones molt diferents de les altres, perquè tenen poders especials.
1: En aquesta acadèmia hi passen coses molt estranyes, i la Miércoles ha de resoldre molts casos arriscant la seva vida.
0: Hi ha dues temporades, i les dues ens han agradat molt.
1: Ara ja n'hi ha prou de por. Per la següent sèrie és molt dolça i única, i es diu Anne with the Knee, o Anna de les Teules Verdes. Aquesta sèrie va d'una nena òrfana canadenca, molt però que molt xerraire.
0: Que els germans Gaffer decideixen adoptar en lloc del noi que necessitaven perquè els ajudés amb les feines de la granja. Primer, no n'estan segurs, però finalment se n'adonen que havien fet bé.
1: La següent és una sèrie amb moltíssima varietat de gèneres diferents. Perquè Busca'm a París és una sèrie sobre una noia que es diu Lina, que sense saber-ho viatja del 1905, en aquesta començant la seva carrera com a ballarina professional, al 2018. Allà intenta descobrir la manera de tornar al passat, on la retrobarà amb el Henry.
0: Ells dos tenien cartes a través d'un mau secret que hi havia a la taulada de l'escola de ballet a París en la Filadina, ara feia classes amb els seus companys, entre ells l'Ines, que era la seva millor amiga, i l'única que seria el secret de la Lina. Després, passen unes persones que ho volen impedir, entre elles la Cia, la nòvia de la Lina.
1: Ara ja comencem amb les pel·lícules.
0: La primera és de Nola Holmes, que va de la germana del famós detectiu Sherlock Holmes. És una pel·lícula de misteri i aventures.
1: La Nola utilitza el seu gran cervell per descobrir els misteris més complicats, desafiant les normes victorianes per a les dones del 1884.
0: A les pel·lícules ha de resoldre molts casos. Hi ha dues pel·lis i estan anunciant una tercera entrega.
1: Ara toca i cantar ballar amb aquests tres musicals. Teniu l'èxit assegurat. El primer musical és Wicked. És un musical que l'ha fet famós sobretot la cantant Ariana Grande, que és l'actriu de la Glinda, una de les dues protagonistes.
0: Wicked explica la història d'origen de la bruixa dolenta de l'Oest, Elphaba, i Glinda, la bruixa bona, anys abans que Dorothy arribés a Oz. Hi ha dues pel·lícules i són molt llargues.
1: Si us agrada moure el cos però no us agrada la fantasia, aquests dos musicals segur que us agraden. Un d'ells és Matilda. Ella és una nena que des de petita ha demostrat una enorme intel·ligència i una enorme passió pels llibres. De més gran, l'apunten a una escola, Cruncham Hall.
0: En aquella escola, la directora és la malvada senyoret Trachin, el que fa de l'escola un lloc horrorós. La Matilda, amb tanta ràbia, descobreix un superpoder que li ajuda a desfer-se d'aquella malaïda directora. En aquest musical, no només passen coses dolentes, Matilda està molt amiga de la senyoreta Home, que ajudarà molt a la història.
1: I si us agraden més els típics musicals d'adolescents, amics i amor, heu de veure High School Musical. Al seu institut han de triar dos representants pel musical de l'escola, en Troy, el capità de l'equip de bàsquet,
0: i la Gabriel, una noia tímida i intangible. S'enamoren i comparteixen el seu amor per cantar, encara que han de superar els prejudicis dels amics i la rivalitat de la Sharpay per seguir la seva passió pel camp. Hi ha tres pel·lis.
1: Esperem que us hagin agradat les nostres recomanacions
0: i que us ho passeu molt bé mirant aquestes pel·lis i pel·lícules. Ens veiem aviat.
1: Adeu!
2: Hola, jo sóc l'Oriol. I jo sóc l'Hugo, i avui us parlaré de llocs que podeu visitar en família.
3: Podríem parlar de la colònia Güell, ja que els dos l'hem visitat.
2: D'acord, la colònia Güell es va crear el 1890 i encara es conserva perfectament. És una església feta per Gaudí. És molt bonica i no està acabada. És impressionant com s'ha volgut. És molt recomanable visitar-la.
3: Quina informació més curiosa! Tu has anat al Cosmo Caixa? Veritat que et sembla si en parlem?
2: És clar, segur que s'interessa.
3: El Cosmo Caixa és un museu de ciències situat a Barcelona. Hi ha un munt d'experiments divertits per fer i, a més, aprens una pila de coses de la ciència, de l'univers, de la natura, i és molt divertit.
2: Que interessant! Ser una altra construcció d'Antoni Gaudí. Jo vull parlar del Parc Güell. És un jardí amb elements impressionants de Barcelona. També ho va fer Gaudí, com la colònia. El Parc Güell es va crear entre el 1900 i el 1914. Estic segur que coneixen la Sagrada Família.
3: Esclar, la Sagrada Família és un dels edificis més importants i més bonics de Catalunya. Va ser construït el 1882 per Antoni Gaudí, un arquitecte molt famós, i està situada a Barcelona. És d'estil modernista i en Gaudí, en construir-la, es va inspirar en les formes de la natura. Nosaltres hi recomanem molt anar, i tampoc està acabat.
2: Que impressionant!
3: Saps on està l'estany de Banyoles i com és?
2: Crec que sí. L'estany de Banyoles està situat a Banyoles, al pla de l'estany, a Girona. L'estany fa 2.150 metres de llargada i 775 metres d'altura. És molt bonic perquè hi ha molta varietat de plantes i animals.
3: També hi ha un bosc molt bonic que es diu la Fageda d'en Jordà. Ara te'n faré 5 cèntims. La Fageda d'en Jordà és un bosc on només hi ha faigs.
2: I com pot ser això?
3: Doncs és perquè els faigs desprenen una substància tòxica per les altres plantes i d'aquesta manera no creixen.
2: Tot això és molt interessant, però jo conec un edifici molt conegut. El Llum de Sant Pau són una de les activitats més destacades de Nadal a Barcelona. L'espectacle pensat per a petits i també per a grans. Es fa entre el 20 de novembre i l'11 de gener, tots els anys al recinte modernístic de Sant Pau.
3: Antigament era un hospital, que també està fet per Gaudí, i a diferència de molts hospitals, aquest està fet a l'aire lliure. I tu coneixes l'amfiteatre de Tarragona?
2: Sí, és clar. L'amfiteatre de Tarragona és un edifici romà construït molt a prop del mar, darrere de la muralla de la ciutat de Tarragona, a Tarragona, capital de la província romana Espanya, Citerior Tarraconenses. És una de les recolexacions del lloc patrimoni de la humanitat anomenat Conjunt Arqueològic a Tarragona.
3: Després d'aquesta xerrada, ara sé molts llocs per visitar.
2: Jo també.
3: Esperem que us hagi agradat. Adeu.
4: Bon dia. Nosaltres som
5: la Martina
4: i la Sohaina.
5: Volem que us expliquem algunes festes del poble.
4: Segur que us agradarà. Sembla una molt bona idea.
5: Vale, doncs comencem. El dia 26 fins al 28 de juliol es celebra la festa major al nostre poble i fan un festival de foc que dura unes 3 hores. És a dir,
4: comencen a les 8 del vespre i acaba a les 10 de la nit. Us direm de què tracta la festa.
5: Doncs tracta de que hi ha unes bèsties i unes persones que treuen focs. És a dir, que hi ha unes bèsties que quan les engeguen treuen uns focs de colors. Molt bonics.
4: També sempre van passejant pels carrers i tirant els focs. Després d'això es reuneixen els diablons i les bèsties a la plaça Vella, que els diables i els diablons hi encen foc normal i les bèsties treuen foc de colors. També hi ha un dia on estan les bèsties d'exposició,
5: que estan situades a la Rambla i va quasi tot el poble a veure les bèsties apagades, és a dir, sense foc. Després d'això també estan les traques, que són un munt de petardos. La base la fan les persones del poble i tarden un munt de temps fent-les.
4: Els diables surten de la plaça de les Quatre Fonts i d'allà van fent recorreguts per tot el poble. Van fins a l'església del poble.
5: Sabíeu que antigament quan s'acabava el vell de foc els diables gritaven aigua, aigua, aigua?
4: Això ho deien perquè tenen molta calor i ho feien perquè així ens les donaven aigua.
5: Es van crear per fer passar la gent uns dies guais, però no us penseu que només hi ha els diables. No, també hi ha molts temes com la Partuf,
4: la Sardana, Valls dels Gegants i també surten els castellers, etc.
5: A part, també en aquells dies es celebra la fi de Santa Anna, que tenen un munt de puestos amb
4: formatges, pernil o pernil, xorizo, sabons, coques, braisats, puestos de patates fregides, etc. En aquesta festa surt per la tele i la gent que no ha pogut anar a veure doncs s'ho mira per la televisió i gaudeix. A més, a la nostra escola hi ha bastants nens i nenes que són diables, és a dir, que participen a la festa.
0: Però tranquils, que no es cremen ni cap foc.
4: Sí, això és veritat, perquè porten protecció, com una caputxa especial, capa especial, etc. Bueno, i més coses. Uau, sí que en sabem informació. Què us sembla si una altra vegada en parlem una altra?
0: Sí, serà una molt bona idea.
4: Adéu.
0: Adéu.
4: Fins a la pròxima.
0: Fins a la nostra informació.
6: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
2: the day I stopped being so happy, that day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local es respira ja el caliu que genera el nostre concurs lingüístic preferit. Estem preparades i preparats per a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Continueu amb nosaltres si voleu aprendre i jugar amb el català una estona i veure com ho fan de bé els nostres participants d'avui. Estic convençuda que intentaran donar el màxim per aconseguir una bona quantitat de punts i entrar al nostre Pica Ranking. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Se'ls voleu conèixer? Doncs anem cap a Vilanova i la Geltrú i cap a Montblanc.
1: Picalletres. Juguem amb la llengua.
2: Contactem amb Carla Lanuza, que ens parla des de Canal Blau FM a Vilanova i la Geltrú. Carla, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Molt bon dia. Doncs mira, tenim a tres representants de l'escola El Cim de Vilanova i la Geltrú, que són en Guiu, en Magí i l'Anna.
4: Hola, em dic Guiu Torres i m'agrada fer esport, com el bàsquet.
5: Hola, jo em dic Magí i m'agrada molt esquiar i jugar a videojocs.
6: Hola, em dic Anna i m'agrada molt el vòlei i dibuixar.
2: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Com va, Gemma Bufies?
7: Hola, bon dia. Doncs molt bé, molts nervis aquí a l'estudi. Estem amb tres estudiants de l'Institut Martí Lomà, tres noies, que són la Mar, l'Ona i la Nit.
8: Hola, jo sóc la Mar i m'agrada jugar a tenis taula i dibuixar.
9: Hola, jo sóc la Ona i m'agrada molt l'esport.
10: Hola, jo sóc la Nit i m'agrada llegir.
2: Us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que és imprescindible abans de començar a saludar la nostra benvolguda jurat per veure si és aquí a punt per començar el joc. Hola, jurat.
11: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic a punt per deixar-me portar per la bona feina dels nostres concursants d'avui. Confio molt en les vostres capacitats lingüístiques, així que a gaudir. Molta sort.
2: Ja veieu, la jurat confia en les vostres capacitats. Us desitgem molta sort. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Pica Ranking.
11: La quarta posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
2: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
1: A lletrejar.
2: Comencem amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola El Cim. Guiu, estàs preparat?
4: Sí.
2: Temps. Barraca.
4: B-A-R-R-A-C-A.
2: Evident.
4: E-B-A-I-T-E-N-T.
2: Hípica.
4: H-I amb accent P-I-C-A.
2: Signar.
4: S-I-G-N-A-R.
2: Persa.
4: T-E-R.
11: Comença per P.
2: Magí. Arxiver.
11: A-R-R-R-X.
2: Anna. Únic.
6: U amb accent N-I-C.
2: Espasma.
6: E-S-P-A-S-M-A.
11: Acaba amb E.
2: Doncs en aquest cas heu fet 5 encerts que sumen 500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Mar?
8: Sí.
2: Temps. Cirera.
8: C-I-R-E-R-A.
2: Exemple.
8: E-X-E-M-P-L-E.
2: Àncora.
8: A amb accent obert, N-C-O-R-A.
2: Atendre.
8: A-T-E-N-D-R-E.
2: Volva.
8: Com?
2: Volva.
8: V-O-L-V-A.
2: Precoç.
8: P-R-E-C-O-C trencada.
2: Torró.
8: T-O-R-R-O amb accent tancat.
2: Auster.
8: A-U-S-T-E-R.
2: Trial.
8: Com?
2: Trial.
8: T-R-I-A-L.
2: Contra.
8: C-O-N-T-R-A.
2: Aquesta última no ha entrat, però heu fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Passem de seguida a la prova següent.
1: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola al cim. Les vostres paraules són les següents. Bingo, tango, crio.
8: Tango.
7: Incorrecte, rebot.
2: Institut Martí Lomà. Bingo, crio. Quina és la paraula intrusa?
8: Crio.
7: Correcte. En català, per fer referència a una persona de poca edat, hem de fer servir termes com infant, criatura, nen, xiquet, al·lot i els seus derivats. I no pas criu. A més, en l'àmbit adolescent es fa servir de vegades aquest terme, criu, per fer al·lusió a algú que té una mentalitat infantil. Doncs també hauríem d'evitar aquest terme amb aquest significat.
2: Doncs molt bé, 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torn per a l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Tigre, parche, metro.
8: Parche.
7: Correcte. En català, per expressar que una cosa està superposada a una altra, com enganxada, i que no s'hi adiu, hem d'usar termes com pedaç o pegat, però no parche.
2: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
1: A lletrejar.
2: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Teniu també 60 segons de temps. Comencem amb l'escola al cim. Magí, estàs preparat?
4: Sí.
2: Temps. Interior.
4: I-N-T-E-R-I-O-R.
2: Allunyada.
4: A-L-L-U. N-Y-A-D-A.
2: Plantació.
4: P-L-A-N-T-A-C-I-O amb accent tancat.
2: Cansament.
4: C-A-N-C.
7: És una S.
2: Anna, deslluir.
6: T-E-S-L-L-U-I-R.
2: Ronyonera.
6: R-O-N-Y.
7: Y, no Y.
2: Guiu, deliberat.
6: D-E-L-I-B-H-E-R-A-T.
7: D-alta.
2: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Ona?
8: Sí.
2: Temps. Multicolor.
8: M-U-L-T-I-C-O-L-O-R.
2: Fruiteria.
8: F-R-U-I-T. E-R-I-A.
2: Entonació.
8: A-N-T-O.
7: Comença per E.
2: Nit. Delfinari.
8: D-E-L-F-I-N-A-R-I.
2: Repescar.
8: R-E-P-E-S-C-A-R.
2: Sobirans.
12: S-O-B-I-R-A-N-S.
13: Dialèctica.
12: D-I-A-L-E amb accent obert. C-T-I-C-A.
13: Quilogram.
12: Q-U-I-L-O-G-R-A-M.
13: Relativa.
12: R-E-L-A.
13: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el moment ara de fer un recompte general per saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
14: Doncs l'escola al cim de Vilanova i la Geltrú ha aconseguit fins ara 1.300 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit 2.700.
13: Doncs l'Institut Martí Lomà que es posa per davant, però el picalletres no s'atura. Passem a la prova següent. Avui la prova musical del programa ens apropa el grup Dan Peralbo i el Comboi. Des que van guanyar el concurs Sona Nou el 2021, han publicat dos treballs amb el seu estil descarat, divertit i roquer. Avui escoltarem la seva cançó Bang Bang Bang, que parla, en clau irònica, d'una història d'amor i de les diferències de classe social. Estigueu ben atents a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Bang Bang Bang de Dan Peralbo i el Comboi.

0: Quin bon ritme té aquest bang, bang, bang, oi? Espero que hàgiu parat bona atenció a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes. Escola al Cim, és el vostre torn. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Qui paga el lloguer del protagonista de la cançó?
1: Ell. Efectivament, escoltem-ho.
2: Que som per un lloguer!
0: Molt bé, doncs, 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. La vostra pregunta és la següent. On diu el cantant de la cançó que hauria d'haver nascut ric i amb casa?
3: A casa dels seus pares.
1: Incorrecte, rebot.
0: Escola al Cim, on diu el cantant de la cançó que hauria d'haver nascut ric i amb casa?
3: A Cadaqués.
1: Ara sí, correcte, escoltem-ho.
4: S'hauria d'haver nascut ric amb casa, Cadaqués.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
5: A lletrejar.
0: Entrem en el tercer nivell de lletreig i aquí teniu paraules amb major dificultat i llargària. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar-ne tantes com pugueu. Comencem amb l'escola al Cim. Anna, preparada?
6: Sí.
0: Temps. Sentimental.
6: S-E-N-T-I-M-E-N-T-A-L.
0: Analitzéssiu.
6: A-N-A-L-I-T-Z-E-S-S-I-U.
1: La E porta accent tancat.
0: Guiu. Monogràfica.
6: M-N-O.
1: Has barrejat lletres.
0: Magí. Desconsolats.
7: D-E-S-C-O-N-S-O-L-A-T-S.
0: Superbament.
7: S-U-P-E amb accent obert.
1: No porta accent.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, nit?
3: Sí.
0: Temps. Comprensiva.
3: C-O-M-P-R-E-N-S-I-V-A.
0: Acostuméssim.
3: A-C-O-S-T-U-M-E amb accent obert.
1: L'accent és tancat.
0: Mar. Etimològica.
3: E-T-I-M-O L, O, amb accent obert, G, I, C, A.
0: Quadrangular.
3: Q, U, A, D, R, A, N, G, U, L, A, R.
0: Regenerable.
3: R, E, G, A.
1: És una E.
0: Ona. Estrictament.
6: E, S, T, R-I.
0: Doncs vosaltres, en aquest cas, heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans fem un repàs a un recompte general amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
1: L'escola al Cim de Vilanova i la Geltrú té acumulats un total de 2.300 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc en té un total de 3.600.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula, que us pot donar molts punts. I és que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
8: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Carla Lanuza, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: El nostre representant de l'escola del CIM serà en Guiu.
0: Perfecte, doncs en Guiu, que lletrejarà la mega paraula. Gemma Bufies, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
9: Mira, doncs han decidit que serà la Mar, en aquest cas.
0: Molt bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
9: Fins ara.
0: Comença la prova a l'escola al CIM. Estàs preparat, Guiu?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. De vegades veiem una pel·lícula, una obra de teatre, i quedem sorpresos, embadalits per les seves característiques excepcionals, grandioses. Ens emportem a casa una sensació única i aplaudim el treball dels actors i actrius, la història que conta, etc. Diríem, per tant, que allò que hem vist és espectacular. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu que expressa la qualitat d'aquest adjectiu. La mega paraula d'avui és... espectacularitat.
6: Espectacularitat.
1: Endavant.
6: E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R-I-T-A-T.
0: Molt bé, Guiu, has lletrejat la mega paraula correctament i a bon ritme. Per tant, felicitats. Ara serà el torn de l'Institut Martí Lomà. Per tant, desconnectem de Canal Blau FM. Fins després, Carla Lanuza.
5: Fins després.
0: Institut Martí Lomà, esteu a punt? Estàs preparada, Mar?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan contemplem una obra d'art, un quadre, un edifici, o assistim a un concert, a una obra de teatre, de vegades el que veiem ens impressiona per la seva bellesa, magnitud, excel·lència, i ens deixa bocabadats, ens captiva. Segurament direm que allò que hem vist és espectacular. La mega paraula d'avui és el nom que expressa la qualitat d'aquest adjectiu. La mega paraula d'avui és... espectacularitat.
5: Espectacularitat.
1: Endavant.
5: E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R-I-T-A-T.
0: Perfectíssim. Doncs molt ben lletrejada aquesta mega paraula, a un bon ritme. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. Carla Lanuza, quants punts ha apostat el teu equip?
5: Doncs el meu equip ha anat amb tot, ho ha apostat absolutament tot en aquesta ronda.
0: Perfecte, doncs els 2.300 punts que teníeu acumulats també els heu apostat. Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
9: El meu equip ha apostat 3.000 punts.
0: 3.000 puntassos també. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola al CIM ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula... correctament, també! I només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
1: L'escola al CIM de Vilanova i la Geltrú finalment ha aconseguit 4.600 punts. I l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit finalment 6.600.
0: Per tant, ja tenim un guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut Martí Lomà. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, què tal els ànims per aquí?
9: Home, doncs aquí hi ha hagut un salt multitudinari de tres noies molt contentes, gens nervioses ja.
0: Clar, tu diràs. Anem a parlar amb elles. A veure, com ho heu vist això, noies?
6: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Quina prova us ha costat més? A veure.
6: A veure, ens ha costat més la mega paraula.
0: La mega paraula.
6: Bueno, a part de la cançó,
10: sí,
6: però...
10: Sí, la cançó. No s'ha entès molt bé la lletra des d'aquí, bueno.
0: A vegades passa i també és complicat si no coneixes la cançó. I bé, jo sempre ho dic que és la que per mi és la més complicada. Però bé, en tot cas... Digues.
6: que la cançó, ai, la mega paraula també ha sigut com, tu jugues tot, i ja ha sigut com molt, molta tensió.
0: Oi tant, però escolta, l'heu lletrejat perfectament bé, eh? O sigui que moltíssimes felicitats per la vostra participació.
6: Felicitats, Mar.
0: Felicitats, Mar, exacte. Doncs no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'escola El Cim, que també ha fet una boníssima participació. Carla Lanuza, què tal els ànims per aquí?
5: Doncs mira, jo els veig molt bé, els veig molt contents d'haver participat. Crec que poden estar molt orgullosos i orgulloses de com ho han fet avui. Jo crec que ha estat molt, molt competit, perquè ha estat bastant repartit, no? Que aquí, des de l'escola En Cim, han brillat bastant, per exemple, no? amb la prova de la cançó i amb la mega paraula, també.
0: Oi tant, és que han fet una boníssima participació. A veure, nois, què creieu vosaltres?
7: Sí, ens ha agradat molt participar i creiem que ha sigut, bueno, ens ha donat l'oportunitat de venir, ja és tot un regalàs i estem molt contents.
0: Oi tant, clar que sí. Doncs moltíssimes felicitats a vosaltres. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
11: El Picarrànquing.
1: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí. Després del programa d'avui, entra en tercera posició al nostre Picarrànquing l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. Enhorabona. La segona posició l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Picarrànquing, al final del Picalletres d'avui. Institut Martí Lomà hi entra sent tercers. Què tal, noies? Com veieu aquesta classificació?
10: Molt bé. Superbé, contents d'haver superat l'Espluga, que és el poble veí.
0: A veure, esteu tercers, per tant, a veure si us aconseguiu mantenir fins al final i aconseguiu anar a una semifinal, encara que sigui, i després passar a aquesta final. En tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació. I en el meu cas només em queda acomiadar-me tant de les locutores d'avui, Carla Lanuza, Gemma Bufies, moltíssimes gràcies a vosaltres i també a tots els concursants que han participat avui. Moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el PicaRànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat, a reveure.
1: Picalletres, a la teva emissora local.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició radiofònica del Picalletres. Si teniu ganes de passar una bona estona jugant amb el català, no us mogueu gaire perquè en breu coneixerem els protagonistes que ens acompanyaran avui i que segur que venen amb tota l'energia per fer un bon paper i intentar classificar-se en el nostre picarrànquing. Vinga, els coneixem ara mateix. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen, com sabeu, en representació dels seus respectius centres i que són de Torrefarrera i de Canet de Mar.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb l'Anna Gasol, que ens parla des de M1 FM a Torrefarrera. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, Tina. Doncs des d'aquí de Torrefarrera, en representació de l'Institut Joan Solà, tenim un equipàs format per la Norma, la Ona i l'Agustí.
3: Hola, em dic Norma Tarsa i m'agrada molt veure pel·lícules.
4: Hola, bon dia, sóc l'Ona Sarró i m'agrada molt jugar a futbol.
5: Hola, bon dia, em dic Agustí Mangues i m'agrada molt jugar a bàsquet.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Canet. Com va, l'Uplà? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen.
6: Hola, Tina. Doncs il·lusionades les noies que tenim als estudis de Ràdio Canet. Elles són l'Irina, l'Abril i la Berta de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. I es presenten elles mateixes.
7: Hola, em dic Irina i m'agrada molt l'esport.
8: Hola, em dic Abril i m'agrada molt el patinatge.
9: Hola, em dic Berta i m'agrada molt el vòlei.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de donar el tret de sortida, saludem la nostra jurat de capçalera, que segur que està ben preparada amb tots els diccionaris ben a la vora. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Efectivament, estic envoltada de lletres, capbussada en lletres, vaja. Concursants, us desitjo una bona dosi de concentració i també calma a l'hora de respondre. Molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran tota la bona feina que han fet prèviament per venir-hi a concursar. I abans de començar amb les proves, però recordem el picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon sac de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Ens endinsem en el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i senzilles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Norma, preparada?
11: Sí.
1: Temps. Retrat.
11: R-E-T-R-A-T.
1: Negatiu.
11: N-E-G-A-T-I-U.
1: Ràfia.
11: R-A amb accent a la obert, F-I-A.
1: Recloure.
11: R-E-C-L-O-U-R-E.
1: Plomall.
11: P-L-O-M-A-L-L.
1: Permís.
11: P-E-R-M-I-S.
10: La hi porta accent.
1: Ona. Berruga.
11: B-alta E-R-R-U-G-A.
10: Has dit R-R.
1: Agustí. Privat.
5: P-R-I-V-A-T.
1: Sordesa.
5: S-O-R-D-E-S-A.
1: Encert.
5: E-N-C-R-T.
10: Ha faltat l'última E.
1: Doncs heu començat amb un total de 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Irina?
7: Sí.
1: Temps. Badall.
7: B baixa A, B A.
12: B alta.
1: Abril. Bufó.
13: B, U, F, O, accent tancat.
1: Candent.
13: C, A, N, D, E, L, L.
12: Acaba amb N, T.
1: Berta. Dotzena.
7: D, O, T, Z, E, N, A.
1: Vorejar.
7: B, O.
12: B baixa.
1: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
14: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar veu baixa i després només una hora de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Joan Solà. Les vostres paraules són les següents. Cascada, xivata, entrega.
7: Cascada.
12: Incorrecte, rebot.
1: Institut Lluís Domènech i Muntaner. Quina d'aquestes dues paraules que queden seria l'intrusa? Xivata o entrega?
7: Xivata.
12: Correcte. En català, si volem expressar que una persona diu fàcilment allò que caldria callar, és a dir, que ho xerra tot, hauríem de fer servir termes com bocamoll, bocamolla, xerraire, bocafluix, bocafluixa, moll, molla de boca, delator, delatora, però no pas xivata o xivato.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per vosaltres també, Institut Lluís Domènech i Muntaner. Les vostres paraules són substantius i són les següents. Xurrada, mirada, postura.
7: Xurrada.
12: Correcte. En català, per fer al·lusió a una acció de poc seny, que és una naciesa, podem utilitzar mots com ximpleria, bajanada, poca soltada, beneiteria, però no xurrada.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
14: A lletrejar.
1: A la segona ronda trobem paraules molt més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Ona, preparada?
7: Sí.
1: Temps. Vertical.
7: B baixa E R T I C A L.
1: Educació.
7: E D U C A C I O amb accent tancat.
1: Sostinguda.
7: S U S T.
12: És una O.
1: Agustí. Dromedari.
15: D R U.
12: És una O.
1: Norma. Carpetada.
16: C A R P E T A D A.
1: Intuïtiva.
16: I-N-T-U-I-T-I-V.
12: La segona I porta dièresi.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Abril?
7: Sí.
1: Temps. Acollidor.
7: A-C-U-D.
12: És una O.
1: Berta. Excavació.
7: E-X-A.
12: T'has deixat la C.
1: Irina. Impecable.
7: I-M-P-A-C-A.
12: És una E, no una A.
1: Doncs en aquest cas, malauradament, no heu fet cap encert, però no patiu perquè queden altres proves amb les quals podeu sumar més punts. És el moment ara de fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
12: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 1.300 punts i l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar n'ha acumulat 600.
1: Doncs l'Institut Joan Solà, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no s'atura. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al pop íntim i emocional de Bru, el nom sota el qual hi ha la cantant Berta Saura, nascuda de l'escena emergent de la ciutat de Lleida. Al setembre de 2024 va presentar el seu primer EP, Enmig de mi, i durant el 2025 Bru va recórrer els principals escenaris del país mostrant un estil intimista que interpel·la les inquietuds i anhels de tota una generació. Li desitgem una llarguíssima trajectòria a Bru. Avui escoltarem la cançó Aquí. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Bru i el seu Aquí.

0: Com ens embolcalla la veu de la Berta Saura, molt bonic. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Solà, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
2: S'encongeixen.
3: No aneu malament del tot, rebot. Incorrecte.
0: Institut Lluís Domènech i Montaner, la mateixa pregunta. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
4: S'arruguen.
3: Això sí, escoltem-ho.
5: I ara que les punts se'ns arruguen.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara també per a vosaltres, Institut Lluís Domènech i Montaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com és el dibuix que es crea?
4: Trencat.
3: Molt bé, escoltem-ho.
5: Creant un dibuix trencat.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova més característica del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: El tercer nivell conté paraules més complexes i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Agustí, estàs preparat?
6: Sí, sí.
0: Temps. Accelerador.
6: E-X-C-E.
3: Comença per A.
0: Norma. Consolessin.
4: C-O-N-S-O-L-E-S-S-I-N.
0: Geogràfiques.
4: G-E-O-G-R-A-F-I-Q-U-E-S.
0: Fotosensible.
4: F-O-T-O-S-E-N-S-I-B-A-L-E.
0: Efectivament.
4: E-F-E-C-T-I-B-A-M-E-N-T.
0: Hipermercat.
4: H-I-P-E-R-M-E-R-C-A-T.
0: Intoxicació.
4: I-N-T-O-C-C.
3: És una X.
0: Ona. Sanguinolent.
4: S-E-N.
3: És una...
0: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Preparada, Berta?
4: Sí.
0: Temps. Convencional.
4: C-O-N-V-E-N-C-I-O-N-A-L.
0: Transformaria.
4: T-R-A-N-S-F-O-R-M-A-R. I-A.
0: Caçatalents.
4: C-A-C-T-A-L-E-N-T-S.
0: Consagració.
4: C-O-N-S. E.
3: És una A.
0: Irina. Prestatgeria.
4: P-R-A-S.
3: És una E.
0: Abril. Habilitades.
4: H-A-B-I-L-I-T-A-D-E-S.
0: Discernible.
4: D-I.
0: Doncs heu fet un total de 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 2.800 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha acumulat 2.200.
0: Doncs amb aquests marcadors ajustadets arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser aconseguir la victòria del programa d'avui.
2: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats. Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Anna Gasol, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Aquí la concursant serà la Norma.
0: Doncs la Norma, que lletrejarà la mega paraula. I ara heu de pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Lupla, quina concursant lletrejarà la mega paraula?
7: Doncs serà la Berta.
0: Doncs la Berta, que també lletrejarà aquesta mega paraula, el mateix. Penseu una aposta i custodieu-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Canet. Lupla, fins ara.
7: Fins ara, gràcies.
0: Comença la prova a l'Institut Joan Solà. Estàs preparada, Norma?
4: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem d'un adjectiu que té a veure amb el fet que alguna cosa o alguna persona, com ara una cançó, un esport, un escriptor, es doni a conèixer massivament entre la població, és a dir, es faci popular. Aquesta característica de ser potencialment popular és la nostra mega paraula d'avui. La mega paraula d'avui és l'adjectiu... popularitzable.
4: Popularitzable.
3: Endavant.
4: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Correctíssim, acabes de lletrejar bé la mega paraula. Faltarà veure com ho fa l'equip contrincant. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner, per tant, desconnectem d'Emun FM. Fins després, Anna Gasol.
6: Fins ara.
0: Institut Lluís Domènech i Muntaner, esteu a punt? Estàs preparada, Berta?
4: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan una escriptora o un escriptor es fa popular entre la població, vol dir que esdevé conegut per al poble i segurament això implicarà que les seves obres són molt llegides. El mateix pot passar, per exemple, amb una cançó. La mega paraula d'avui té a veure amb aquest tret de ser algú o alguna cosa potencialment popular. La mega paraula d'avui és l'adjectiu popularitzable.
4: Popularitzable.
3: Endavant.
4: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Doncs molt bé, acabes de lletrejar correctament aquesta mega paraula. Ara descobriràs també, o descobrireu tot l'equip, com ho ha fet l'equip contrari. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Anna Gasol, quants punts ha apostat el teu equip?
6: El nostre equip ha apostat 2.800 punts. És a dir, tots.
0: Tots, clar que sí. Lupla, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Doncs també tots, 2.200.
0: Molt bé, equips valents, així m'agrada. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Solà ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Lluís Domènech i Muntaner ha lletrejat la mega paraula... correctament també. Doncs només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Joan Solà de Torreferrera ha aconseguit sumar finalment 5.600 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha aconseguit 4.400.

0: Doncs l'Institut Joan Solà, que ha guanyat el programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Anna Gasol, què tal, com esteu per aquí?
1: Doncs tu pots imaginar, Tina, contents i emocionats, i a més els estàvem felicitant, de la calma que han mantingut amb l'emoció i els nervis que portaven al damunt.
0: Oh, i tant, doncs moltíssimes felicitats a vosaltres. No ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. L'UPLA, què tal, com esteu per aquí?
2: Doncs bé, ho hem fet molt bé, hem lluitat, hem apostat, han estat unes noies molt valentes i ho han tirat molt bé endavant, i bé, amb ganes de tornar-hi en una propera edició, no?
0: Oi tant. Doncs us felicitem a tots dos equips perquè heu fet una boníssima participació, i ara ens cal saber com queda el Picar Ranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
3: El Picar Ranking.
4: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició tenim entre l'Institut Joan Solà de Torrefarrera el nostre Picar Ranking amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el Picar Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs l'Institut Joan Solà, que entra en aquest Picar Ranking. Nois, com esteu? Contents, no imagino?
1: Sí. Sí, sí.
0: Us imaginàveu o no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, clar, així
2: aquesta decisió, eh?
0: Doncs moltes felicitats, nois, a veure si us aconseguiu mantenir. Per part meva, només em queda acomiadar-me de l'Anna Gasol, la Lupla i els concursants que heu participat en el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra feinada.
1: Gràcies.

Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, amb un FM i Ràdio Canet per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música...

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Actualitat informativa d'una jornada dimarts 12 de maig del 26 que us fa arribar d'una banda el control de so Juan Márquez. L'actualitat esportiva, Jordi Garell. La meteorològica, Mar Rodero. D'altra banda, hi és present la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parli amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio que, com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats, és el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant del professorat que torna a sortir al carrer aquest dimarts i ho fa seguint la crida dels sindicats majoritaris. Aquest serà el fet de sortir d'un informatiu que també s'haurà de fer ressò, en aquest cas, en relació a la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les escoles i a la vigilància de les manifestacions dels professors. D'aquest fet també en parlem. Parlem dels museus i del Dia dels Museus, també del Job Marketplace, que torna, en aquest cas, el dia 20 de maig. Un informatiu que ens ha de servir també per parlar de dos grans concerts que serviran per celebrar la Diada Pau Casals, de la Caminada de Santes Creus, dels petits artistes i el món de la sardana, o dels concerts, en aquest cas, del Vendrell sent la música. Tot plegat, si ens volen seguir, ho combinarem amb la crònica esportiva i alhora també amb la meteorològica d'un dia on sembla que hi ha d'haver canvis. Però en tot cas en parlem a la recta final d'aquest informatiu. Com dèiem, el professorat ha tornat a sortir al carrer aquest dimarts i ho ha fet seguint la crida dels sindicats majoritaris en la primera de les tres jornades de vaga convocades arreu de Catalunya. Fins ara s'havien organitzat per territoris, però aquest cop els docents es manifesten de manera unitària arreu de tot el país.
3: Millores salarials i rebaixa de les ràtios, o el que és el mateix, un increment de recursos per afrontar amb garanties la seva tasca docent. Sota aquesta premissa, el professorat de Catalunya està cridat a la vaga aquest dimarts, en la que és la primera de les tres aturades convocades arreu del país. Les altres dues, si no s'arriba a cap acord, tindran lloc el 27 de maig i 5 de juny. Ja des de primera hora hi ha hagut talls de carretera a diferents punts del territori, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la C32 a Mataró, l'AP7 a Montornès i la C17 a Malla. A les 12 del migdia més han confluït les diferents columnes de manifestants a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on ha partit la marxa unitària. Als centres educatius, els serveis mínims estableixen la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada tres aules. La consellera d'Educació ha convocat els sindicats a una nova taula de negociació aquest mateix dijous.
1: D'altra banda, i fent referència a aquestes protestes del professorat i en el context de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa, el Departament d'Interior ha reconegut a una pregunta parlamentària de la CUP que es van fer nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del passat mes de març. Es tracta d'identificacions, recollida de dades de reunions o manifestacions o denúncies per la llei Mordassa, que es van dur a terme en una vintena de poblacions catalanes, entre elles el Vendrell. Des del sindicat USTEC denuncien que aquests fets demostren que hi ha una actuació policial sostinguda contra el personal educatiu que aquests dies està mobilitzat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I la sintonia dels serveis informatius de la ràdio ens porta ara a parlar de museus unint un món dividit. Amb aquest lema, el Vendrell celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus. Una jornada amb visites teatralitzades, portes obertes, exposicions, ballades de sardanes i enguany per primer cop l'edició limitada d'uns imants ben especials.
3: Si el món està dividit, res millor que la cultura per poder-lo alimentar. Amb aquesta vocació, el Vendrell celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus, amb l'edició com a gran novetat d'uns imants que representen els principals edificis patrimonials de la vila. Una iniciativa amb una forta càrrega simbòlica.
4: Reivindiquem i lluitem i treballem cada dia perquè els nostres museus uneixin no només el nostre municipi, la història i la identitat del nostre municipi, sinó que també som un mirall per a altres poblacions que veuen en el Vendrell un lloc important de difusió cultural i patrimonial.
3: Tothom que visiti aquest cap de setmana els diferents espais museístics del Vendrell rebrà de regal aquest imant d'edició limitada, un complement a una festa que es pretén transversal.
5: Aquest any s'ha volgut fer donar aquesta imatge unitària de tots els museus i hem fet l'encàrrec a l'empresa vendrellenca de Sister and Brother a aquests imants que són fets de fusta i que representen les façanes de tots els nostres edificis patrimonials de cultura, on hi alberguen doncs, aquests museus o espais d'exposició.
3: La inauguració del Dia dels Museus serà divendres a les 5 de la tarda amb un taller de pintura per infants al Museu 10 i tot seguit una exposició de Carme Canyete al Portal del Pardo. Al llarg de la resta del cap de setmana, els altres espais museístics del Vendrell, és a dir, la Casa Museu Àngel Guimerà, la Casa Nadiua de Pau Casals, el Museu de Pau Casals, la Fundació Fenosa i el Museu del Tabaris, organitzaran gratuïtament visites guiades, teatralitzades, portes obertes i una ballada de sardanes dissabte a les 7 entre més. Un capital cultural que només l'any passat va atraure vora de 60.000 persones.

0: I continuem amb d'altres qüestions perquè torna el Job Marketplace, la trobada entre empreses que busquen personal i treballadors que cerquen feina. L'esdeveniment se celebrarà el dimecres, dia 20 de maig, a 11:45 del matí a 2:45 del migdia. La iniciativa té lloc en un moment on les empreses busquen treballadors per als sectors del turisme i del comerç de cara a la temporada d'estiu.
1: L'edifici del Tavares de Coma Rua acollirà el dimecres 20 de maig una nova edició del Job Marketplace, un esdeveniment que té l'objectiu de posar en contacte treballadors que busquen feina amb empreses que necessiten personal. La fórmula de funcionament es basa en entrevistes de 5 o 10 minuts entre totes dues parts. Els perfils laborals preferents d'aquesta edició estan vinculats al sector turístic: personal de neteja, cambrers, cuiners, repartidors, recepcionistes, manteniment de jardins i instal·lacions, guies i animadors. Les empreses també busquen professionals que s'adaptin a feines del sector comercial, caixers de supermercat, carnissers, fruiters o dependents. La jornada començarà a 11:45 del matí i acabarà a 1:45 del migdia. Les inscripcions es poden fer a través del web del Servei Municipal d'Ocupació del Vendrell, l'EINA.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I parlem de qüestions que ens traslladen en clau de comarca a l'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès, que han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i la presidenta de la Federació, Neus Lloberes, i estableix un marc de cooperació estable entre ambdues institucions per als propers 4 anys. Aquest acord parteix de la voluntat compartida de fomentar el desenvolupament econòmic local i donar resposta a les necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, la Federació Empresarial del Gran Penedès, com a organització empresarial multisectorial, treballarà conjuntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica de Calafell per impulsar iniciatives que contribueixin a millorar la competitivitat de les empreses i generar noves oportunitats al territori.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I la crònica cultural ens porta a parlar de dos grans concerts que serviran per celebrar la Diada Pau Casals a Barcelona. El primer tindrà lloc el dia 9 de juny al Palau de la Música Catalana amb el Quartet Casals, i el segon es farà el dia 13 de juny al Conservatori Municipal amb dues orquestres i joves violoncel·listes.
1: Barcelona celebrarà la Diada Pau Casals del 150è aniversari del naixement del mestre amb dos grans concerts. El primer concert tindrà lloc el 9 de juny al Palau de la Música Catalana amb l'actuació del quartet Pau Casals i del pianista Alexander Melinkov. El segon concert, organitzat per la Fundació Pau Casals, es farà el 13 de juny al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, amb l'Orquestra del Centre, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes. La Diada Pau Casals se celebra a Barcelona des de l'any 2016.

0: Gairebé un centenar de persones participaven diumenge en la caminada a Santes Creus del grup muntanyenc de la Lira, una activitat que s'ha organitzat com a alternativa a la tradicional ruta a peu fins a Montserrat a causa de la pesta porcina africana.
1: Un total de 99 persones han pres part aquest diumenge a la caminada fins al monestir de Santes Creus, organitzada per la Lira Vendrellenca. Aquesta caminada ha substituït la tradicional anada a peu fins a Montserrat, que enguany presentava complicacions a causa de les restriccions per la pesta porcina africana. El grup vendrellenc sortia de la porta de la Lira poc després de les 7 del matí, amb un bon ambient i el desig que la pluja no espatllés la jornada.
2: Uns 32 quilòmetres, ja l'havíem anunciat a aquesta casa a la televisió al Vendrell. Aquí tenim tota la colla, la junta i l'organització. Ahir va ploure, però avui sembla que el temps aguantarà. Som 99 persones i un equip que ens acompanya per travessar carreteres i, bueno, i si algú en cas d'abandonament.
1: L'arribada a Santes Creus, sobre l'horari previst, es va fer al ritme de la música dels grellers, que formaven part de l'expedició vendrellenca.

0: L'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenoses s'ha volgut sumar als actes de commemoració del Vendrell com a capital de la sardana, que té lloc enguany, i ho han fet convertint la dansa nacional de Catalunya en l'objecte central de l'exposició Petits Artistes Grans Sardanes, una exposició inaugurada aquest cap de setmana. Nois d'en 5 a 14 anys han demostrat les seves peces inspirades en tot d'elements relacionats amb el món sardanista.
1: Espardenyes de tots colors fetes de ceràmiques. Tot plegat, amenitzat de dibuixos associats al món de la sardana, des de rotllanes i peus puntejant fins a violoncels al més pur estil Pau Casals. Aquests han estat alguns dels elements que s'han pogut veure aquest divendres a la fusteria durant la inauguració d'una exposició d'obres de l'alumnat de l'Escola Municipal d'Art que enguany tenien una motivació ben clara.
2: I aquest any, com és l'any de la sardana, doncs hem fet l'exposició sobre un munt d'elements que tenen a veure amb la sardana. Llavors, a ceràmica han fet les espardenyes, també les han fet a dibuix i pintura, les han fet instruments i altres coses que tenen a veure.
1: Hi han participat des de petits de 5 anys a d'altres de més grans de 14. Una amalgama creativa sorgida de la inspiració d'un alumnat amb motivacions ben variades.
3: N'hi ha que venen perquè els hi costa dibuixar i tenen por i volen millorar la seva tècnica, altres perquè simplement els encanta vindre a dibuixar i fer coses artístiques, i altres perquè volen fer més hores que l'escola, l'art, perquè és l'assignatura que els agrada més.
1: Ceràmica, dibuix i pintura consagrats enguany a celebrar la designació del Vendrell com a capital de la sardana. Una oportunitat per posar en valor una expressió cultural que arrela i inspira també els artistes més petits de la vila.

0: El jove pianista vendrellenc Simón Alonso ha estat el protagonista d'un nou concert del cicle El Vendrell sent la música. L'actuació té un lloc al bell mig de la plaça de Cal Escori, on els diferents assistents han pogut gaudir de les peces interpretades per aquesta jove promesa davant del piano.
1: Un dels objectius del cicle El Vendrell sent la música és el de portar les actuacions musicals als llocs menys habituals, acostant-los a tots els barris i indrets del municipi. Això és el que ha fet aquest divendres a la tarda Simón Alonso, exalumne de l'Escola de Música Pau Casals i actual estudiant de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, que ha interpretat un repertori de peces de música clàssica al bell mig de la plaça de Cal Escori.
2: Crec que és una proposta molt enriquidora i també innovadora. És sobre una mica de la dinàmica sempre de fer un concert en un espai reduït o en un auditori o en un centre que estigui destinat exclusivament a música, en aquest cas música clàssica, i fer-ho aquí doncs pot beneficiar molta gent.
1: Tot i trobar-se en un escenari i un entorn diferent a l'habitual, Alonso ha optat per mantenir el seu repertori, reivindicant el fet que la música clàssica pugui arribar a tota la població.
2: Bueno, al final la música que jo faig és música clàssica, llavors jo penso que ja que podem aprofitar el fet de fer música al carrer per apropar música de tot tipus a la gent, doncs aprofitem aquest moment per apropar la gent de música clàssica.
1: Una de les peculiaritats d'aquest cicle és que acaba fent demand per a la gent que passa per la zona i que no té coneixement d'aquesta iniciativa.
3: Bueno, bé, lo que pasa es que he pasado moltes vegades i no sabia que esta era la de l'Escori. Ahora le decía con el alcalde, digo, ay, dice, digo, no semblava, oye, a mí no me semblava que se llamara esta la de l'Escori, pero bueno, bien, bien. Sí, me agrada la música en general.
1: Alonso va obtenir el passat 2025 la beca Agustí Cuí Grau que atorga l'Escola de Música Pau Casals, el que va suposar una empenta important pel seu objectiu d'esdevenir un intèrpret i compositor professional.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb empat a 1 del Club d'Esports Vendrell contra l'Sporting Alcoi en un partit disputat aquest diumenge al Pallò Quim Tomàs, i un dels jugadors de Toni Porta s'acomiadaven de l'afició a l'últim partit a casa de la temporada. Un partit que, bé, doncs no va tenir gaire història, ja que el Vendrell doncs ja no s'hi jugava res, i l'Sporting, que doncs sí que s'hi jugava el descens, però que, bé, doncs ja abans d'acabar el partit, tot i que era zona unificada, doncs sabia que li valia l'empat, perquè l'Alcorcón perdia a la pista de l'Igualada B. I bé, doncs ja la primera part doncs acabava sense gols, la segona part el Vendrell s'avançava amb un gol de Lluís Ferrer, però l'Sporting doncs aconseguia empatar el tram final amb un gol del president del vendrellenc Martí Portela, i bé, doncs els últims minuts doncs ja no passaria gran cosa més, i l'Sporting doncs que acabaria celebrant la permanència. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
1: Bé, un partit que, bé, doncs, evidentment va costar, no?, perquè, doncs, ja, doncs, sabent que no jugàveu res i contra un equip que sí que s'hi jugava la vida, doncs, evidentment, doncs, era tot més complicat, no?
2: Sí, sí, sí, al final, diumenge passat, tot i guanyar el camp del Barça, ens vam quedar sense opcions. Això ja fa que els últims partits siguin intranscendents. La veritat és que està costant mantenir el nivell d'entrenament. Però bé, nosaltres crec que vam sortir amb bona actitud, vam intentar competir el millor possible. I la veritat és que, bé, com sempre, l'actitud dels joves va ser bona. Vam fer el que vam poder, però al final un empat i poca cosa més vam poder fer.
1: A més, un partit que també doncs, va significar l'últim de l'Aldo a casa. No es va poder acomiadar amb gol, però bé, doncs, evidentment, doncs, han estat 4 temporades, no? Doncs ha estat un jugador important i fins i tot aquest any doncs, lluitant fins a l'última jornada pel Pichichi, no?
2: Sí, sí, sí, l'Aldo 4 anys aquí. La veritat és que un jugador molt estimat per l'equip, gran jugador i millor persona. La veritat és que més aquest any en concret ha fet un gran any, però bé, per temes personals i laborals ha decidit que no continua jugant. I bé, crec que es mereixia un comiat, tal com va ser, i va ser bonic al final del partit, sobretot. I la veritat, una llàstima que no continuï amb nosaltres, però molt content de l'any que ha fet, sobretot.
1: Un Sporting que bé, doncs també doncs, va ser un partit especial pels germans Portela, que era el primer cop que venien aquí de visitants. A més, el Martí va poder fer el gol. I bé, al final doncs, són dos jugadors, no?, que doncs, han aprofitat la seva oportunitat allà i que doncs, també està bé, no?, doncs, veure doncs, com dos jugadors que s'han format aquí doncs, també doncs, hagin pogut destacar lluny de casa, no?
2: Sí, sí, sí, la veritat és que els dos ho estan fent molt bé. Són part molt important de l'Sporting del Coll. Crec que sí, segurament hauran crescut molt a nivell personal i també a la pista. La veritat és que m'alegro molt que els vagi molt bé. I bé, al final és bo veure que jugadors d'aquí, de la casa, ho facin bé a altres llocs. I la veritat és que m'alegro molt per ells.
1: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà aquest dissabte a la pista del Palafrugell. Un partit que, bé, doncs ells tampoc ja no s'hi jugaran res, però bé, doncs al final hi ha un petit al·licient, no?, que és intentar superar-los a la classificació, ja que si guanyeu, doncs quedaríeu per davant d'ells, i bé, seré com una victòria moral, no?, perquè és un Palafrugell que durant bona part de la Lliga ha sigut qui ha marcat la posició de play-off, i poder acabar doncs, davant d'un equip així, doncs també estaria bé, no?
2: Sí, sí, sí, sempre hem dit, intentarem acabar el més bon possible. El Palafrugell és un altre equip que ha estat dalt tota la temporada. La setmana passada, al cap del dissabte, es van quedar sense opcions. La veritat és que bé, ens juguem la posició, ens porten 2 punts ara mateix i intentarem anar a guanyar, evidentment, intentar acabar la temporada el millor possible. Aquesta setmana intentarem mantenir el màxim com puguem el nivell d'entrenament i això, intentar que es vegi un bon partit i intentar assolir els 3 punts, que bueno, sempre va bé acabar bé la temporada.
1: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molt separat partit.
2: Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
1: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquest empat a 1 contra l'Sporting Alcoi Erum, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, dissabte, en principi, a les 5 de la tarda, perquè s'haurà unificat, tot i que els equips ja no juguen res, per tant, doncs, veurem si es canvia, però, en principi, doncs, com diem, serà dissabte a les 5 a Palafrugell. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota de l'Espai Silera Vendrellenca per 9-3 aquest diumenge a la pista de l'Olímpic Pira, en un partit que, bé, doncs, malauradament, doncs, ja els vendrellencs sortint a la pista sabent que l'Altafulla ja era campió després d'haver guanyat el dissabte contra el Torredembarra, i per tant doncs, bé, doncs, era un partit doncs, pràcticament intranscendent. Això sí, la primera part doncs, va ser força igualada, s'arribava al descans amb empat a dos, però la segona els locals que s'anaven escapant al marcador fins a aconseguir la diferència final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sembla, tenim el capital, Albert Gené. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, com deia, doncs, un partit que bé, doncs, la primera part doncs, vau estar allà, però després la cosa doncs, ja es va anar complicant, no?
3: Sí, la veritat és que la primera part doncs, sí, va ser un partit molt bonic, la primera part va estar tot molt, molt igualat, bon futbol, o sigui, estava tot molt bé, al final la segona part se'ns va escapar un parell de gols amunt i ens va passar una mica pel mateix que Morell, el mateix que Altafulla, les derrotes que hem tingut, doncs ens passa exactament el mateix, no sabem, no estem acostumats ara aquesta temporada a anar darrere el marcador, no sabem gestionar-ho correctament i ho paguem amb els últims minuts que al final ens inflen el marcador.
1: També no sé si va passar això que comentava, no? Que el fet que ja s'havia guanyat l'Altafulla doncs va fer que al final també us ho deixés una mica anar.
3: Sí, al final vull que no, ja a partir del dia del partit de l'Altafulla ja saps que pràcticament perds la Lliga. Llavors al final, doncs, l'actitud dels jugadors, els pensaments que puguin tenir, doncs al final has perdut aquesta il·lusió que tenies per guanyar la Lliga, que teníem al final amb el 100% d'intensitat i costa gestionar-ho, i es noten això, i sabem doncs, que havia guanyat la Lliga, que bueno, per nosaltres ja era gairebé segur que ja estava guanyada per ells, doncs al final sí, també influeix i doncs costa més remenar aquests moments potser més difícils de la temporada.
1: Ara doncs toca pensar ja a l'últim partit de la temporada, que serà aquest dissabte a casa contra el Montblanc. I bé, doncs, al final, doncs, imagino que això, no?, doncs, sent l'últim partit, intentar acabar de la millor manera possible i també, doncs, intentar, com a mínim, doncs, acabar en aquest segon lloc que, bé, doncs, tampoc no estaria gens malament, no?
3: Sí, no, a veure, l'objectiu és quedar el més amunt possible, és guanyar tots els punts possibles. Al principi quedem segons si guanyem aquest partit, perquè tenim el gol a baraix amb el Morell, que és el rival directe, i, bueno, donar-ho tot, acabar amb la millor sensació, la millor imatge possible, i bueno, mai se sap el que pot passar amb els segons classificats, i s'ha de confiar en que en algun moment, doncs, si és algun ajut o un equip que renunci, puguem pujar a primera. Però bueno, que si no, doncs, l'any que ve es tornarà a intentar i seguirem igual.
1: Doncs perfecte, Albert, esperem que sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
3: Perfecte, merci a tu.
1: Albert Gené, capità de l'Espaici Lira Vendrellenca, valorant aquesta derrota per 9-3 a Pira, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Peons del Guimarà contra el Montblanc.
4: Gràcies, Jordi, per aquesta extensa crònica esportiva. I arribem pràcticament a la fi d'aquesta edició de les notícies parlant de la previsió meteorològica. Una jornada de treva i termòmetres a l'alça. La capital del Baix Penedès respira avui sota una situació d'estabilitat dominant que marcarà el pas cap a un ambient gairebé primaveral. Després d'unes primeres hores del matí fresques, la nostra vila gaudeix d'un cel majoritàriament serè que ens ha permès un ascens progressiu de les temperatures. La màxima fregarà els 22 o 23 graus durant les hores centrals del dia, oferint un migdia molt agradable. De cara a la nit, el mercuri descendirà fins als 15 graus, obligant a recuperar, com no, una jaqueta fina. Domini del sol durant tota la jornada, tot i que podrien aparèixer algunes nuvolades decoratives a la tarda. No s'espera que enterboleixin el dia ni que deixin cap gota d'aigua. El règim de marinades bufarà amb suavitat i es preveuen ratxes de component sud-est que no superaran els 15-20 km per hora, suficients per mantenir l'ambient fresc a primera línia de la costa, però sense causar complicacions. A mesura que s'acosti el vespre, la humitat començarà a guanyar protagonisme, especialment als barris marítims, a Coma-ruga o Sant Salvador, on la sensació tèrmica podria ser lleugerament més baixa que no pas al centre de la nostra vila. L'estabilitat d'avui podria tenir les hores comptades. Els models indiquen un possible canvi de temps per a dimecres, amb un augment de la nuvolositat i la probabilitat d'algun petit ruixat residual de matí, tot i que les temperatures es mantindran en valors similars als actuals. L'índex ultraviolat se situa al voltant de 7 i es recomana precaució en l'exposició prolongada al sol durant les hores centrals del migdia. Previsió del temps que ens situa punt final a aquesta edició de les notícies. Cada dia dues, una al migdia, l'altra al vespre. Més informació a través de xarxes socials. Bona tarda.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Avui podria jo fer una cosa que feia un amic meu que diré qui és, que és el Joan Papel.
1: L'amic és meu?
0: No, meu.
1: Ah, teu.
0: No, amic, que t'apropis al micro. Sembla mentida, que m'ha fet ràdio tota la vida.
1: Home, ja, però m'ha dit un pam, doncs jo em poso un pam, és que...
0: Si ve d'un pam, no ve d'un pam.
1: Però no ve d'un pam, no ve d'un pam. Vinga, tornem-hi.
0: El meu amic, el Joan Papiol, de Calafell, crític i formador de l'esport, quan anava a fer una entrevista li posava el micro al convidat i li deia, hable. Doncs com que jo sé que tu tens una capacitat verbal o verborrea considerable, si et dic hable, què és el primer que et surt? Jaume Vallès, més conegut com Denver.
1: El primer que em surt és de que a mi em sembla que aquest nen, el Llorenç, que tenim aquí davant, el seu pare, s'ha equivocat. Jo sóc una persona de poques paraules i que no participo de, jo que sé, sóc poc sociable. Jo m'agrada estar dins de casa. Jo no sé res de res. Jo no sé, vols dir, no t'has equivocat, Llorenç? Jo què faig aquí? Jo de què tinc que parlar? Jo, a més, jo soc mal parlat i me surten renecs de tant en tant.
0: Vinga, va.
1: Fet una cosa. Ho feu al vespre, això surt...
0: Pot renegar, ja no és horari infantil.
1: No, i si no ho retallareu, com tot,
0: saps? No, vull dir,
1: segur que si jo dic alguna cosa...
0: No, sí, digues, Llorenç, va, digues.
1: Llorenç,
0: clar, jo sé que...
1: No, sí.
0: O estatal.
1: No. Bueno, doncs res, no, doncs escolta'm, jo celebro tornar a estar per aquí a la ràdio, Joan, bueno, amb el Joan aquí a la...
0: Sí,
1: això mateix, i aquí amb tu també, aquí davant.
0: El Joan és el Joan Márquez, m'agrada reivindicar la feina dels tècnics,
1: sí.
0: Perquè les tonteries que tu puguis dir,
1: sí.
0: Les que digui jo,
1: sí.
0: Si no fos per ell, no sortiria.
1: Ho sé, vull dir, vaig estar una temporadeta aquí, m'ho vaig passar prou bé, era una cosa feixuda, això de tinguer que escriure i després gravar-ho aquí, però bueno, m'ho vaig passar prou bé, no? I ara, doncs, no sé, tindràs que fer-me preguntes.
0: Sí, en tinc moltes.
1: Doncs fes-les, perquè jo no sé de què parlar, ja t'he dit, jo soc molt poc sociable, jo és que no m'agrada res del que tinc al costat, a més, com que no sortirem vius d'aquest coi de vida, què coi vols que digui jo, escolta'm, és fatal, això no va bé, això no va bé.
0: Puc preguntar el que vulgui?
1: Bueno, sí, evidentment, ja saps tu, jo callaré o digues ratllet.
0: Anem a fer confessions.
1: Confessions?
0: Sí.
1: A veure de quin àmbit.
0: Confessa.
1: A veure de quin àmbit.
0: Com vas viure tu l'episodi de la teva desaparició d'Esquerra Republicana del Vendrell?
1: Hòstia, és
0: que... No cal que siguis del tot sincer.
1: És ruc aquest nen, és ruc. Però per què me la fa aquesta pregunta, si sap que li contestaré? Doncs mira, precisament aquesta setmana...
0: Aquesta setmana
1: hi ha hagut una mostra clara del que em va passar a mi. Vull dir, què em va passar a mi? Doncs jo era president aquí d'una, ja ho saps, d'un partit polític, i entenia que aquí el Vendrell requeria, doncs jo què sé, unes coses. En aquell cas era una coalició entre dos partits, un que tenia molta capacitat de arribar a la gent jove i un que no en tenia, aquesta capacitat, no? Llavors jo vaig propiciar una coalició que encara funciona, i ha aconseguit bastants regidors des de llavors. I, noi, em van fot una bronca des de Barcelona, de Caldeu. Bueno, van cridar hasta el Parlament, va vindre aquí un dels parlamentaris que durant uns quants anys, jo em sembla que era ruc, però no ho devia ser tant, perquè ha sigut director general d'infraestructures de la Generalitat.
0: Tampoc.
1: Llavors, el fet és de que em van fot una bronca molt gran. Jo els vaig dir, escolta'm, a què ve aquesta bronca? Però si és el que ho hem decidit l'executiva. Aquí es té que fer el que diem la cúpula. Et sona alguna cosa que ha passat a Ripoll amb dues persones que s'han abstingut,
0: sí,
1: i que els han fotut fora del PSC?
0: Això t'ha fet recordar aquell.
1: Recordes també que aquests dies, doncs, aquests cops...
0: Escolta,
1: comença la censura.
0: No, no, és que tu al Ripoll...
1: Sí. Espera,
2: no
1: hagués
2: fet el mateix.
1: Deixa'm que acabi l'exposició. El fet és de que, d'alguna manera, jo el que no m'ha agradat és de que el que jo entenia que eren necessitats d'aquesta població anomenada el Vendrell, altres li diuen Xusbalàndia, però tampoc ve el cas, doncs la direcció central no entenia que allò tingués que ser d'aquella manera, i m'han fotut una bronca, i jo vaig dir, escolta'm, jo aquí no m'hi guanyo la vida, de fet m'hi gastava més diners que no fa res, i vaig decidir plegar, perquè jo no podia ser. Llavors ha sigut, ja et dic, aquesta setmana, el que ha passat, aquelles dues persones del PSC, allà a Ripoll, han entès que d'alguna manera, abstenint-se, que no votant a favor ni en contra, abstenint-se, feien un favor al poble, i els hi han fotut una... Vaja, de fet, els han fotut fora.
2: Però tu vas posar el teu càrrec a disposició o els vas engegar la merda?
1: No, jo els vaig engegar la merda, vull dir, més en la línia del que jo soc. Vull dir, però què em busques? M'estàs buscant? Ah, m'estàs buscant. Sí, doncs sí, el vaig enviar a la merda. Vull dir, a més, els que estàvem allí amb la reunió amb aquest senyor que va vindre de Barcelona, que a més era parlamentari... Tot
2: portava
1: això.
2: Americana?
1: Portava americana.
2: No te'n fills mai, ja t'ho dic jo.
1: Sí. No, a més, aquí, els de Son Poble li van fotre una repassada de pebrots. Yeah. Li van fotre una repassada. Els de Son Poble, que hi eren, també ja ho saben. I els que estaven a l'executiva, que després també han tingut una sort diversa, doncs també saben que aquest paio em va tirar tota la cavalleria per sobre amb un paio com jo, que l'únic que volia fer, doncs era, no sé, em semblava que podíem ajudar el poble, que no pot ser, perquè mentre no canvi la llei dels partits polítics no s'ho imagini cap militant que podrà canviar res. Tret. Si ho fa bé i és un... Bueno, no em facis dir la paraulota.
2: No, digues.
1: No, la paraulota que anava a dir era... No, és un menjapolles, però no la va...
2: No la diguis.
1: Però no la diré.
2: Està completament prohibit.
1: Si tret de que siguis això, doncs lo normal és que l'únic que puguis guanyar-te són 4 durets. Si te col·loquen en un càrrec a la Diputació, una cosa d'aquestes després, no? Però perquè com a regidor tampoc et menjaràs gran cosa, saps?
2: Bueno, l'assistència...
1: Bueno, nen, escolta, després sortiré al carrer i em miraran malament, per culpa teva, Llorenç. Jo no he vingut a parlar de política aquí. Jo he venido a hablar de mi libro. No, que no en tinc cap.
2: Sí que en tens, de llibres.
1: Hòstia, veus, mira, de llibres sí que podria parlar. Tu recordes aquells temps, Llorenç, en què ens agradava molt aquell paio?
2: Estic una mica emprenyat.
1: Sí, el Paco González
2: Ledesma... Perquè segueixo reclamant,
1: sí,
2: per activa, per passiva, per terra, mar i aire, sí, que se li deu un homenatge. I sempre em diuen que sí.
1: Sí, però...
2: Però jo no m'atreveixo a agafar el telèfon i parlar amb la família fins que no ho tingui clar. I a més, se'ns ha mort l'Alfons, el bibliotecari, que com tu i com jo, sempre hem cregut que el Vendrell tenia un deute amb el Paco González, sí, Ledesma.
1: Pues sí,
2: perquè doncs sí. Diu l'Alfons, deia l'Alfons en Pau Descansi, que ell va tenir la mateixa sensació que el Paco quan va arribar al Vendrell i va veure que el primer que hi havia al baixar del, sí, tren era una biblioteca.
1: Que ja no és biblioteca des de fa uns quants anys.
2: No, ara és de la Diputació, on ja s'hem col·locat.
1: Van fer un desastre allà dintre, es podia haver quedat com un saló perfecte per celebrar trobades, però jo què sé, una reunió entre el Putin i el Donald Trump, aquí el Vendrell, una cosa d'aquestes, podia haver fet a l'antiga biblioteca. I ara què? On ho tenen que celebrar? El cataquístic? Faran una... Si té que vindre el Putin i el Donald Trump al Vendrell, on t'ho celebraran, això?
2: Que no vinguin.
1: Bueno, no se sap mai.
2: Doncs. Nosaltres ja tindríem prou que es reunissin el Benet i el Martí.
1: Ara, nen, has baixat el llistó. Ostres, Llorenç. Això, esclar, és que ha canviat molt. Ara feia molt de temps que no estava aquí, ha canviat molt això.
2: Què estàs llegint?
1: No, ara llegeixo un llibre que és de l'any 55, de la Patricia Highsmith, que se'n diu... Bueno, està, aquest he trobat només en català. Ai, en castellà, perquè en català doncs ja està desclassificat, o està descatalogat.
2: Com no? Tu i com jo.
1: Sí, que és el talento de Mr. Ripley. És com, ah. Què collons significa? Què vol dir com tu, com jo? Escolta. Bueno.
2: No, com jo.
1: No, és aquest que estic llegint ara, ja, que en aquests moments és el talento...
2: Jo he vist la peli.
1: Sembla ser que n'hi ha hagut dues. Una em sembla que la va interpretar l'Alain Delon i l'altra el Matt Damon.
2: Fent de cabró.
1: Pues, jo encara no hi he arribat a la part del que és un cabró, el Ripley. El que passa que em fot perquè... és que del que estic llegint ara no li veig a l'Alain Delon. És que no li veig a l'Alain Delon, no li veig. I el Matt Damon, home, el Matt Damon és el Jason Bourne. Ja. No el fotem. El Jason Bourne era un paio ben parit, home. No. Un americà, però ben parit.
2: No, però te'l creus, la pel·li?
1: Però, sí, pues jo no, no sé, ara...
2: És a dir, arribes a pensar... Uf,
1: jo el Mr. Ripley aquest...
2: Em dono la cara i dius... Uf.
1: Però no li he acabat de posar cara. Però bueno, està bé, el llibre, està bé, està bé. No res de l'altre món. Ara em vaig llegir un, que no em facis dir el nom perquè no recordo l'autor, que se'n diu... Ja veuràs tu que he canviat molt d'això, se'n diu...
2: Com m'agrada aquest silenci. Sí, aconseguir un silenci amb tu... No, és meritori.
1: No, és que aquest silenci és perquè tinc principi d'Alzheimer que fa que m'oblidi de tot, no? Hòstia, no me'n recordo.
2: Però jo puc ajudar, de què va?
1: D'espies.
2: D'espies.
1: Sí,
2: John Le Carré.
1: Soc, collons, és que ara amb això del Ripley ja se m'ha anat. Bueno, és igual, a fora. Ja te l'explicaré un altre dia aquí. Bueno, ara em passa, mentre anem parlant em sortirà.
2: Sortirà i no vindrà a cuento.
1: No,
2: deies abans en allò de la política que m'ha agradat molt la teva intervenció que,
1: bueno, clar, no crec que jo et conec amb tus colors que, et conec els colors
2: m'has borrat
1: no crec, però bueno, va, tira.
2: Saps el que vull dir? Que hi ha molt massa xoriço a tot arreu i això no m'acaba d'agradar jo et volia dir que d'allò de la política, a dia d'avui, tu és impossible que no pensis en política. Com has evolucionat / involucionat?
1: Sense fer servir paraulotes. Això, mira, a veure, i els partits polítics, jo diria que gairebé tots, però almenys el que jo vaig conèixer, doncs són estructures jeràrquiques, molt, molt jerarquitzades, en la que dalt de tot hi ha una cúpula i a baix hi ha uns matats. Aquests matats els tens que tindre entretinguts d'alguna manera. Jo, quan estava aquí de president, doncs, fèiem executives, havíem fet algun sopar i això, no? Però aquests es limiten a anar pagant i a enganxar cartells quan arriben les eleccions.
2: Tu enganxaves bé?
1: Sí, clar, havia anat a enganxar cartells i no pujava les escales perquè tenia els genolls fets una merda, però doncs anava a aguantar l'escala quan posàvem allà els cartellets als fanals que ens tocaven, que sempre eren allà al torrent, una cosa.
2: I qui venia a tocar-ho?
1: El què? No, com ho dius?
2: Qui venia a tocar?
1: No, no, era
2: una empresa.
1: Sí, vale, bueno, llavors hi havia també uns quants de per aquí, però bueno. El fet és que aquestes estructures jeràrquiques, que són els partits, el primer, per davant de tot, el que tenen és que mantenir-se. Tenen que mantenir l'estructura, tenen que mantenir els salaris, tenen que mantenir
2: els
1: edificis, les cadires, tenen que mantenir tot.
2: És dir, carides, no cadires.
1: Sí, el com?
2: Carides, no cadires.
1: Sí, bueno. D'acord, tornem-hi. Llavors, si tu resulta que tens una passió per això de la política i et decideixes i tires endavant i ho fas bé i ets lleial a aquesta cúpula, doncs potser resulta que aconseguiràs un càrrec, encara que no serveixis perquè no serveixes, perquè normalment no serveixes. Però, bueno, doncs aconsegueixes un càrrec. I és més, si en aquest càrrec ho has fet bé, doncs llavors potser te col·loquen en una d'aquests cementiris d'elefants anomenats, bueno, em sembla que n'hi diuen diputacions, que són cementiris d'elefants i això. I llavors es col·loquen allà, no? Llavors...
2: Abans era Qualeón.
1: Sí. Llavors, si tu tens... doncs aquesta manera de ser, i doncs tu creus que amb això ja en tens prou, estupendo. Però si tu el que tens és una passió per canviar coses, per fer que allò que tu creus que no funciona, doncs canvi, no ho aconseguiràs. Perquè hi ha una cosa que se'n diu el sentit comú, i el sentit comú no l'utilitzen els partits polítics, no l'utilitzen, funcionen d'una altra manera.
2: Saps? Clar, perquè tu quan et vas dedicar a la política, a diferència de tot això que tu dius, tu manejes, perquè encara que les... Com conya, has de tenir una jubilació espectacular després de les teves responsabilitats amb el gas natural.
1: Bueno, això sí, vull dir, està clar que, vull dir, ara en aquests moments, per exemple, doncs tenen un problema allà a Ormuz i aquí nosaltres no patim de necessitats de gas perquè jo ho vaig deixar tot molt ben lligat.
2: Perdó, eh?
1: Ui, si em sent, bueno, més igual. Ara, si
2: no, que el senti qui vulgui.
1: Sí. No, és cert que jo, bueno, doncs esclar, vaig estar 40 anys treballant amb aquesta empresa, doncs, del gas, però...
2: Franco també.
1: Hòstia, nen... És que és veritat que em busques, eh? Jo ho vaig fer molt més... No, que ell ho va deixar més lligat que jo.
2: Sí, encara.
1: Sí, ell ho va deixar molt més lligat. Sí, però bueno, no, jo no manejo, no manejo ni res. El que sí que és cert és que, com que saps allò que diuen de que si no estires més el braç que la màniga vas bé, doncs bueno, la cosa és aquesta, si en tens 5 i te'n gastes 4 o 4 i mig, doncs vas d'en fent. Home, sí que m'agradaria deixar-s'hi alguna amb les nenes, vull dir, la moto, el trec elèctric que tinc a casa, doncs això, o sigui que quatre llibres.
2: Són guapes, eh? No som el fill d'Esteves, però...
1: És que jo sabia que anaven a per mi, ja ho sabia, que aquí darrere hi havia algú amagat, perquè és una qüestió de partits polítics. Sí, que aquí el Llorenç no li agrada.
2: Com estan les nenes, que ja són senyores?
1: No, jo ara, en fi... El tema familiar no hi entrarem, però sí, estic molt bé. Bueno, de fet no tinc cap problema. Sí, el juroll, bueno, l'any passat em van operar d'un juroll, l'altre està demanant també pietat ja, però tret d'aquesta història, bé, vull dir, saps allò de fent?
2: Doncs, saps què et dic? Anem a celebrar-ho.

0: Mira, Jaume, quan em vaig trucar i em vas dir que volies aquesta cançó de la Aritha, ho dic bé com els americans, Aritha Franklin. Vaig tenir la sensació, tenint en compte el títol, I Say a Little Prayer for You, que és la que a tu t'agradaria que sonés al teu funeral.
1: Sí. Sí, aquesta, en tinc tres, sí. Una és aquesta, però esclar, al funeral, a veure, ja quan entren allí la gent, el tratori i això, bueno, aquesta podria sonar a l'entrada, llavors, mentre estan allí dient lo bo que jo vaig ser...
0: Mentira.
1: Va, és igual, però es diu sempre coi. Llavors, m'agradaria aquella que és un clàssicorro, ja ho sé, aquesta del My Way.
0: Pel Sinatra.
1: I després, per rematar-ho ja, perquè la gent doncs faci una mica de plorera, saps? Agafaríem una del Verdi, en aquest cas, els cors.
0: El cor dels esclaus.
1: Exacte, del Nabucco, aquesta. Amb aquesta podrien marxar de la sala amb una miqueta de llagrimetes als ulls, no dir, ai, aquest paio, saps? O sigui, amb aquestes tres...
0: Era una persona sensible.
1: Sí, exacte. No, ara, mira, m'ha agradat, això de que hagueu posat una altra vegada, aquesta de la d'Isaiah Lee del Breyer. Doncs, a veure, els que vam néixer, bueno, que ens diuen la generació boomer, doncs vam tindre sort de tindre una joventut farcida d'unes cançons brutals. Ja. Brutals.
0: Ara no hi ha música, jo sempre l'he dit que tot em sap greu.
1: Home, la meva música... Sí, aquests... Sí.
0: Qui?
1: Els regatons. El Bad Bunny, no? Sí, bueno.
0: Jo sempre havia pensat que era un conill. Mira, jo el mirava de petit.
1: Doncs fixa't, jo aquesta cançó, que sempre m'havia agradat, com tant d'altres també podria dir, si no tingués aquest principi d'Alzheimer, doncs el fet és que després va sortir una pel·lícula... A veure, jo sóc un paio tradicional. A mi les pel·lícules m'agraden aquelles que et fan pensar, vull dir, per exemple...
0: Ciudadano Kane.
1: No, Los Mercenarios, el Rambo 1, 2, 3... Vull dir, o sigui, pel·lícules, vull dir, amb un bon argument, oi, que m'entens?
0: Sí, sí, este és un Pajares.
1: Llavors van i fan una pel·lícula que se'n diu La boda de mi mejor amigo. La boda de mi mejor.
0: Molt nou.
1: I surt aquesta, la Julia Roberts, i aquest paio que és el...
0: Qui surti al costat de la Julia Roberts no és important.
1: Bueno, sí, cony.
0: És l'anglès aquell.
1: On està la... Sí, a la càmera un dia també. Però, i en un moment determinat de la pel·lícula, foten... Sona aquesta cançó. Mira, jo no sé quantes vegades... Perquè vegis que també, a part del Rambo, tinc un punt de sensibilitat, no? I d'això, bueno, doncs no sé ben bé per què devia, no sé. Bueno, són coses d'aquestes que et passen. També és cert, per exemple, passa que me fas xerrar i no en tinc ganes. Però bueno, ara l'any passat vaig anar també a l'Argentina, allò per dir...
0: Per fer alguna cosa. Per
1: no tornar a anar als Estats Units, que també hi vaig anar, però bueno.
0: Cada vegada pitjor, eh?
1: Sí, però no, i allà
0: però a més t'atendrà l'AIS aquell.
1: I vaig... Bueno, no m'ho facis explicar, perquè llavors...
0: Hosti, sí,
1: No, jo no t'ho explicaré. Però sí que t'ho explico.
0: Vinga, va.
1: Sí, vaig anar a un hotel, que se'n... sí, i resulta que em van donar la planta 8, i em van dir... No, la planta 8, no, la 18. Sí, era la 1801, la planta 18, sí. I em van... És Libertador, d'aquest... Un hotel que hi ha allí a l'Avinguda Córdoba de Buenos Aires, i em van dir... En esta habitación estuvo nuestro presidente Milei hospedado, porque en la planta 18 pues ellos hicieron aquí el cuartel general. O sigui que jo he estat dormint al mateix llit que dormia el Milei amb aquella xicota que es deia la Fàtima Flores, que estava de molt bon veure, en aquell moment era la seva nòvia, no? I com que aquella gent
0: estava
1: nets
0: de molt
1: del tot...
0: veure, però no de molt bon
1: sí,
0: pensar.
1: Sí, però nets del tot no ho són, i aquest el Milei pues, porta aquella peluca que porta. Jo estic segur...
0: És una peluca?
1: Sí, bueno, estic segur que ara tinc àcars enganxats a l'orella de que han vingut de la peluca del Milei, oi, que m'entens? Bueno, això no venia al cas, és que em fas parlar de coses que d'això no, però
0: tan
1: bueno...
0: Tan bon home que era ton pare.
1: Home, cony, ara, hosti, al final faràs dir babolotes, eh? Sí que ho era, coi, jo també ho era, bon home, però vaja, jo també ho era, el que passa que he canviat i ara m'he tornat una mica més sensat, ja saps, i toco de peus a terra, i llavors no es pot ser bon home, no es pot ser bonista, no es pot ser dels que van amb el dir i la mà, que no ho entens, que no es pot anar amb el dir i la mà tota la vida.
0: No trobes a faltar els teus monòlegs?
1: No els trobo a faltar, perquè allò em requeria un munt de feina, eh? Però, home, avui m'ho he mirat per curiositat. M'ho he mirat per veure quan vaig començar a vindre aquí a la ràdio. Va ser l'any 2007, després de l'estiu. I vaig acabar a finals del 2016. I em vaig gravar 245.
0: 245.
1: Però el que és collonut és que els 37 primers, saps que es va fer un llibre, l'Ajuntament, sí, l'excel·lentíssim Ajuntament del Vendrell.
0: Són 40s.
1: Sí, i hi havia 37, clar, són, i a més anava un CD,
0: Clar.
1: Tu saps, i ho sap perfectament el Joan aquí darrere del vidre,

0: si has de fer un,
1: no, però...
0: de què diria?
1: No.
0: Va.
1: És que ara m'ha quedat una recança i una mala llet de tot el que vam viure, i vull dir, totes aquestes estafes que hem viscut i aquesta mala baba que hi ha.
0: Concretament?
1: M'estic referent a... Mira, jo m'estimo a rabiar, i no sé per què, aquest país en el que vivim, perquè a mi no em podran dir que no viatjo, perquè sí que he viatjat, no? Llavors, coi, me'n vaig per aquest món de Déu i torno... I
0: queden dic, 3 minuts, no vull tornar a intervenir. Hable.
1: Ah, no, doncs, bueno, doncs el fet és de que aquest país, Catalunya, és brutal. A més tenim una capital, que és Barcelona, que és, per mi, extraordinària. Home, ara està fet una merda, perquè la tenen aixecada per tot arreu, places d'Espanya, bueno. Però, coi, doncs resulta de que si tenim tot aquest material, com és que no ho fem bé? Doncs no ho fem bé, no ho fem bé. Som dels del no a tot. No volem políticament, no volem nuclears, no volem que ens passi l'electricitat, ni que ens passi una via del tren, no volem res. Però llavors resulta que doncs, tot té que funcionar, l'ascensor, la rentadora, jo què sé, el mòbil, totes aquestes coses. Però no som capaços de parlar, som del no. No, aquí no, que aquí té que anar una vinya. Sí, però no hi ha una vinya, ni hi ha un pagès per treballar-la, i doncs, coi, posa que hi posa... No, que si no... I no res, vull dir, jo, per exemple, ja acabo, i ara sí que ja em maten els ecologistes, vull dir que aquesta casa Ametller decideixi fer una inversió i utilitzar 270 i escaig, 278 hectàrees de la zona de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, allà on va sortir aquella nena, la Rosalia, es diu?
0: Sí.
1: Sí, doncs això. Doncs que vulguin utilitzar allò per fer, doncs, diríem, un espai d'agrícola i ganader i tot això, i que resulta de que els ecologistes de Gelida diguin no, és que per allà hi passa l'àguila quatre barrada, que passa per allà al mig i no li podem tallar. Però, escolta, a l'àguila ja li farem un piset allà a Pedralbes, però, home, no fotem cagarela, tio. No fotem cagarela. No fotem cagarela. I que dalt les roses, que els hi van a posar tres, no 300, no 3.000 molins de vent, no, tres molins a 23 quilòmetres de la costa, i l'altre dia fan... Pues allí, pues una manifestació que li dona TV3, dona 10 o 15 minuts, una manifestació, no, volem els molins de vent perquè queden lletjos. Tio, que us els foten a 23 quilòmetres, que no els veureu, me cago la punyeta. Bueno, pues som així. I això em fot molt, saps? Llavors, si ja tingués que escriure, me sortiria aquesta mala baba que en aquell moment no en tenia tanta. No en tenia tanta, però, noi, és que ens han enganyat, o ens hem enganyat, o no ho hem sabut fer bé... I vols que parli de les Rodalies? No cal, no, de l'estrany de Rodalies.
0: Sí,
1: la meva mare i jo anàvem molt sovint a Barcelona perquè la meva tieta treballava allà. Agafàvem el tren i tardàvem 55 minuts de Barcelona, o sigui, de Vendrell a Barcelona, Vendrell, perquè el tren anava directe pues, des de Vilafranca a Martorell, de Martorell a Molins de Rei, de Molins de Rei, tardàvem 55 minuts. Ara, la darrera vegada que ha vingut la meva filla, ha tardat 2 hores, tio, i estem al segle XXI i diuen que han arribat a la Lluna. I es tarda 2 hores. Bueno, ara potser ho arreglarem i tardaran 1 hora i mitja, però no fotem, tio.
0: Ens anava a la Lluna.
1: Ah, sí. No fotem, no, això no pot ser. Alguna cosa no ho estem fent bé, no ho estem fent bé. I tot és queixar-nos, com quan perd el Barça, que és els àrbits i no sé què. En fi, Llorenç, que ja has vist, és que no sé què dir-te. Vull dir, em tens aquí mig segrestat, però és que... No... Bàsicament, en mitja hora, no sé què dir-te. El llibre aquest que et volia dir se'n diu... Soc en Pilgrim, un llibre interessant d'espies. Soc en Pilgrim. Bueno, està en anglès. I am Pilgrim.
0: Hosti, que bé que m'ho ha passat. Jaume, gràcies.
1: De res, tio. Vinga, apa-li.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Te dicen tus manos al preparar el burbujeante.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Va, tornem a començar. Ens hi tornem a posar. Nova edició d'aquest espai matinal. Això és La Calaixera. Cada dia la intenció, l'objectiu i, sobretot, les ganes d'acompanyar-vos, de fer ràdio. Ara que passem 2 minuts de les 9 i fins les 12, fins a...

0: El migdia. Sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM, però també hi afegim ràdio en línia, ràdio la carta, a www.rtv-elvendrell.cat i a través de televisió. Gràcies per ser-hi, de veritat, de tot cor. Avui és dimarts 12 de maig, programa número 3.966. 3.966 programes, així que un plaer ser-hi, i això altra vegada, gràcies per fer-ho possible. Si voleu dir qualsevol cosa, ara que ja estem en directe, ens envieu un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o sempre que vulgueu un correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat. A partir d'aquí, ja ben pendents de tot el sumari i tot el contingut del programa d'avui, per començar anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. També ja hem preparat i escoltarem una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, que és important tenir-ho ben present, una de les parts importants d'aquest espai matinal. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris, entre altres qüestions. A les 10 actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet, butlletins en principi previstos a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut. Els dimarts, dia emprenedor per excel·lència en diferents circumstàncies. Per exemple, amb aquella secció quinzenal que ens aporta la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, mentora empresarial, coach, i ens ajuda a liderar-nos per viure millor en un ambient empresarial, però també personal. I en aquesta terminologia també recordarem una secció amb la Federació Empresarial del Gran Penedès, des de Baix Penedès Empresa, justament on vam parlar d'aquesta importància del benestar emocional dins el món laboral, dins l'empresa. I és això, bo recordar-ho, que bé, es van dir grans coses. A les 11 actualitzarem les notícies i ja perfilarem la tercera i última part. Els dimarts, sense por la tecnologia, una secció d'en Joan Molines de Goil al Vendrell. I si hi ha temps, que serà complicat, perquè els dimarts sempre gairebé ens mengem l'última part, tindrem una estoneta per almenys alguna cançoneta i alguna trucada, si és possible. I això, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja estaria. Però tot just acabem de començar. Gràcies per ser-hi altra vegada, per la confiança, per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: sembla que tenim certa dificultat per poder establir la connexió habitual i diària amb en Marc Rodero, qui és qui s'encarrega de la previsió del temps al Vendrell. A veure si al llarg del matí podem acabar de realitzar aquesta connexió per conèixer unes dades meteorològiques que bé marquen certa tranquil·litat també en tota la jornada d'avui, amb tendència a alguns núvols que no han d'anar més enllà en certs punts del dia, no s'espera cap tipus de precipitació, i unes temperatures que han d'anar més o menys com aquests dies, força suaus, i que al pic del migdia poden arribar ja a ser una mica més considerables, tot i que de cara al vespre i al matí se solen suavitzar també com és habitual. De fet, una temperatura que ara en directe arriba als 20 graus.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: Primera cançó d'avui. Va, que ho farem força fàcil. És la nova cançó del Diluvi, aquesta que escoltem, La sort de coincidir.

0: La sort de coincidir el diluvi per posar rima i per començar programa, per començar Calaixera avui que som dimarts. En proximitat i en sintonia, com sempre fem, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: Amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, Calafell ha inaugurat la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït en uns terrenys de titularitat municipal situats entre el poble i la platja. Són dos blocs de 55 pisos cadascun que estan situats entre els carrers del Priorat i de Jaume Pallarès, al darrere del camp de futbol. Es van començar a construir ara fa dos anys i han tingut un cost total de 14 milions d'euros, dels quals 3,5 s'han cobert amb el fons Next Generation. La resta s'ha finançat amb un crèdit que l'Institut Català de Finances ha prestat al grup Rubau i que va ser avalat per l'Ajuntament. En l'acte d'inauguració, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha recordat que aquesta ha estat la primera promoció d'habitatge públic que s'ha fet al municipi des de principis dels anys 80. Al seu torn, el president de la Generalitat ha agraït la implicació tant del consistori com del grup empresarial que han construït els habitatges.
1: Avui és un gran dia perquè estrenem doncs una promoció d'habitatge social que des dels anys 80 no es feia habitatge de promoció pública aquí al municipi. Per tant, doncs estem molt contents perquè aquesta promoció suposa doncs això, no? Una llança doncs amb un període de molts anys en el que no hi ha hagut política d'habitatge i que havíem de ser els ajuntaments els que els impulséssim, no? Aquestes polítiques, i que a nivell local doncs totes les iniciatives que hi havia doncs eren les que al final fructificaven o no.
2: Hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremenguessin i s'hi posessin. Jo ho demano, això, ho demano. Guanyant-se la vida, si això ningú ho discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
0: El president Illa ha posat aquesta iniciativa com a exemple de les polítiques d'habitatge que des de la Generalitat s'han estat impulsant en un moment de gran necessitat per l'auge del preu dels lloguers. Unes polítiques que, segons el president, ja estan donant el seu fruit.
2: D'una aplicació de la llei d'habitatge que dona resultats a Catalunya, sentiran, dona resultats a Catalunya, el preu ha baixat a Catalunya de lloguer, diu no, perquè hi ha menys lloguers, no és veritat, es posen més lloguers, simplement regularitzem, intervenim al mercat per dir cap on ho podem direccionar, que és cap a garantir que aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya puguin tenir un accés a un habitatge digne.
0: Els nous pisos de promoció tindran un cost mensual que oscil·la entre els 545 euros dels més petits fins als 778 euros els més grans, un preu que inclou una plaça de pàrquing i la comunitat de veïns. Ara començarà tot el procés de selecció dels candidats que s'ha apuntat a la borsa d'habitatge i que han de complir diferents criteris. Un d'ells és que el cost de lloguer ha de representar més del 30% dels ingressos que la unitat familiar, amb uns mínims obligatoris de 21.000 euros bruts anuals. En el cas dels lloguers més alts, els ingressos mínims han de ser de 31.125 euros bruts anuals. La intenció és que les claus es comencin a lliurar abans d'aquest estiu. Salvador Illa ha aprofitat la seva visita a Calafell per recordar que aquest ha estat un dels 20 municipis seleccionats a la primera convocatòria del nou Pla de Barris amb el projecte de reforma del barri de Cal Bolava.
2: Hi ha 20 milions d'euros, que es diu aviat, 20 milions d'euros per transformar el barri de Bolava. Un projecte que ha fet l'Ajuntament i que, si hi posarà l'alcalde, doncs a partir d'ara ja sembla que tens un període de 4 o 5 anys. Bueno, són polítiques també transformadores del barri.
0: Amb motiu de la presència del president de la Generalitat, una dosena de docents s'han concentrat davant de la nova promoció per fer sentir el seu malestar i les reivindicacions del sector. I és que justament els docents tornen avui dimarts a la vaga a tot Catalunya enmig d'un clima de màxima tensió entre el govern i les diferents convocatòries i plataformes i també pels sindicats. La convocatòria impulsada per USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, és la primera del tercer trimestre i forma part d'un calendari de 15 jornades d'aturada fins al 5 de juny. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb Educació perquè consideren insuficients l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. I també exigeixen més recursos, una reducció més gran de les ràtios i un augment salarial superior al pactat. La consellera Esther Niubó ha convocat els sindicats a una nova mesa sectorial aquest dijous. El conflicte s'ha agreujat les darreres setmanes per la polèmica d'un pla pilot amb presència dels Mossos als centres educatius i per la denúncia sindical de la infiltració de dues agents en una assemblea de docents de Barcelona. Els serveis mínims fixats per avui inclouen un membre de l'equip directiu per centre i un docent per cada tres aules a infantil, a primària i també a l'ESO. Més qüestions, altres notícies. Més de 50 persones han omplert l'espai L'Arcada del Vendrell per assistir a la presentació de Moviment Vendrellenc. És una plataforma ciutadana que neix amb l'objectiu de recollir les peticions de la ciutadania quan queda tot just un any per les pròximes eleccions municipals. L'acte ha comptat amb les intervencions de tres dels seus impulsors, la Mònica Morilla, l'Alba Cubel i en Juan Carlos Fuentes, que han explicat els motius pels quals els han dut a involucrar lucrar-se en aquest nou projecte.
3: Van fer una trobada i van dir ens hem de ficar al davant perquè no podem aguantar més aquesta situació. Però sobretot que era des de la il·lusió, perquè n'hi ha molts problemes que tenim idees, ganes, i és un projecte també transversal. Ja hem començat a fer assemblees veïnals a tots els barris, anirem a totes les cases del Vendrell per escoltar-los. Sobretot hi ha una manca d'escoltar.
0: Des de la plataforma apunten aspectes com la seguretat, la neteja o l'impuls d'activitats tant per a grans com per a joves, com algunes de les principals necessitats que té la ciutat. El moviment també vol mantenir contacte amb les diferents formacions polítiques.
3: Ara mateix el nostre compromís és amb la ciutadania, donar-los veu. I la plataforma ciutadana va recopilant molta informació. Si hem de parlar, parlarem, però tenim una cosa molt clara. Aquesta plataforma és d'Esquerra. No volem parlar, bueno, parlar sí, però no farem cas mai a un partit popular o a una aliança catalana o a un Vox. Nosaltres som d'Esquerra perquè som gent de poble.
0: Durant l'acte també s'ha presentat la imatge i el logotip de la plataforma, així com del seu lema, El Vendrell ens mou. I ja de ple l'apartat cultural, del 15 al 17 de maig, el Vendrell s'assuma a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb un ampli programa d'activitats gratuïtes que converteixen els espais museístics del municipi en punts de trobada, de cultura i de participació ciutadana. Sota el lema internacional d'enguany, Museus Units com amb un món dividit, impulsat per l'ICOM, la commemoració reivindica els museus com espais de diàleg, de cohesió i de connexió entre persones, generacions i comunitats. La programació al Vendrell reflecteix plenament aquest esperit compartit i arriba marcada per diverses efemèrides destacades, com és el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, el centenari del naixement de la Nicole Florença, la companya de Pela Espanosa i la capitalitat de la sardana que enguany ostenta el municipi. Els 7 espais museístics del Vendrell, com el Museu Àngel Guimerà, la Casa Nadiua de Pau Casals, el Museu Déu, la Sala del Portal del Pardo, el Museu del Tavaris, el Museu a Pela Espanosa i el Museu Pau Casals oferiran portes obertes i una programació conjunta pensada per a tots els públics. Durant el cap de setmana s'han organitzat visites guiades i teatralitzades, tallers familiars, inauguracions d'exposicions i activitats participatives. Entre les propostes destacades hi ha el taller infantil Pintem l'eclipsi del segle, al Museu Déu, la inauguració de l'exposició Essencials, la força del silenci de Carme Canyete a la sala del Portal del Pardo, la inauguració de l'exposició pertinença al Museu Apel Espanosa, diverses visites guiades al Museu Pau Casals, la Casa Nadiua d'en Pau Casals i el Museu Àngel Guimerà, així com la visita que ha comentada Toca l'art, una altra manera de mirar el Museu Déu, i les visites teatralitzades vinculades a l'univers de Pau Casals al Museu de Sant Salvador. La sardana també tindrà un protagonisme especial amb el taller Aprèn a ballar sardanes a càrrec de la colla sardanista La Lira Vendrellenca i la ballada de sardanes dels museus amb la cobla La Principal de Tarragona, una proposta que reforça el vincle entre el patrimoni, la música i la identitat cultural. A més, com a acció conjunta dels museus del Vendrell, totes les persones que visitin els 7 espais participants durant tota la jornada de portes obertes del 16 i el 17 de maig rebran com a obsequi un imant exclusiu de cadascun d'aquests equipaments, convertint la visita cultural en una experiència col·leccionable i també compartida. I més coses, també amb caràcter formatiu i d'ocupació, sobretot el proper 20 de maig, des de 11:15 del matí fins a 14:45 del migdia, l'edifici del Tavaris de Coma-ruga acollirà una nova edició del Job Marketplace Turisme, Comerç i Serveis. És una iniciativa impulsada per l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Turisme i l'EINA, el Servei d'Ocupació Municipal. Aquest esdeveniment de selecció de personal té com a objectiu principal posar en contacte directe amb empreses del municipi amb persones en recerca activa de feina, mitjançant entrevistes laborals breus d'entre 5 i 10 minuts. El format dinàmic del Job Marketplace permet agilitzar els processos de selecció i afavorir un primer contacte àgil i efectiu entre empreses i candidats. La jornada reunirà empreses dels sectors del turisme, del comerç i dels serveis, àmbits clau en l'activitat econòmica del municipi, especialment amb l'arribada de la temporada alta. Aquesta iniciativa respon a la necessitat tan real de les empreses de reforçar els seus equips amb personal qualificat i preparat per donar resposta a l'increment de l'activitat durant els mesos d'estiu. Entre les posicions laborals que es preveu cobrir hi ha perfils com ara personal de neteja, cuiner, cuinera, ajudant o ajudanta de cuina, cambrer, cambrera, ajudant de cambrer, cambrera, en rentaplats, repartidor, repartidora, recepcionista amb idiomes, personal de manteniment, amb jardins, instal·lacions, guia turística amb idiomes, animador, animadora, així com perfils vinculats al comerç com caixer, caixera, supermercat, carnisser, carnissera, fruiter, fruitera, dependents, repositors, entre d'altres tasques. Amb aquesta acció, l'Eina referma el seu compromís amb la promoció de l'ocupació al territori, facilitant aquests espais de trobada entre el teixit empresarial i la pròpia ciutadania. El Job Marketplace no només facilita les oportunitats en la inserció laboral immediata, sinó que també contribueix a millorar l'ocupabilitat de les persones participants, oferint-los l'oportunitat de presentar la seva candidatura davant de diverses empreses en una sola jornada. Així doncs, les persones interessades en participar-hi, ja siguin aquells demandants de feina activa com aquelles empreses que necessitin personal, es poden adreçar i poden obtenir més informació, formalitzar la seva inscripció a través del web de l'Eina, del Vendrell, www.leina.org, o també a través del correu electrònic a informació@leina.org, o bé també podeu trucar al telèfon 900 33 88 33. El repetim: 900 33 88 33.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: 5 minuts i 2:15 en punt de 10. Marxem cap als esports. Com ja és habitual, aquesta és una informació, una feina d'en Jordi Grey.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei i patins i ho fem per felicitar l'Anna Ferrer, que doncs, aquest diumenge ha aconseguit la seva segona Champions, tant a nivell personal com també de club, ja que el Fraga doncs, també l'havia aconseguit fa un parell d'anys amb la vandellenca sota pals. I aquest diumenge, doncs, com diem, doncs, va repetir. Després d'una final a 4, on primer les semifinals, el conjunt de la Franja es desfeia del Vilassana a la tanda de penals, i després de la final el Fraga, que guanyà per 4-1 contra el Benfica, en un partit, això sí, on sí que és veritat que el Fraga sempre portava l'iniciativa al marcador, però no es va poder excavar fins al final, quan finalment doncs, ho van poder rematar, però s'ha de dir que bé, doncs, també doncs, va ser força disputat, que va tocar patir, però al final doncs, el Fraga, que es va aconseguir emportar doncs, aquesta segona Champions. I per doncs, parlar una mica de com ha anat tot plat, doncs, com diem, ja ens acompanya l'Anna, que ja la tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia i felicitats.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: Bé, imagino que doncs, molt satisfetes, no? Perquè, doncs, evidentment, doncs, es presentava un cap de setmana complicat i al final doncs, l'he pogut doncs, acabar amb la Copa.
5: Sí, la veritat és que molt contentes per la feina feta, per poder aixecar aquesta segona Champions, com bé has dit. I la veritat és que ha sigut un cap de setmana molt intens, amb, bueno, amb molt treball darrere. Després de tota la temporada treballant, doncs ha arribat una mica la recompensa.
4: A més, de fet, una Champions que l'acabeu sense perdre cap partit, que això doncs, encara dona més mèrit, no? I sí que és cert que hi ha hagut molts empats pel mig, però bé, doncs, al final doncs, no perdre, i més contra els equips que us heu anat trobant, doncs, també doncs, potser doncs, li dona més mèrit, no?
5: Sí, sí, ens va tocar un grup molt complicat, que bé, ja ho sabíem, i bueno, anar treballant partit a partit, dia a dia. I bé, ens ha fet arribar fins aquí en molt bona forma, en un nivell molt alt de tot l'equip i bé, les ganes de guanyar i la il·lusió, doncs ha fet també que puguem aixecar aquesta Champions.
4: Primer, doncs, divendres, us desfeu del Vilassana en un partit on us posàveu perdant aviat, després a la segona part sí que us tocava patir més, i bé, doncs al final s'acaba resolent a la tanda de penals, no? Que doncs, allà doncs, també et toca intervenir. I bé, doncs va ser un partit això, no? Una mica doncs, reflex del que és l'equip, no? Doncs saber patir i al final doncs, saber aprofitar el moment.
5: Sí, exactament. Al final sabíem que el partit contra Vilassana seria molt difícil i molt dur perquè al final ja hem jugat molts cops contra elles. Però bé, vam saber gestionar el partit molt bé. Jo crec que vam saber patir en els moments que havíem de patir. I al final després arribes als penals i bé, crec que vam fer-ho molt bé. Jo em vaig sentir també molt còmode i bé, gràcies a l'equip i tot, doncs, vam poder passar a la final.
4: A més, també ja tens com tipificat un ritual, no?, a les tandes de penals, perquè recordo també la Supercopa, no?, que també va passar, no?, que abans de cada llançament doncs també fas com una mena d'estiraments que bé, doncs, al final, doncs, sembla que també la cosa surt bé, no?
5: Bé, sí, són manies, rituals, digue-li com vulguis, per concentrar-me i per poder mantenir la concentració i la tranquil·litat.
4: I bé, doncs després, diumenge, doncs, arribava aquesta final, que doncs, una altra vegada no, us trobeu amb el gol només començar, i això doncs, imagino que després doncs, ja us dona més confiança per doncs, saber aguantar també en els moments més crítics, no?
5: Sí, sí, sí, sabíem que bueno, el Benfica jugava a casa, també tenia aquesta una mica d'avantatge, i sabíem que havíem de començar molt dures i molt intenses per poder endur-nos bé el partit, i bé, crec que ho vam fer, vam seguir molt bé el plat de partit, vam estar molt concentrades, vam fer molta pinya, vam fer molt equip. I bé, el treball i la constància, crec que, sobretot, crec que el més important va ser la defensa que vam fer i la intensitat amb la que vam defensar va fer que ens emportéssim el partit perquè vam saber patir en molts moments.
4: No sé com mesura també el moment de la blava, no? Perquè és un moment d'incertesa, no? Perquè al principi els àrbitres no havien assenyalat res, llavors arriba Ivan Alvar, que doncs, també estava present en aquesta competició, acaben assenyalant penal i blava, per tant has d'anar 2 minuts a la banqueta, i ha de sortir l'Aleire, no? Que doncs, evidentment doncs, tenia una papereta, però surt per al penal i després sí que és cert que fan un gol de mala sort, però bé, doncs, van ser 2 minuts de patir, però bé, doncs, al final per sort doncs, va quedar en anècdota, no?
5: Sí, crec que va ser una recompensa també per, en aquest sentit, la Leire, no? que pogués sortir i parar aquest penal, que estava convençuda que se'l pararia. I res, va ser això un moment estrany, perquè la veritat, veient després la jugada i tal, no em dóna la sensació que pugui arribar a ser blava, però bueno, això són decisions de l'àrbit i no ens hi posarem. I al final, bé, vam mantenir la calma, vam seguir treballant, que era el que havíem de fer nosaltres, I això és el que vam fer per poder guanyar.
4: Ara, bé, doncs imagino que toca celebrar una mica, però bé, doncs tampoc no us podeu accedir gaire, no? Perquè, res, doncs dijous ja us toca anar cap a Gijón a disputar la Copa, que imagino que ara és el pròxim repte, no? Que, doncs, que això, aquesta Copa no sigui l'última i aviam si en pot caure alguna més de cara a final de temporada, no?
5: Exacte. Seguirem treballant, esperem que ens vagi bé la Copa, almenys poder competir com sabem nosaltres i poder mantenir el nivell alt i bé poder arribar al més impossible i, òbviament, perquè no, ojalà poguéssim aixecar-ne un altre. Però bé, ja et dic, ens toca descansar avui i demà, que dimecres ja tornem a viatgem, així que això és un no parar.
4: Doncs perfecte, Anna, ho anirem seguint, així que, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i que acabeu de disfrutar d'aquesta Champions.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Anna Ferrer, portera de l'Esneca Fraga, valorant aquesta segona Champions amb l'Esneca Fraga, i ara, com diem, doncs això no s'atura, perquè dijous el Fraga doncs, ja comença els quarts de final contra el Cerdanyola, a la Copa de la Reina Gijón, i la setmana vinent doncs, també encara quedarà en última competició amb aquests play-offs de l'Hoquelier Iberdrola.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
3: I sempre pendents de les portades, igualment a nivell informatiu, les principals portades als diaris avui, que és dimarts 12 de maig. Començant pel diari de Tarragona. La part alta és on més pugen els lloguers. Els barris de Ponent no hi ha pisos de lloguer i estan molt alt les rentes que fan enfonsar l'oferta. I el món empresarial de Tarragona se cita per reforçar el seu lobby, com les diferents cambres de comerç, les empreses del sector químic, entre d'altres, amb la presentació de Fuet. I els culers surten al carrer per escoltar la Rua dels Campions. Des de Reus, la Fiscalia pacta en el cas Innova amb Prats i Batesteza. Canviem de capçalera, anem cap al diari Ara. Els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
2: The day I stopped being so happy. That day I started to quit all my dreams. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: sempre ens fa il·lusió, eh? Sempre tractem moltes qüestions, molts temes, com més diversos millor, però quan parlem de joves, de talent, de música en aquest cas. Eva Cabanes.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí un cop més.
0: Gràcies per acompanyar-nos. És veritat, hem anat parlant amb tu i t'hem anat seguint una mica la trajectòria, aquesta jove trajectòria, també s'ha de dir.
1: Totalment.
0: Eh? Eva?
1: Encara n'estaria emergent, no?
0: Jo crec que sí, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, de fet, va ser, no, el primer disc allò oficial, el 2023, Metamorfosi, que vas venir aquí a presentar-lo, ens vas cantar, avui ho tornaràs a fer, ho aniré dient perquè l'audiència estigui ben pendent, i va ser una mica aquest començament del qual, mica a mica, es va forjant i que hi ha hagut canvis en aquests anys, eh, que sí? O almenys jo els percebo, no?, musicalment.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. De fet, va ser això, no? Vaig presentar el meu primer EP, format de 5 cançons, i, bueno, sempre tinc aquesta sensació d'estar en aquesta constant metamorfosi, en aquest procés de canvi, és algo que sempre m'acompanya. Però sí que és veritat que penso que durant aquest temps he estat treballant amb altres projectes, amb altres artistes, i a poc a poc he anat forjant aquesta identitat artística.
0: Sí, sí, sí. De fet, has treballat molt, has fet molts concerts, has participat en diferents iniciatives, en moltes col·laboracions, i ja recordo, i sempre que parlem de música, això, jo sé que passa, que no és un món fàcil, s'ha de lluitar molt, s'ha de treballar molt, s'ha de picar molta pedra, i tu ho has anat fent durant tots aquests anys, no? En aquest sentit, contenta, crec, no?
1: Estic contenta, no és un camí gens fàcil.
0: Per això...
1: Se li ha de dedicar molt de temps, molt d'esforç i molta constància, sobretot també en el món en el que vivim, en el qual has de tenir una presència en les xarxes.
0: Sí.
1: I jo potser soc un caire més artístic i llavors doncs, és la part que costa una mica més, però bueno, a poc a poc.
0: Sí? Costa doncs això de mantenir xarxes, de publicar, sí, no?
1: Costa. Jo si pogués em dedicaria només a la part musical, però avui dia doncs has de tenir una mica totes aquestes facetes.
0: És cert. Tot es mou per xarxes. De fet, el que venim a parlar avui, que sobretot la recent publicació, que això va ser aquest passat pont de maig, l'1 de maig, per ser exactes, va sortir a la llum aquesta nova cançó, que es diu Verí, que és la que ens ha portat, o l'excusa principal per tornar a parlar amb tu i a conversar amb tu.
1: Correcte.
0: Sí que quan ja ara avui en dia una publicació sempre neix o sempre es parteix de les xarxes, no de la publicació, en refereixo, de la informació, de donar-ho a conèixer. Això ha canviat també, no?, amb els LPs, els senzills, sinó que ara tot es basa en publicació a xarxes, com tu acabes de fer, eh?
1: Exacte, inclús abans de que surti i tenir doncs aquesta presència i altaveu, no?, perquè pugui arribar al màxim possible, perquè si no d'altra manera és com si no hagués existit.
0: Clar.
1: És una mica la sensació aquesta, sí, nova, que has de mantenir aquesta constància. Sí, sí, sí.
0: Per sort o per desgràcia és així.
1: Exacte.
0: Però bé, Verí ja és ben present, ja s'ha publicat a xarxes, tothom qui ho vulgui ho podrà escoltar pels teus perfils, que ja podem dir que també ja la gent pot consultar a través d'Instagram, de la pàgina web, de l'Spotify, aquests canals habituals, ja ets present i poden escoltar la teva música i aquest darrer senzill que és Verí. Però l'any passat ja em vas presentar un altre de senzill amb tu.
1: El juliol de l'any passat. Un altre single, també han estat els meus

0: els últims treballs, tant amb tu com Barí, que vaig poder gravar gràcies a unes peques de les Cases de la Música de Reus. I no res, gràcies a aquesta beca que vaig guanyar d'ajut a la creació, vaig poder gravar aquests dos temes dels que ja tenia, perquè jo no paro, jo vaig fent i quan tinc l'oportunitat, el temps i les ganes, doncs clar, intento treure-ho.
1: Clar, està clar. Que això que dèiem, això, no sé si és la teva intenció, no, però això ha canviat, no? Abans, fa uns anys, no tants, quan es publicava en físic, doncs això, hi havia la publicació, hi havia un CD amb 12, 13 cançons, es publicava el senzill, a vegades també en publicació física. Això ha anat canviant, això, no? Amb presentacions de cançons, de singles, de senzills. No sé si vas per aquí perquè has d'anar per aquí, o t'agradaria tornar allò a poder fer un disc sencer, poder enregistrar un disc sencer. No ho sé, t'ho pregunto, eh?
0: Jo considero que sóc una persona prou analògica, no? Sí? I sí que m'agradaria doncs, tenir-ho físic, no descarto cap dels meus treballs que pugui tenir un disc, una còpia física, un vinil, per què no? Però ara mateix, com que també vivim en una vida molt frenètica, la meva necessitat és crear, ho faig com una necessitat per mi mateixa i si pot ressonar amb algú, doncs... genial.
1: I tant.
0: Per tant, doncs, ara el mateix el format que em funciona és això, és anar traient a poc a poc. Clar. I no descarto juntar-ho més endavant. Clar.
1: Però ara tot va així, no?
0: Trobo que sí.
1: La indústria musical va molt així.
0: La veritat és que si no és que ho hagi buscat, però sí que és veritat que funciona.
1: Clar. Però sobretot concerts. És a dir, no? Plataformes, xarxes, serveix per després poder fer concerts en directe, concerts en viu, que és la intenció, i és, jo crec, on gaudiu, no? I on tu gaudeixes, el directe.
0: Sí, sí, sí. És algo que m'agrada molt, doncs, poder interpretar sobretot els meus temes, si tinc l'ocasió. Però ja et dic, també com aquesta part compositiva, jo el fet de poder transformar aquestes emocions en música, per mi és molt alliberador. Llavors, tot el que es pugui treure de més, encantada.
1: I un clar exemple és aquesta cançó, Verí. Una cançó més recollida. No et coneixíem com Eva Cabanes més exterior, no vull dir estils, no? Però això més pop, més
0: soul,
1: més oberta, més, no? I en canvi aquest Verí és una mica més tancat, més reflexiu, no?
0: També és soul en el sentit d'aquesta ànima.
1: De l'ànima, correcte.
0: Com et deia abans, penso que m'estic poc a poc creant més aquesta identitat artística.
1: Sí?
0: He volgut apostar també doncs, per aquesta balada més crua, més com a despullar-se emocionalment, no? I bueno, doncs estic molt contenta amb aquest resultat, és un alliberament
1: molt
0: també.
1: Verí, que tracta d'amor, però no d'amor de parella, no de l'amor que tots podíem entendre, sinó d'un amor molt potent que és cap a les persones i cap a les amistats, en aquest cas.
0: Correcte. En aquest sentit, tota l'estratègia de llançament ha estat una mica per intentar confondre una mica, no, la gent, perquè quantes cançons de desamor de parella, d'amor romàntic hem escoltat, no?
1: Moltíssima.
0: Vull dir, la música, la història de la música està plena.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, ostres, penso que és una cosa que està bastant invisibilitzada, que és quan es trenca una amistat. No és el mateix que quan ho trenques amb un nòvio, que la gent suposa que estàs molt malament, però quan ho trenques amb amistat, ostres, ningú et diu, ai, com estàs, no?
1: Clar.
0: I he volgut llançar això perquè també és molt dolorós.
1: Sí, és veritat, de vegades pot comprès, és cert.
0: Exacte, sí.
1: Et puc preguntar si és autobiògràfic?
0: És una amiga, no? Allò que et diu ara, és una amiga. No,
1: si vols contestar, si no,
0: sí,
1: no,
0: sí, sí, exacte. Vull dir, al final, al llarg de les nostres vides, doncs, tenim persones que ens acompanyen durant un temps i llavors doncs, aquest va ser el meu cas, no? Una amistat que ens estimàvem molt però per certes circumstàncies no va poder ser i llavors doncs, aquest dolor l'he pogut transformar en algo artístic.
1: T'ho preguntava, no per safarderia,
0: sí.
1: De veritat t'ho dic,
0: sinó
1: també cap a un tema que és molt interessant artísticament, no? Que és, suposo que això, no? Les emocions, els sentiments propis i personals d'un artista, en aquest cas d'un músic compositor, per poder escriure i per poder composar. És el cas, doncs.
0: És completament el cas, sí, no m'amago.
1: Això, clar, hi ha com aquest punt més interior, també és un punt de maduresa, Eva, en aquests anys, aquests 3, 4, 5 anys, sí, no?
0: Jo penso que sí, no? Al final, doncs, exposar-te emocionalment, no?
1: Clar.
0: I de dir, doncs, aquesta sóc jo amb el que hi ha, doncs penso que això sempre és un, un indici, no, de maduresa, i en aquest sentit, artísticament parlant, doncs penso que també estic molt contenta per això, perquè em sento molt identificada ara mateix amb aquesta etapa artística en la que estic.
1: Clar. Vols dir que tiraràs cap aquí a partir d'ara, doncs, eh?
0: És possible, però sense deixar de banda, com s'ha pogut veure també amb tu, doncs sí, també les cançons alegres, que també sí, tenen cabuda.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Però, bueno, al final és això, no?, que com les emocions, hi ha cabuda per tot, per lo alegre, per lo trist,
1: sí, sí, sí.
0: I és això.
1: De fet, per això no volia posar etiquetes, i no m'agrada posar etiquetes, i en lo musical encara més, no?, perquè tot és això, per sort, artísticament, la música permet girar, canviar, fer, desfer, no? I és una mica el que veig que tu vols anar fent o vols intentar fer, eh? En aquestes publicacions.
0: Exacte, al final penso que és com un reflex, no?, de la nostra vida, del moment vital en el que estem, i penso que la meva música, doncs, m'acompanya en aquest sentit, em fa sentir molt més acompanyada.
1: Clar. Expliques una mica més això de la beca. El que t'ha permet és, amb aquestes cançons que estem parlant, és gravar un estudi amb producció, no?, amb arranjaments, etc. Per què també això, no? I torno a fer aquesta referència de la ignorància almenys la meva de com és la creació i després l'enregistrament d'unes cançons, eh?
0: Correcte. Bueno, doncs jo tenia aquests temes, en tinc algun altre, que estan allà esperant que vegin la llum, no?
1: Val.
0: Doncs en aquest cas, doncs, hi ha un munt de cases de la música per tota Catalunya, doncs, que donen suport a artistes emergents locals.
1: Val.
0: I en aquest cas, la casa de la música més propera aquí a Vendrell, doncs, és a Reus. I vaig aplicar per veure si, bueno, per aquesta beca,
1: val,
0: que
1: eren, sí,
0: de
1: sí,
0: fet
1: sí.
0: Eren unes quantes. Jo vaig guanyar les beques d'ajuts a la creació. I són uns diners, ara no recordo si eren uns 1.000 euros, va per aquí, i amb aquests diners això va poder cobrir una part de l'enregistrament, bueno, de tot el procés, no només l'enregistrament.
1: No, clar, tot el procés que dèiem, eh?
0: Exacte.
1: De tot, el muntatge, la producció, etcètera.
0: Totalment. Només d'aquests dos temes. Pensa que no ho va cobrir tot. Vull dir, ostres. És que dedicar-se a la música necessita...
1: No, està clar.
0: Un esforç econòmic molt gran.
1: No, està clar. I fer-ho de la manera correcta, s'ha de dir, amb els professionals que tenim a l'abast,
0: sí.
1: Perquè si no tinc entès, ho vas enregistrar aquí al Vendrell, això.
0: A l'estudi Sputnik, al Multibooks, amb el Pemi Rovirosa.
1: Per això que també hi ha aquest talent, eh? A nivell local i de proximitat, també és el Vendrell. Per això dic que també a vegades parlem de, no, de l'autoedició, no només en llibres, sinó també sé que la música, que a vegades és més habitual de... La tecnologia ho permet, de poder enregistrar a casa, de poder fer-ho a casa.
0: L'autogestió,
1: que està molt bé, de veritat que sí. Està molt bé, però sí que és cert que per poder explotar la màxima potencialitat dels grans professionals que tenim al territori, una manera és això, utilitzant-los, no? I anar cap als estudis, cap a productors, arranjadors, etc.
0: Tant, és molt diferent, i a més també amb el PMI, que ja tenim aquesta confiança, ell també pot veure coses que jo no veig, és aquest... canvi de perspectiva i entre tots, tota aquesta cadena fins que va sortir Verí, fins que va sortir amb tu,
1: clar.
0: Canvia molt
1: clar,
0: i va agafant forma.
1: Està clar. Clar, si no hagués sigut per la beca, com què haguessis fet, Eva? Ets conscient?
0: Sí, pues, completament conscient. Jo trauria molta més música més sovint, més freqüentment, però no pot ser, doncs, també per això.
1: A vegades és lleig, parlar de diners.
0: Exacte.
1: Però recolzament econòmic.
0: És així.
1: Per desenvolupar l'art, ni més ni menys.
0: Bueno, i també penso que s'ha de fer visible, perquè és molt bonic, ho tenim molt idealitzat,
1: sí.
0: Però és un sacrifici i bueno, la cosa és aquesta, també poder, per això també estic traient singles i pel moment vital en el que estic.
1: Sí.
0: Però bueno, és un camí.
1: Exacte, és un camí que dius
0: exacte.
1: Tu, eh? De fet, també sé que segueixes en constant formació... apostant per la formació musical, artística, sé que continues fent-ho amb tallers i participacions molt àmplies, que també és important, d'aprendre contínuament, de com poder fer-ho, inclús potser de com gestionar-ho, moltes vegades, tot plegat, perquè suposo que allò de les grans discogràfiques i les grans vendes de discos, això ja ens hem de començar a oblidar, suposo, no, Eva?
0: Penso que encara existeix, poder per artistes que estan més consolidats, però pels petits artistes o artistes emergents, no? Que jo ja fa uns quants anys que sóc artista, però costa molt treure's l'etiqueta d'emergent, doncs penso que sí, que va més cap a l'autogestió.
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, això, a través de xarxes, de la promoció de xarxes...
0: Exacte, que... d'una visibilitat, exacte. Això tothom ho pot fer, tothom ho té l'abast...
1: Correcte, això sí que ha democratitzat una mica més la música, com dèiem, per lo bueno i per lo malo, altra vegada.
0: Exacte.
1: Però sí que permet això, poder arribar a més llocs, poder arribar a més racons, poder arribar a més audiència. I tens feedback amb les xarxes? Tens contacte amb... Sí, amb la gent que et diu, que et comenta, que escolta, sí?
0: Sí, la veritat és que sí. Els últims llançaments que he tingut, sí que és veritat que no s'ha fet des de les presses com va ser, per exemple, amb l'EP. Uh-huh. Aquest cop ha estat tot com a molt més premeditat, amb el pla de llançament, amb les fotografies que surten aquí a pantalla que va fer la meva amiga Lara Summers. Uh-huh. I tot això doncs, ha anat traient fruits, més gent que s'interessa per la música i pel projecte en si també.
1: Clar. Això també hi ha un cert grau de maduresa, no, Eva? No, aquesta manera, de manera d'entendre l'ofici, no? No? Sí, no?
0: Prendre-s'ho amb molta calma, clar. També, i de dir, ostres, mira, quasi que prefereixo tenir-ho tot fet, un cop ho tingui enllestit, ja es llançarà quan s'hagi de llançar i estalviar-se molts mals de cap,
1: clar.
0: Completament.
1: Clar. Dius, bueno, han sigut només 3 anys, 4 anys d'aquest primer llançament, però en 3 o 4 anys poden passar moltes coses. I és com una mica com ho estic intuint, també,
0: sí,
1: va?
0: Sí, com sí, estàs completament. Vivint? Clar, vull dir, en aquest cas sí que és veritat que jo m'autogestiono en moltes parts, no? La pàgina web, les xarxes, buscar concerts, però tot i així el fet d'enregistrar cançons, hi ha un munt de persones involucrades.
1: Clar,
0: és una
1: sí,
0: cadena
1: sí, sí,
0: que has
1: sí,
0: d'estar
1: sí.
0: pendent i,
1: sí, sí,
0: i tot això va canviant i ho aprens sobre la marxa, clar. També.
1: I videoclips?
0: Videoclips també en tenim alguns,
1: val.
0: Gravats pendents per sortir a la llum, i també n'hi ha algun per gravar.
1: Uh-huh.
0: És això, en aquest sentit poder no és el que es recomana, però em permet com tenir més salut mental, estar més tranquil·la i anirà sortint a poc a poc, ho podeu consultar a les xarxes.
1: Jo crec que és fonamental això, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: De fer-ho amb tranquil·litat, amb força, però amb tranquil·litat.
0: Ah, exacte, és el
1: que ja arribarà quan hagi d'arribar i que la gent estigui pendent de les xarxes, no? Eva Cabanes, de fet, si la gent busca Eva Cabanes trobant tots els teus perfils.
0: Exacte, no hi ha pèrdua.
1: I que ja quan s'anunci ho publicarà, la gent ho podrà veure i que estigui
0: correcte.
1: Pendent d'això. I concerts, com dèiem, no? Potser la força dels músics al directe, que sé que és el que més gaudiu, l'escenari. De fet, hi ha un concert properament el 23 de maig.
0: Correcte.
1: On serà aquest concert?
0: A les Caves Pagès Entrena, són unes caves familiars del Penedès.
1: Uh-huh.
0: I de fet és, bueno, és un projecte xulo perquè comença a les 12 del migdia, pots visitar les caves i llavors és el concert, però a més hi ha un menú degustació.
1: Val.
0: Menú degustació que estarà molt bé.
1: I tant.
0: I bueno, és una oportunitat on també interpretaré Barí, també faré altres versions.
1: Molt bé. Bé, aquest és el concert més proper, a priori, que com dèiem,
0: sí.
1: És el 23 de maig. Sé que al setembre també, arrel del centenari de Nico Forense, de Peles Fenosa, doncs també actuaràs al Museu Fenosa. L'estiu és molt llarg i també sé que hi ha concerts, hi ha bolos. Tornem-ho a dir, xarxes,
0: correcte.
1: Eva Cabanes, i aquí trobaran tota la referència dels concerts que podem trobar, eh?
0: Sí, sí, de fet és això, vull dir, ara maig encara s'estan tancant molts concerts.
1: Clar, ara és la temporada, de fet.
0: Exacte, i tot això apareixerà a la pàgina web, a les meves xarxes socials, sobretot Instagram, i allà podeu anar seguint una
1: molt
0: mica
1: bé,
0: la trajectòria.
1: De fet, la música és present al teu dia a dia, no? Perquè ets professora de música,
0: sí,
1: ja sigui a nivell
0: sí, sí,
1: personal
0: sí.
1: I no, de composició, i el que suposa la creació musical en el teu cas, després també segueixes fent música i segueixes ensenyant música.
0: Sí, sí, no paro, no desconnecto, si és d'una manera o si no és d'una altra. Però sí, sí, estic molt contenta de poder dedicar la meva vida a la música,
1: que, bé.
0: Que és la meva passió.
1: I per molts anys, no?
0: I tant, sí, sí, no em veig... deixant-ho o fent una altra cosa.
1: Molt bé, per molts anys, doncs. Eva, un plaer conversar amb tu, de veritat, tota
0: igualment.
1: Aquesta estona. Conèixer-te una mica tona més, també, una cosa que m'ha agradat, que és, bueno, aquesta comparativa, si es pot dir així, de fa uns anys a mare, que hem fet referència a moltes ocasions
0: sí.
1: a aquesta conversa, i que jo crec que ens ha portat a tal com ets ara, que segurament no saps la mateixa d'aquí uns anys.
0: Exacte.
1: I quan tornem a parlar hi haurà canvis, estic segur, sempre a positius i sempre a bé, però que demostra una mica com va fluctuant i com va evolucionant una carrera musical, i en aquest cas la teva carrera musical, que és la que volem conèixer i la que ens agrada. I de fet, ja hem dit al començament que tenim el privilegi de poder escoltar-te ara, aquí, des d'aquest espai. No estàs sola, ara acabarem d'ubicar tècnicament l'espai
0: uh-huh.
1: i t'acompanyarà un altre músic. Presenta'ls-el. Qui t'acompanyarà?
0: el guitarrista i company meu també, treballem junts a l'escola aquí de música Pau Casals, és l'Àngel Agulló, i ens coneixem de l'any passat i recentment s'ha incorporat al projecte i res, esperem que us agradi, que gaudiu de l'actuació.
1: Eva, gràcies de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.

0: Veniu al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim continuant. Segona part de programa. Després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, ens endinsem això cap a la segona part de programa, avui dimarts, 12 de maig, programa número 3.966. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible, per tots aquests canals possibles, el principal, això, el 107.1 de la FM, però també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Això sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, el més important, i és així, gràcies per fer-ho, eh? Només faltaria. Doncs va, més qüestions. Dimarts, emprenedors, empresarials, per excel·lència. Per exemple, cada 15 dies, aquest apartat sobre lideratge, liderar-se per viure millor. És el contingut que ens aporta la psicòloga, la mentora empresarial, la coach, Begoña Cartagena, que ens ajuda una mica justament en tot aquest aspecte. Avui sobre la regulació de les emocions, el regular-se per no reaccionar, en certa manera. Ara ho acabarem de desvetllar, perquè també és un d'aquells temes que són prou importants i amb prou profunditat. A banda, a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i en secció habitual, recordarem doncs la importància del benestar emocional dins l'àmbit laboral. No ho oblidem, més enllà del personal, que és obvi que també, i potser més important encara, però també buscar a nivell empresarial aquest benestar dins de la pròpia empresa. Destacarem l'agenda, si hi ha temps, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja encara tindrem aquest Sense Por a la Tecnologia, que és una secció habitual amb el Joan Molines, justament per conèixer tots aquests aspectes tecnològics de forma planera i distesa. I si hi ha temps, acabarem amb participació i alguna cançoneta. Doncs vinga, seguim, continuem, segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa únic de tot.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa Unicap de tot.

0: Doncs va, de ple ja el contingut de la segona part de Calaixera avui dimarts. Els dimarts que sempre busquem aquesta part més empresarial, emprenedora en tots els seus aspectes i que de retruc sempre, sempre, sempre acaba tocant directament aquesta vida potser més personal. I de fet sempre ho diem, que aquesta fina línia que hem de compartir o que ens separa la vida personal i professional a vegades no ho és tant d'estreta, sinó que a vegades no existeix. Bé, entre altres moltes coses. Begoña Cartagena, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí? Encantada d'estar aquí de nou.
0: Fantàstic. I tant. Una quinzena més des d'aquest liderar-se per viure millor i amb aquest aspecte que ho dic jo, ja ho dic jo, que aquesta fina línia que a vegades jo sóc més conscient que no hi ha línia, bàsicament, que no hi ha línia. I sí que és cert que cada 15 dies una mica comencem per aquí, però jo crec que és important, que a vegades tenim aquestes càbales, intentar separar-ho tot i no és la clau, com tu ens expliques.
1: Exacte.
0: I que una cosa comporta l'altra, i que la vida personal porta la vida professional, i que la vida professional comporta la vida personal, és obvi, tornem-ho a dir, amb la clara diferenciació i en el sentit de que no vol dir que estiguem treballant 24 hores ni molt menys, sinó que tinguem clar, doncs, justament com millorar aquestes vessants professionals, personals, personals, professionals, i que serà tot més fàcil, que no pas treballar 24 hores i 24 hores estar pendent de la feina. Una mica va per aquí,
1: Sí, sí, sí. I d'aquí el nom que li van posar amb aquest espai, no?
0: Correcte.
1: Que és liderar-se per viure millor, perquè l'objectiu és que tot el que diguem aquí serveixi per poder viure millor. I què vol dir viure millor? Doncs avui en dia viure pues, una mica més relaxat, viure...
0: Clar, per això.
1: Sí, amb menys intensitat, diguem.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Viure amb més pau.
0: Exacte. Si a la feina tot va una mica més endreçat, segurament la personal també ho anirà d'endreçat.
1: I viceversa també.
0: Tu dic que això també és cert, no n'hem parlat moltes vegades, però dins les preocupacions personals de cada un, l'empresa sigui nostra o no, una de les preocupacions sempre és la feina.
1: Sí.
0: Sí, que sé,
1: La feina ocupa un espai molt gran dintre del nostre cap, diríem,
0: Sí.
1: O sigui, dintre de la nostra persona.
0: Per això.
1: És que dediquem moltíssim temps a la feina, ja no temps físic real, sinó, com tu dius, no? A nivell mental.
0: Clar.
1: No? Perquè podem estar fora de la feina, però pensant en aspectes que ens han pogut passar en aquest mateix dia.
0: Clar.
1: O plantejant-me que si demano una promoció o no, un augment de salari, o no em diran, tornem a casa, parlem amb la nostra família i tal, de conceptes de feina. O sigui, la feina és un punt molt important, jo diria, per gairebé la majoria de les persones.
0: Sí. Jo diria que sí, la feina pel que suposa i pel que ha de significar, dins l'organigrama personal, perquè la feina és la que ens ajuda a omplir la nevera
1: i
0: poder sortir d'en quan en quan, en certa manera. Bé, anem a l'episodi d'avui, el contingut d'avui, que el títol és molt clar, que és regular-se per a no reaccionar.
1: Tot un repte, o sigui, és algo molt necessari, que no tothom ho té clar, que no tothom sap com fer-ho i que necessita entrenament.
0: Val.
1: Sí. Et veig la cara.
0: Sí, explica'ns-ho, Begoña.
1: Clar, normalment les persones que fem reaccionem a l'entorn.
0: Sí.
1: Això vol dir que si algú me diu algo que jo no estic preparada per rebre o no m'agrada o m'ha fet alguna crítica i tal, jo em puc enfadar, no? Em puc començar a atacar, puc reaccionar de manera... agressiva.
0: Val.
1: O em puc inhibir totalment. Això és reaccionar a l'entorn.
0: Val? D'acord.
1: I és el que fem habitualment. Per què? Perquè ja hem comentat en altres episodis que les persones ens solem viure amb el pilot automàtic.
0: Sí.
1: No? O sigui, fem acció-reacció. Funcionem així.
0: Val.
1: No? Llavors, regular-se és donar-nos aquest petit espai de temps per observar què m'està passant internament quan rebo aquesta crítica. Dic, ui, m'estic enfadant, això no m'ha agradat, etc. Llavors em dono, com dic, aquest espai de temps, no cal que sigui molt, per repensar, o sigui, per reflexionar i poder actuar. O sigui, no reaccionar, sinó actuar dintre d'aquest escenari, quina és la millor resposta en
0: Val.
1: Aquesta situació.
0: Sí. A més, ja ho hem parlat en altres ocasions, vivim sempre en aquest estat continu d'alerta.
1: D'alerta, sí.
0: I sempre estem com no, disposats a com preactivats, no? Allò, a punt de saltar, només falta que hi hagi una cosa per abocar-hi tota aquesta reacció emocional.
1: Exacte. Doncs és això. Tot, el que fem normalment és com una... Rebem els estímuls externs com si fos una espurna que activa alguna cosa.
0: Sí, com una prealerta total, no? Sí.
1: Ja reaccionem, no? Llavors la regulació és donar-nos, com dic, aquest espai per observar com estic jo internament, quina emoció estic sentint i decidir actuar de la millor manera. Ja no és reaccionar que el meu cos funciona, no?
0: Sinó que
1: és em dono l'espai per actuar de manera més conscient.
0: Regular-nos. Clar, estem parlant de la part emocional, altra vegada 100%, regulació emocional.
1: Regulació emocional, correcte. Uh-huh. Sí.
0: Que és la clau de tot plegat.
1: Sí,
0: però en contrari, i també ho hem parlat en altres ocasions, que som la generació de que no tenim ni idea de quines són les nostres emocions.
1: Exacte. D'aquí la importància d'aquestes formacions i d'aquests entrenaments amb intel·ligència emocional, amb gestió emocional, etc. Sobretot jo crec que aquesta és una part molt rellevant, sobretot ara que estem en aquesta era de la IA, tanta intel·ligència artificial. Jo crec que les emocions és allò que ens distingeix com a humans, però les hem de saber gestionar i les hem de posar al nostre favor, com és el que estem explicant avui, no? Poder regular-nos emocionalment perquè no surti un impuls, no? Perquè quan reaccionem vol dir que nosaltres, com diu la paraula, no? Reaccionem, estem actuant de manera instintiva, de manera impulsiva.
0: Sí, a més en prealerta, que és el pitjor,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Clar, és una mica, és molt més que això, ara desenvoluparem, és una mica el comptar fins a 10. No intueixo, és molt bàsic,
1: una tècnica és
0: comptar fins a 10, no? Abans de respondre, no? Bé, ara desenvoluparem, Tu parles sobretot de reaccionar versus respondre.
1: Clar, no? És el que estem dient. Reaccionar és... hi ha com un mecanisme après, que és aquest el patró automàtic, que jo rebo un estímul de fora i el meu cos, pum,
0: salta.
1: I ni me n'adono. I puc reaccionar sempre de la mateixa manera. No? I moltes vegades això surt perquè responem a una... Bueno, aquí ja té la, A una ferida emocional del passat. I aquí ja estem obrint un meló,
0: I
1: molt poques vegades som conscients d'això les persones. Per posar, mira, jo crec que potser això s'entendria millor posant un exemple, et sembla?
0: Sí, tant, de millor manera.
1: Mira, doncs imaginem, ja que ho estem portant tot a nivell professional també, imaginem una persona que a la seva vida, a la seva història, va ser com ridiculitzada pels altres, no? Va dir alguna cosa i els altres se van riure, no? Això ha pogut passar a la infantesa, a l'adolescència, etcètera.
0: Sí.
1: Doncs aquesta persona que ja és adulta i pot estar liderant un equip, una reunió, un projecte, el que sigui, quan està en contacte amb altres persones i està tirant endavant una reunió, si algú li qüestiona la seva aportació, o sigui, la seva comunicació, o algú se n'enriu d'alguna cosa, amb aquesta persona ja pot reaccionar, no des del present, des del que està passant ara mateix, sinó com a record d'aquella situació més traumàtica que va poder viure, i llavors funciona de la mateixa manera. Pot actuar més a la defensiva, se pot enfadar, etc. I això passa molt. O sigui, les persones vivim o funcionem degut a patrons inconscients molt antics, però que no en som conscients.
0: Aquesta és la clau, que també n'hem parlat altres vegades, que també és la programació neurolingüística, en certa manera, que segurament això, la manera de fer, de reaccionar, de respondre en moltes ocasions, ens ve per accions que no en som conscients, que les tenim i que les tenim heredades.
1: Exacte.
0: O sigui, és heavy, això,
1: Sí. I mira, si vols, et poso un exemple meu, propi. Mira, jo sempre dic que el meu pare era una persona doncs d'aquest estil molt dominant, tirana, violent, m'explico? O sigui, d'aquelles persones molt...
0: Sí.
1: molt dominant, no? Uh-huh. Llavors, pues jo tenia, he tingut etapes, però quan era jove tenia com a respecte, no por, però respecte, a dir qualsevol cosa, a actuar de determinada manera, perquè el meu pare sempre, o sigui, tenia molt clar el que sí i el que no, i si uh-huh. feies alguna cosa que no tocava, doncs d'una manera o altra t'ho feia saber, no?
2: Sí.
1: Llavors, jo vaig aprendre, doncs, d'aquesta manera, i en el món empresarial, de vegades, quan m'he topat, ara ja no tant, o tracto de que no sigui així perquè ja tinc detectat,
2: ja és
1: eh?
2: Més conscient, clar.
1: Al principi, jo quan interactuava amb persones que em recordaven al meu pare, no vol dir que fossin iguals, etc,
2: no.
1: Sinó una persona doncs que parlava amb aquella fermesa, que podia tenir un to una mica amenaçador, com seriós, el meu cos ja reaccionava com amb aquest respecte, com a dir sí, saps, allò com a ser molt complaent,
2: ja, sí.
1: Fins que me'n vaig adonar i dic, què està passant? Llavors, això és regulació emocional, no? Adonar-te'n de què està passant i agafar l'aprenentatge i poder decidir com actuar de manera diferent. Perquè, si no, jo estava rebent inputs allà fora que em portaven a la ferida meva del passat, a tenir molt de respecte a segons quin tipus de comentaris, segons quin tipus de d'actitud,
2: sí,
1: diré.
2: Sí,
1: llavors,
2: s'entén.
1: Clar, i tots funcionem així. De vegades som adults, però funcionem com nens petits. O sigui, és
2: ostres.
1: Com el nostre nen, nen
2: vaja,
1: interior.
2: Sí, que sempre hi és.
1: I està funcionant des de la ferida.
2: Clar.
1: El tema és aquest.
2: Clar, i a més, en situacions, tu dius, no, l'entorn laboral, però també a vegades aquestes reaccions sorgeixen, no, en un conflicte, en casos de pressió, en presa de decisions importants. Clar, suposo que l'entorn també vehicula el model de resposta, no?
1: Clar,
2: entenc?
1: Totalment, perquè en situacions de tensió, en situacions d'estrès, tenim menys temps per decidir, per reflexionar, sinó ja ens movem instintivament.
2: Uh-huh.
1: I per això hem de fer aquest entrenament i ens hem d'obligar, diguem, a donar-nos aquest espai, que pot ser un segon, de dir què està passant, per poder frenar i actuar de forma diferent.
2: Uh-huh.
1: Si no, el meu patró funcionarà de la mateixa manera que sempre.
2: I jo sé que per poder adonar-se, i ho he viscut personalment, i tu també ho destaques, que és que inclús físicament el cos reacciona.
1: Mm.
2: Jo m'he trobat davant d'una situació d'algun comentari que et desubica o que estàs a punt de reaccionar de forma negativa, és, ostres, jo tinc un pessic a la panxa, no? Aquest pessic a la panxa, aquesta pressió al pit, i
1: exacte,
2: això és físic.
1: Exacte, és físic, totalment. Uh-huh. El nostre cos sempre reacciona.
2: Correcte.
1: L'únic que no sempre tenim la capacitat per escoltar-lo o per adonar-nos-en d'allò que està passant. I està comprovadíssim que el nostre cos funciona més ràpid que el nostre cervell.
2: Ja. Una de les claus que tu dius és identificar, quan arriba aquesta resposta automàtica,
1: exacte,
2: de reacció automàtica que no volem, perquè és negativa.
1: Uh-huh.
2: Hem d'anticipar-nos a aquesta reacció, justament trobant-nos amb això que ens indiquen, no? El cos, les emocions. Una mica aquesta és la clau, veig.
1: Uh-huh. Sí, la clau és, primer, com tu dius, que el nostre cos ens parla.
2: Val.
1: No? Doncs si jo estic en una reunió i m'han criticat, o jo sento que m'han criticat, és, què m'està passant?
2: Uh-huh.
1: Aquest nus, per exemple, ahir parlava amb una persona, amb una clienta, que em deia, és que tinc un nus aquí a l'estómac, no?
2: Sí.
1: Doncs, bueno, jo sento aquest nus, vale? No l'obvio, sinó que, vale, què m'està dient? Però això com a de forma ràpida, no?
2: Uh-huh.
1: Què m'està dient? Poso nom amb aquella emoció, per això hem de tindre, doncs, certa formació a nivell emocional, no? Però ni que sigui, doncs, sento malestar o estic enfadat i com puc reaccionar.
2: Val.
1: De forma, tenint en compte també la conseqüència, no?
2: Uh-huh.
1: Perquè si jo estic tenint una reunió amb el meu cap i llavors m'enfado i li solto qualsevol bejarada, doncs potser no és la
2: millor. No, no, no és la millor manera, no?
1: No?
2: Està clar.
1: Llavors és anticipar-me a la conseqüència.
2: Uh-huh.
1: Però per això és important ser coherents amb nosaltres mateixos.
2: Val.
1: I poder tindre aquesta serenor, podríem dir, per observar què m'està passant i contestar o respondre de la manera més adient a mi, de la manera més coherent,
2: val,
1: no?
2: Val,
1: i com deien en l'episodi anterior, de forma assertiva,
2: clar, donant
1: únicament validesa al que jo sento i al que i a la meva resposta, sinó que és interactuar amb l'altre també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, crear un espai de cocreació,
2: correcte,
1: que sigui constructiu.
2: I aquí sí que vindria com una eina, que és aquesta pausa, tu dius respiració, i aquest comptar fins a 10, és la xifra, no? Suposo que és irrellevant. Però sí que és aquesta pausa i aquests moments de reflexió interna, eh?
1: Clar. L'únic que, perquè això passi, me n'he d'adonar de com he reaccionat amb situacions similars anteriors. Doncs davant d'aquestes crítiques, davant d'aquestes suposades amenaces, davant d'aquest rebuig que he pogut sentir, etcètera, no? Quina és la meva manera de reaccionar normalment per dir, això m'està funcionant o no? Normalment veurem que no. Llavors és aquí quan, a la propera que jo senti que rebo una crítica o algo que em sento, doncs, que m'estan em sento com aïllada d'aquest espai de reunió en el que estic, no? En el que estic. Llavors sí que és adonar-me'n que estic sentint aquest rebuig, respirar, ok, és això el que estic sentint, i obligar-me a funcionar, o sigui, a respondre de la millor manera possible.
2: Val.
1: No? I de vegades és respirant i dir-me, això no té a veure amb res de lo que he viscut amb anterioritat, sinó això és un... el meu cos ho està rebent d'aquesta manera, que me sento aïllada, me sento rebutjada, però possiblement no sigui així.
2: No sigui real.
1: De nou, és aquesta història que
2: la meva ment
1: està creant, no? Llavors, gràcies a respirar, puc estar aquí i de dir, venga, tornem-hi.
2: Clar.
1: Doncs ara comentaré tal cosa, ara explicaré allò, ara faré aquesta pregunta, ara jo tractaré d'integrar-me al grup.
2: M'explico? Sí.
1: És funcionar d'una manera diferent al que m'està dient la meva ment.
2: Perquè, clar, després tens com aquesta necessitat de defensar-te, i si no ho fas, no, és com una falta d'autoritat, si hi ha, doncs, en una reunió ja públic, sembla que, no, que tens com una falta d'autoritat i, en conseqüència, la gent no et veurà com de manera autoritària, no? Hi ha aquesta desencadenant de reflexions sempre negatives,
1: sí,
2: que dèiem,
1: sí.
2: I que per això a vegades ens fa reaccionar així,
1: sí,
2: no? Perquè vegin que mano, perquè vegi que lidero, perquè vegi que tinc caràcter i que em defenso, i que davant d'una crítica jo, no per cridar tindré més raó, o sigui, per cridar tindré més raó, no?
1: Sí, i adona't en què estàs dient, perquè vegin els
2: perquè
1: altres.
2: Perquè vegin
1: els altres.
2: Sí.
1: Aquí és hi ha tot un tema, també, eh? O sigui que moltes de les nostres respostes van dirigides cap als altres, cap a quina imatge vull donar.
2: Exacte,
1: no?
2: Quina imatge
1: vull donar, i ara que estem en aquest món tan visual avui en dia, això està, diguéssim, s'està potenciant molt en base a les xarxes socials, etc. Però fa molt de mal funcionar vers aquesta... Què pensaran els altres?
2: Clar. És que inclús, no?, saber reaccionar en aquest tipus de situació de manera reflexiva, com estem explicant i com tu ens aconselles, tenint una resposta assertiva cap a aquell comentari negatiu o cap a aquella crítica negativa, si ho haguéssim de mirar des de fora, al contrari, seria molt més positiu, no?, de com saber, doncs, això, entomar, o com saber reaccionar dins aquesta situació, però d'una manera tranquil·la, asserenada i assertiva.
1: Exacte.
2: És a dir, el canvi és radical i el resultat és radical.
1: Totalment. I això passa per adonar-me'n i decidir quina resposta vull tenir, com vull respondre, perquè si deixo que el meu cos vagi sol, així amb acció-reacció, és que no tenim aquesta resposta assertiva, serena, etc., sinó que ens surt aquella impulsivitat, aquell està a la defensiva, etc.
2: Clar. Escolta'm, i amb el cap, perdona, no sé si és el tema o no, però és que quan parlem, i ja saps que jo sempre vaig molt d'aquells inputs que em van venir al cap durant la conversa, d'aquelles persones que s'autodeterminen sinceres i que les deixen anar tant com raja, no, és que jo sóc molt sincer, perdona, que t'ofenguis, que jo sóc molt sincer.
1: Ja.
2: Saps que, no, tu no ets sincer, tu ets un maleducat o una maleducada.
1: Sí.
2: D'aquesta gent ens hi trobarem sempre. que sí. Les diuen tal com ragen, creient-se també que són molt autèntiques, però que són molt, molt sinceres.
1: Exacte. Aquí és una creença limitant, que no se n'adonen. O sigui, aquí actuen per... Bueno, jo vull entendre que és per inconsciència pura, que pot ser també per ignorància pura.
2: No, i tant, i tant.
1: Llavors, quan parles amb una altra persona, sempre que tu tinguis únicament en compte el teu punt de vista, estàs actuant de forma agressiva. I ja hem dit altres vegades, si no cal aixecar el to de veu, no cal dir paraules malsonants, insultar, etc. Una conversa agressiva és quan una persona posa el seu foc d'atenció en si mateixa, no? Amb el que tu estàs dient. Mira, perdona, però jo et diré com veig això, perquè sóc molt sincera i molt autèntica. No. O sigui, sempre que parlem amb una altra persona o amb un grup, hem de fer ús de l'empatia i fer ús de l'assertivitat, que és jo em poso a la teva pell. Potser no estic d'acord amb el que tu estàs dient, no aprovo aquesta, el que dius o el que tu has fet, etc. No ho aprovo gens, però entenc que davant d'aquesta situació d'estrès que t'has trobat, etc., hagis pogut reaccionar d'aquesta manera. No? Llavors dic el meu parer, no? O sigui, tenir empatia per l'altra persona i respecte, evidentment, i respecte pel meu, per la meva opinió, això sí, però en plan m'és igual, jo necessito dir el que penso perquè sóc molt autèntic, etc. Com tu deies, això és un maleducat, això és no tenir respecte cara als altres.
2: Però n'hi ha molts, eh?
1: N'hi ha molts.
2: Begoña, entre tu i jo, estem rodejats d'aquesta gent en el dia a dia, professional i personal, que et diuen les coses tal com ragen, sota aquesta premissa de que jo soc molt autèntic, soc molt sincer, i jo vaig en contra de la societat perquè jo dic el que penso, no? Bueno, doncs les coses tampoc no van per aquí,
1: Ja, exacte. Llavors, d'aquí la importància de tot el que estem tractant amb aquests episodis,
2: sí,
1: una mirada endintre, d'adonar-me'n què estic sentint, com estic reaccionant, és el que penso, com afecta això que estic pensant,
2: etcètera. Inclús a la reacció d'aquestes persones autèntiques, entre cometes, que per nosaltres una mica és el que estem parlant avui, de la reacció davant dels comentaris d'aquestes persones, és tot això que ara hem explicat, d'aquesta manera reflexiva i meditada en aquells moments de conversa, s'entén,
1: Sí.
2: I poder, doncs, afrontar-ho d'aquesta manera, ni més ni menys,
1: Això és, això és.
2: Que bé.
1: Sí. Però que costa igualment,
2: No, és evident, no costa moltíssim. Fer ràdio és molt fàcil, parlar-ne en ràdio és molt fàcil.
1: És més fàcil.
2: És obvi que després la complicació d'això que expliquem i d'aquests tips que donem i que dones és després aplicar-ho al dia a dia i de trobar-te les situacions que no és fàcil, segurament, i que la gent tampoc no es frustri per això, si doncs en una situació doncs no reaccioni així, o la segona o la tercera, sinó que mica en mica suposo que és un aprenentatge. Com tot el que anem parlant en aquestes seccions, Begoña?
1: Exacte, la paraula clau és aquesta, aprenentatge. Aprenentatge de tot allò que em passa. I podem aprendre absolutament de tot. I cada dia d'aquells errors, d'aquelles equivocacions que fem, etc., podem aprendre, i això no vol dir que l'endemà ja ho tindrem tot resolt,
2: sinó
1: vinga, anar fent,
2: sí.
1: I com hem dit altres vegades, per mi la vida és un aprenentatge continu, és una evolució, i aquí hem d'estar.
2: Si no, imagina't que avorrit seria tot. T'ho imagina't que la primera en surt tot bé.
1: Ja.
2: Què passaria? Seria un avorriment, això.
1: Que seríem tots,
2: sí. No, que seria d'això, de les situacions diverses i de...
1: Ui, només faltaria això, que ens sentiríem tots com a cracs, com a...
2: Aquesta consciència col·lectiva, imagina't, si ara ja una mica
1: ja està...
2: Certs egos són complicats a gestionar, imagina't, si tot ho fessin bé a la primera, No, és ni aquells que creuen que ho fan tot bé a la primera, no ho fan tot bé a la primera, vull dir que no patiu, I la part més important d'això, aquest missatge, aquests consells que sempre donem setmana rere setmana, que són importantíssim, que és això, si algú la situació li arriba a superar, és a dir, creu que ell de manera personal no pot abordar aquestes qüestions, tornem-ho a dir, adrecem als professionals, o en aquest cas tu, que és la nostra professional de capçalera, doncs que s'adrecin amb tu a exposar aquests dubtes o aquestes dificultats que poden tenir en el seu espai.
1: Exacte. Sí, exacte. En els meus espais, o sigui, jo amb la meva formació com a psicòloga i com a coach, el que faig és acompanyar a professionals a posar aquesta mirada internament per endreçar-se i poder guanyar més claretat per prendre decisions amb més solvència allà fora, amb el nostre dia a dia. Llavors, es tracta de... de fer més fàcil aquest assoliment dels nostres objectius, en aquest canvi vital que ens podem trobar, etc. I tant.
2: I sempre és vàlid, eh? Sempre ens hi podem posar, que no posem les excuses d'això, ja sóc gran, jo ja tal, jo ja... No, eh?
1: No,
2: qualsevol
1: sempre,
2: moment
1: sempre,
2: és ideal, exacte, per abordar això.
1: Sí, sobretot en moments de canvi, no? Quan algú identifica algun moment de canvi de feina, canvi perquè vol fer créixer la seva empresa, perquè se sent una mica estancat a nivell professional, canvi a nivell familiar, bueno, qualsevol situació d'aquestes que hi ha força estrès, és un moment òptim i idoni per poder iniciar un procés d'acompanyament. Però si no, qualsevol altre moment és vàlid. Una persona
2: sempre,
1: que vulgui créixer, no? I de vegades diuen, no, però és que jo no em sento malament, no tinc cap problema psicològic, etc. O sigui, no cal tindre un problema psicològic. Jo sempre dic, jo treballo amb persones que estan bé, i sobretot que per fora sembla que tot estigui molt bé, però internament hi ha algun neguit, hi ha alguna preocupació, sí, hi ha alguna cosa que voldrien acabar de resoldre.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Llavors, de dir, vinga, posem-nos-hi a treballar.
2: Inclús sé que passa, que hi ha gent que té remordiments i que té malestar perquè tot va bé. Això també és un punt comú, eh? Yeah. Vivim en aquesta societat, yeah, que tot va com va, i jo, yeah, sé què passa, que hi ha gent que se sent culpable o que pensa que alguna cosa passarà perquè tot està anant bé, eh?
1: Sí,
2: fins,
1: sí,
2: i tot això,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, perquè hi ha una creença limitant també molt extesa,
2: sí,
1: que és, ui, tot no pot anar bé.
2: Clar.
1: Algo em passarà, no? I en lloc de gaudir i disfrutar de la nostra vida quan tot està bé, estem allò preocupats o amb aquell neguit intern de... Ai, segur que he de vigilar perquè alguna cosa passarà. No pot ser,
2: sí,
1: això, no? Però això, de nou, són creences, alguns aspectes que hem incorporat d'altres persones,
2: sí, sí,
1: a nivell,
2: sí,
1: familiar,
2: no, està clar,
1: de la
2: està
1: societat,
2: clar,
1: etc.
2: Està clar.
1: Sí, sí.
2: Sort que tenim cada 15 dies aquí a la ràdio perquè ens ho expliquis i posis una mica allò d'ordre a tots aquests aspectes de lideratge, a través, mm-hmm, també això personal, liderar-se per viure millor en tots els aspectes, com hem destacat.
1: Totalment.
2: Ets molt visible a les xarxes socials, Begoña, mm-hmm, Cartagena. Si la gent et busca, trobarà de seguida a Instagram, pàgina web.
1: Correcte.
2: I és la manera més directa de contactar amb tu, eh?
1: Correcte, sí. A Instagram aparec com a Bego Cartagena.
2: Val.
1: I la meva web també, www.begocartagena.com.
2: Perfecte. Mm-hmm. Molt bé, doncs la gent que no ho dubti a buscar-te i a demanar-te informació arribats al cas.
1: I tant que sí.
2: Gràcies.
1: Molt
2: bé. Ens retrobem en 15 dies.
1: Vinga.
2: Un plaer.
1: Encantada.
2: Adéu-siau.
1: Gràcies, adeu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
4: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, el 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15.

0: Olada, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt ben acompanyada. Avui tenim la sala ben plena,
0: sí, que
1: fa goig, i fa goig també per parlar de temes doncs, d'aquesta importància.
0: Exacte.
1: Avui parlarem de benestar emocional, de benestar emocional a les empreses, i bé, la veritat que no podíem haver escollit millor companyia. Tenim a la Maria José Aguilera de Societat d'Empresa i a Xavier Tobar, gerent de Societat d'Empresa. Ells ara ens explicaran.
0: Ens ajudaran també a parlar de la qüestió del tema que una mica orbita al voltant de la secció d'avui, en general.
1: I després tenim a la Fina Moreno i a la Imma Benages de Fontfragona, centre terapèutic, que també venen a parlar de benestar emocional.
0: Fantàstic.
1: I de tot el que estan fent també, que estan fent molt bona feina.
0: Sí. A més, són veteranes de la ràdio, que ja han vingut, si no una o un parell de vegades, ja heu vingut vosaltres. Gràcies de nou, de veritat. Bé, gràcies a tots per venir, per participar en aquesta secció d'avui.
1: Sí que és veritat que Fontfragona, com a associació, com a centre terapèutic, vosaltres treballeu molt i aneu creant noves activitats que ajuden també els joves a millorar i ajudar a que tot vagi millor i que tot estigui millor, com ara veu fer una coral. Esteu fent moltes activitats. Expliqueu-nos una miqueta què és Fontfragona i ara mateix què esteu fent.
2: Ara mateix continuem fent el mateix que hem fet al llarg dels anys, però aquest tema que avui esteu tractant aquí, estem tractant, sí que és cert que el nivell d'estrès que generen, sobretot una activitat com la nostra, és complicat. Perquè estem treballant a primera línia.
0: Clar.
2: Estem treballant amb nois, amb noies, amb dificultats molt severes, amb trastorns de conducta i trastorns de salut mental, alguns irreversibles, i això afecta a les persones que estem treballant. Nosaltres no podem tenir el luxe d'apartar-nos.
0: Veus?
2: Perquè estem a primera fila.
0: Correcte. Que, també, per sort, se'n parla cada vegada més de qui cuida els cuidadors. En aquest cas serien cuidadors, entre cometes, terapeutes, exacte.
2: Sí,
0: és a dir, que dins la tasca de vetllar i treballar el benestar emocional d'un, podem dir, col·lectiu,
2: d'un col·lectiu
0: doncs, concret i amb unes dificultats concretes i dificultoses, clar, és a dir, no? ajudar-vos a poder treballar amb tots aquests joves. Clar, és una mica jo, rizar el rizo, no?, en certa manera.
2: Totalment.
0: Per part professional vostra, certament.
2: Sí.
0: No sé si us, a la carrera on sigui, on us heu format, us han ensenyat aquest fet.
2: No.
0: De cuidar la vostra salut emocional. No. En general no passa, però en aquest suposo que en aquest servei encara menys, veig,
2: Cadascú busca els seus recursos, la seva forma per anar evolucionant. Clar, en l'equip terapèutic et pots... l'equip terapèutic està pels usuaris, pels nois i noies.
0: Sí.
2: Llavors nosaltres ens toca, batallar amb el nostre dia a dia i trobar també els ajuts externs per poder anar gestionant tot el que suposa el dia a dia d'aquests nois i noies. Perquè nosaltres som referents.
0: Nosaltres
2: hem de ser forts, clars, tenir les coses molt clares, i a vegades les situacions també desborden. Però hi som.
0: No, i tant, i de fa molts anys, de fet, i de fa molts anys.
1: Continua.
2: No, i la veritat també és que hi ha moltes baixes voluntàries de dir, no, això no és per mi, no puc continuar, perquè la formació no és la realitat que després un es troba.
0: Ja, no, està clar,
2: no
0: està claríssim, està claríssim. I sort de la vocació dels professionals com vosaltres, avui perquè estem parlant d'aquest sector, però ho faria extensiu, a l'educació en general, i ara que també està en boga, doncs, últimament aquestes setmanes, el sector educatiu, però hi afegiria el sector sanitari, per exemple, no? Sectors importantíssims que es poden mantenir gràcies a la vocació dels seus professionals. Està canviant, però, una pregunta general. Això està canviant? No sé si per part de l'administració o per part de les empreses privades, si cada vegada sembla que hi hagi més consciència en aquest

0: benestar emocional dels treballadors i treballadores. Què penseu? Per lo que teniu el dia a dia, a tots que treballeu en aquests sectors, o també com a opinió personal, que jo crec que us puc donar el luxe de poder expressar-la, eh? Almenys jo us convido que ho feu. Sisplau.
1: Afegir, el problema moltes vegades és que l'ombra dels fantasmes interns o els dimonis interns és molt llarga per a la gent que fa teràpia, que fa salut, educació. Precisament són els sectors on els índexs de depressió, els índexs d'ansietat, els índexs de trastorns més complexes són més alts. I això és una realitat. I anant en resposta al que tu comentes o preguntes, no, per mi no s'està prenent seriosament
0: encara no,
1: No, es fa molt superficialment, tant és així, o sigui, moltes vegades un psicòleg, per exemple, a l'Institut de Salut, a l'administració pública, si no m'equivoco, no és el principal eina de suport que es dona quan vas amb suport a buscar suport a l'administració pública quan no tens recursos i en tens que anar. Llavors, bueno, dit això, aquests recursos cap endins tampoc existeix. Hi ha molt camí per fer, hi ha molta feina per fer, i crec que sí que comença a haver certa sensibilització, més que consciència, sensibilització. Però perquè, bueno, també fa res vaig estar llegint una última investigació, els índexs de baixa més llargues a les empreses és per temes de salut mental. Si no recordo malament, és aproximadament uns 45 dies. A l'administració se'n van cap al 100, mentre que per les baixes físiques... Llavors hi ha un impacte econòmic que també és molt important. Llavors, encara que sigui per egoisme empresarial o administració, sí que s'ha de començar, o sí que crec que començar un debat de dir com gestionem aquesta nova realitat que no tens forma ni de medir ni de veure, perquè si et trenques una cama ho veus.
0: Clar.
1: Però això...
2: No.
1: Clar, i llavors aquesta gestió ho complica bastant. Jo crec que comença a haver una sensibilització, però queda molt camí per fer.
0: Sí, sí. I des de societat empresa, parlem des d'aquesta vessant, Quan això assessoreu, parleu amb una empresa que comença a tenir una inquietud, no?, cap a aquest benefici social i emocional de l'empresa, ja és un camí, no? És a dir, contactar amb vosaltres ja hi ha un grau de conscienciació per part d'aquella empresa, suposo. Això és positiu, això sí, eh?
1: Sí, correcte.
0: Això sí. Com comença això? És a dir, es posen en contacte amb vosaltres, us traslladen un dubte, un malestar, és a dir, per ajudar una mica, per saber una mica com treballeu vosaltres, més que res,
3: Mira, al final és una mica bidireccional. O sigui, moltes vegades es posen en contacte amb nosaltres, moltes vegades nosaltres som qui apostem, no?, per una temàtica que considerem que és important.
0: Val.
3: I a partir d'aquí pot sorgir la necessitat, no?, perquè està tot arreu. Al final el tema de benestar emocional és un tema necessari a tot arreu. Llavors, com succeeix això? Moltes vegades nosaltres el que fem, sobretot, és escoltar.
0: Val.
3: És anar a les empreses i escoltar una miqueta la seva realitat, no? Perquè a vegades quan parlen de que hi ha falta de comunicació, que hi ha falta d'escolta activa, que hi ha falta de lideratge o del que sigui, no? Darrere tot això hi ha molta més cosa i s'ha de profunditzar molt. I tampoc pots treballar amb una empresa igual que amb una altra, tot i que parles de la mateixa temàtica.
0: Clar.
3: Perquè el perfil de les persones que hi són úniques. Llavors ho has de treballar de forma molt personalitzada, d'una forma molt artesanal, no?, que és la nostra forma de treballar i és com ens agrada, no? I llavors el que fem és treballar molt a mida, o sigui, al final és una casa teva, no?, anar a l'empresa, escoltar-te, saber una miqueta quin és el teu neguit, quins són els teus objectius, quina és la teva expectativa, no?, per què vols tirar endavant un projecte de benestar emocional, perquè vols millorar, no?, aquests aspectes en els teus departaments i amb la teva organització, i llavors desenvolupar projectes que tinguin sentit. Quan parlo de que tinguin sentit, són projectes que estan molt afins a treballar i amb perfils també, no?, d'experts i expertes que tenen aquesta sensibilitat, perquè moltes vegades no és anar a una empresa i explicar què has de millorar, sinó és tenir la sensibilitat de saber on vas i com transmetre-ho. I realment perquè sigui efectiu, no? Llavors fem itineraris, fem projectes, fem formacions, fem consultoria, no?, dins de moltes coses, no? Però en aquesta vessant ho treballem amb molta cura, precisament perquè tenim molt clar també nosaltres com a organització quin és l'impacte real que té.
0: Val.
3: Llavors, prou broma, no? O sigui, realment hi ha malalties que estem tenint, mentals i físiques, que estan molt lligades els pensaments estan molt lligades a com ens sentim en el dia a dia, no? Llavors, hem de realment fer un esforç com a societat, no? Com deia el Xavi, estem amb un... encara amb un llarg recorregut, amb un camí, no?, que s'ha, sí, de, que s'ha de recórrer encara per arribar a el que realment necessitem.
0: Sí, sí.
2: I és ben cert que abans parlant, no?, amb la Imma i la Fina, elles ara estan veient que molts joves que entren a Fontfragona cada cop són més joves i, no?, i cada cop les addiccions també són més fortes. Això, vull dir, ja és un problema que estem veient tant de manera de... amb les, bueno, amb les addiccions, amb les xarxes socials, també, vull dir, és una cosa que cada cop ens menja més i ho tenim més present a totes les cases. Com esteu veient aquests canvis que hi ha?
4: Bé, de fet, aquests joves seran el futur de la nostra societat, seran futurs treballadors, no? Estudiants.
0: Clar.
4: Per tant, és bàsic el tema de la comunicació, és bàsic que aquests joves que ara mateix presenten aquesta problemàtica conductual, problemàtica de salut mental, tinguin aquest suport terapèutic justament per poder-se crear un camí, no? Definir un camí on tinguin un suport a l'hora de ser més independents, a l'hora de tenir aquesta autonomia, no? En el cercle laboral o en el cercle acadèmic. Pensem que és bàsic, o sigui, és un punt de partida perquè seran futurs joves, que és una mica el que esteu exposant. Clar. Vosaltres com a entitat, que seran futurs treballadors, no? I penso que la base de comunicació i de que prendre aquesta consciència de la problemàtica real és...
2: Wow. I com ho treballeu? O sigui, quan arriba, no?, un jove ara, com comença tot el procés?
5: Bueno... normalment arriben en situacions molt límits i hem de tindre, no vull perdre de vista el tema dels nois i noies que estan allà amb nosaltres, però també la repercussió a les famílies.
0: Clar.
5: I això genera, això ha canviat molt també, perquè, bueno, com ha canviat tot, hi ha una... com una batalla de fer comprendre la situació, perquè un veu el mal que està patint a casa, la situació d'estrès, la situació de desgavell general, però la realitat és que les famílies cada cop tenen menys eines. És així?
0: Sí.
5: Cada cop tenen menys eines per entendre, per acceptar, per confiar en que el camí que agafem és un camí que els pot retornar als seus fills o filles a casa. Llavors, això no ho hem de perdre de vista, perquè també, parlant d'aquest, tot aquest tema d'avui, també carrega molt a nivell emocional a les persones que treballem amb els nois i noies. Ells que venen a fer a Fontfragona, a posar ordre al seu entorn, a la seva vida, preguntar-se què ha passat. Molts són reconduïbles, molts són nois i noies que acabaran estudiant, que acabaran treballant, però el que hi ha fora de casa no vol dir que a casa tot sigui un desastre, sigui un caos, no. A casa hi ha unes normes, hi ha una base, hi ha una educació, però quan un noi o una noia posa el peu fora al carrer, porta un mòbil al costat i està pendent d'aquest món, és que tota la prevenció o educació que es pugui fer queda en res.
0: Ah, és poca.
5: Absolutament en res.
0: Sí. Una pregunta, potser és una pregunta estúpida, Fina, Imma?
5: No.
0: És a dir, allò que és abans l'ou o la gallina, perdona, ja dic, potser està mal plantejada aquesta pregunta. Yeah. És a dir, un jove, ara que estem parlant de joves, desenvolupa un seguit de conductes tòxiques. És que no vull errar les paraules, sempre passa el mateix, perquè no vull caure en tòpics ni estigmatitzar. És a dir que un jove pugui caure en conductes tòxiques, addictives, etc., pot venir per una mala gestió emocional o una mala salut en el benestar emocional, o és a qüestió de que hi ha una... M'explico, és a dir, què ve abans, el comportament addicció, barra addicció, o ve aquest o la salut mental, m'explico, eh?
5: Bueno.
0: Què penseu?
5: És una línia molt prima. Però sí que és cert que tot el que ens envolta està determinant molt.
0: Val.
5: Molt, moltíssim.
0: Has parlat de mòbils, de xarxes...
5: Sí, sí, totalment. Uh-huh. Addiccions, ja no parlem...
0: No.
5: D'addiccions com les que hi havia fa 30, 40 anys enrere.
0: Drogues...
5: No, estem parlant d'addiccions a jocs, a, als mòbils. Uh-huh. En un principi, nosaltres mai hem tingut xarxes a dintre del centre.
0: Val.
5: Això era algo que era incomprensible. Se'ns va criticar molt, se'ns va estigmatitzar molt, sí. Però nosaltres el que teníem clar era que desintoxicar-se no és només d'una substància, o no és només un comportament en l'entorn familiar. És que tot això provocava un seguit de malestar dintre la família, un nivell d'agressivitat, perquè si no em dones el mòbil, no em dones l'iPad, si no puc... Vull dir, aquí començava ja, bueno, un despropòsit de comportament, i que el pateixen, en les primeres etapes en el centre, però igual que venen fumant i deixen de fumar, perquè els menors en el nostre centre no poden fumar ni tabac, bueno, ni tabac, no poden fumar res... Però tot és una forma d'addicció que s'ha anat desmesurant molt, molt, molt al llarg dels anys. I quan abans tenies davant a persones adultes amb problemes, a vegades per pressió de feina, per, bueno, per evadir-se de tota la situació que els envoltava, recorrien a les substàncies.
0: Clar.
5: Ara... tot ha canviat. Sí. No és substàncies només. És una pila d'al·licients...
0: D'estímuls.
5: D'estímuls, entre cometes, que, bueno, desemboquen en un descontrol total.
0: Sí. És un tema preocupant, sincerament. Wow. És un tema preocupant. A mesura que anem aprofundint, cada vegada doncs sorgeix això. Sí. Tornem una mica als professionals, que potser també és la qüestió. La Maria José comentava, una de les claus, en aquest cas, de Ciutat d'Empresa és... aquesta artesania, no?, d'adaptar-se a les demandes, a les necessitats de cada empresa, que són molt diverses, perquè no és més, o sí, no ho sé, el producte o l'activitat que desenvolupin, sinó la manera que es treballa, entenc, els equips, etc. Però, clar, en casos com Fontfragona, perquè és molt concret, no? Si ara, per exemple, Fontfragona us ve a demanar ajuda o a demanar-nos consulta, oida, no? Suposo que això també sí que marca una mica la vostra feina o la feina que s'hauria de fer, m'explico.
3: Bueno, sobretot és entendre, no?, en primera instància la situació que tenen elles, que ho estan explicant a més de forma molt entenedora, no?
0: Sí.
3: Al final és una feina no només d'una càrrega devastadora a nivell emocional, és que no només estan amb una càrrega de les persones joves que arriben al centre, sinó ha parlat d'una cosa que és clau, que és les famílies, no? És entendre amb aquestes famílies, no?, que venen moltes vegades amb una gran càrrega de culpabilitat, vale?, davant de com estan els seus fills i filles, no?,
5: sí.
3: I de no entendre molt bé com han arribat aquí, no?, i començar a entendre que han d'aplicar tota una sèrie d'eines, no?, els famosos límits, sí. No?, que moltes vegades estan molt mal entesos i moltes vegades pares i mares no els posem, no?, perquè pensem que ens farà de poli malo amb els nostres fills, i la veritat és que els límits ben entesos és una garantia d'una molt bona prevenció des de casa. També caldria reforçar el sistema educatiu, no? Moltes vegades hi ha molta desmotivació amb la forma en què s'està gestionant, no? Moltes vegades hem de decidir als 16, 17 anys què volem fer, cap on hem d'anar, i moltes vegades encara no sabem ni qui som i encara no estem reconeguts com a persones, no? I quin és el nostre punt fort o el nostre punt dèbil. Llavors, estem exigint a una societat molt exigent davant de molts criteris i unes conductes i unes decisions, potser quan no toca, i per altra banda no estem reforçant a fundacions, associacions que realment estan fent una feina meravellosa i molt necessària perquè tinguin encara més eines per poder tirar endavant, perquè cada cop anem a més. Llavors, en el cas d'elles, si tinguéssim que anar nosaltres, no?, que seria un plaer, realment, de veritat que sí, perquè nosaltres estem molt amb el sector de la salut i és algo que empatitzem, sobretot és generar un espai on hi ha una descàrrega d'aquestes emocions, no?, i de poder-les compartir. O sigui, al final no hi ha res inventat, no? Però sí que és veritat que trobar la forma, no? A vegades externalitzant, de tindre aquest espai, de conduir-ho, de guiar, i de buscar aquesta descàrrega, no?, a través d'un itinerari que tingui efectes, no?, i impacti després a la forma de fer, és important, perquè si elles no estan bé,
0: no, clar, clar.
3: Els nens i nenes, no?, i els pares, les mares, els germans, no?, perquè al final per tota la família és força devastador, no tirem endavant. Llavors, necessitem que estiguin cuidats.
0: Qui cuida els cuidadors, en certa manera.
3: Totalment.
4: De fet, sí, la part de comunicació, com tu has dit, no? O sigui, la comunicació entre l'equip de treball, la comunicació entre els professionals, la comunicació entre els joves, la comunicació entre les famílies, és bàsica, i per això Font Front el que mirem és sempre de reforçar cada espai perquè tothom tingui un espai, el que dèieu, no?, de poder entendre's els uns amb els altres, poder expressar les situacions que estan vivint i poder-los aportar eines per poder superar aquesta etapa de la seva vida.
0: De fet, la Fina ho deia, a falta de recursos externs, que ja han dit que manquen i que encara sembla que mancaran, bé, entre nosaltres ens ajudem, deies, Fina.
5: Sí.
0: Una mica és el que deia la Imma, també, suposo, no? Però ho feu ja de manera estructurada?
4: Sí.
0: Sí? No vull jutjar-ho, si ho feu bé o no, per suposat, eh? Sí, sí, sí. Vull dir, si ja teniu aquest punt de trobada, d'expressió entre vosaltres,
4: sí. Sí, sí, sí, de fet, fem i procurem sempre, perquè pensem que la part de comunicació entre totes les àrees del centre és bàsica, i la part de comunicació, l'equip de treball és importantíssima, i aquesta comunicació és diària.
0: Clar.
4: Sí. La part amb l'equip terapèutic també és una comunicació diària.
0: Clar.
4: La part amb les famílies, busquem aquest espai on ells tinguin el recolzament d'altres professionals que també estan fent la intervenció amb els seus fills i filles, que estan fent procés amb nosaltres, i que puguin tenir aquest espai d'acompanyament i poder expressar neguits, angoixes, qualsevol sentiment o preocupació, i poder-los donar tot el suport necessari.
0: Clar.
4: Sí, sí.
2: Al final sempre estem parlant de recursos, de buscar eines, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Espais, o sigui, al final és el que escasseja, no?, de que ens costa, de que els recursos públics també són, bueno, que són limitats, i al final es van buscant eines com poden per poder solucionar, i espais com Font Fragona.
0: Maria José, Xavi, moltíssimes gràcies, de veritat, per venir i explicar-ho. I el mateix, Fina, Imma, gràcies per venir una altra vegada.
4: Gràcies.
0: Sempre ho dic, no hi ha dos ni tres sense tres, ni tres sense quatre. Vingueu quan vulgueu i sempre estareu convidats. Bé, i vosaltres també, només faltaria,
5: Gràcies.
0: Mireia, a banda d'aquest tema central i prou contundent, com dèiem al començament, tota la informació a través de l'afec.cat.
2: Exacte.
0: I cada 15 dies aquí a la Calaixera, a Ràdio El Vendrell.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
6: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
7: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
6: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

les notícies de les 11, el butlletí, vaja, de les notícies amb la xarxa de comunicació local de les 11, que ens porta ja cap a la tercera i última hora de programa, aquesta darrera part que ens ha de portar fins al migdia i fins les 12, quan sabeu que cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins les 12, ens agrada o intentem acompanyar-vos, intentar portar aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tota la intenció possible, eh? Com solem destacar. A més, una tercera part que els dimarts sempre està encapçalada per aquesta secció. Secció tecnològica, és a dir, la intenció i l'objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, a través de Joan Molinas, de Goyle al Vendrell. A més, avui amb un tema interessant i de quina manera l'abordarem, que també és una de les qüestions importants aquesta setmana. No vull dir res més. Després d'això encara ens quedarà res, una recta final de programa per recollir alguna trucada, alguna petició musical i això justament arribar fins al punt i final quan siguin les 12. Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última part. Som-hi.

0: Joan, d'aquí a prop, sí, tant.
1: D'acord.
2: Jo tampoc, jo sóc de València i de tant en tant vinc al Vendrell a treballar en equip.
1: D'acord, fantàstic.
0: Però som una empresa en remot, sí, però cada X temps, el Pere sí que ve dos dies la setmana.
1: Val.
0: Però els que són de més lluny, al final val, tampoc... Val la pena invertir tant de temps. L'Andrés es fa 3 hores amb cotxe per venir.
1: Ostres.
0: Llavors cada X temps va venint i aprofitant que avui estàvem tots a l'oficina enredats cap a la ràdio.
1: Va, perfecte. Ho preguntava bàsicament perquè sí que és cert que a vegades hem parlat i algun dia ho hem de fer encara més en profunditat, Joan? Goi del Vendrell, què és el que feu, com ho feu, una empresa tecnològica amb seu a la capital del Baix Penedès. I una mica la meva pregunta anava per aquí, és a dir, l'oportunitat de poder treballar en aquest sector, que crec que no és un sector fàcil de treballar-lo fora de la gran capital com és Barcelona, i per això ho preguntava, si és molt estrany treballar d'això al municipi del Vendrell. Estem una mica per aquí,
0: Estem muntant el següent Silicon Valley. O sigui, som la primera empresa, estem muntant el següent Silicon Valley.
1: Ostres, t'imagines? Estaria bé,
0: seria guai. Seria guai. Reus és molt punter en tema tecnològic.
1: Sí?
0: Sí, Reus està fent molt bé la seva feina amb el Redesa i tot el camp tecnològic que hi ha. Hi ha empreses... Bueno, a Reus hi ha... Si no estic equivocat, hi ha IBM, o sucursal d'IBM, estan les d'esquiades... Hi ha empreses tecnològicament punteres i, a més, s'està creant un ecosistema, gràcies al parc tecnològic, on incites les empreses a anar cap allà. De moment aquí no ho estem aconseguint encara, però bueno, per algú es comença. Ho he de ficar la primera pedra.
1: Ja arribarà,
0: Ja arribarà, ja arribarà.
1: I així que segur que és estrany, no?, venir al Vendrell a treballar al món tecnològic per vosaltres. Podeu parlar obertament, No patiu, De veritat, que us veig molt callats,
3: Per mi, més que estrany, és un plaer. Perquè
1: clar,
3: poder sortir de Barcelona de tant en tant, clar, per mi és un regal.
1: De fet, tu fas el cas contrari.
3: Exacte.
1: No, és a dir, marxes a Barcelona per venir a treballar a comarques.
3: I és fantàstic. Jo quan surto de la ronda de dalt i veig tothom que entra i dic ànims, companys, no passa res, jo surto. I
1: després al revés, no?
3: Al revés, exacte.
1: Tu tornes, els altres.
0: I més avui que hi havia vaga.
3: Sí, ha sigut interessant. A banda dels accidents, desafortunadament, que et trobes quan vas amb cotxe, també hi havia vaga avui.
1: Bé. Doncs això, jo estic donant com una pàtina de no sé com dir-ho, així, de simpatia a tot aquest aspecte, Sí. Sé que és una professió, no vull dir dura, però que...
0: Intensa,
1: sí, és molt competencial en el sentit de molta competència, entenc, És a dir, que no, el món tecnològic, per sort o per desgràcia, està arrossegant una onada important de professionals.
0: Sí, i un dels temes que avui veníem parlant, de quins melons volem obrir avui i amb què volem crear debat, perquè com avui no tenim la Sílvia, no podem... La Sílvia és la tertuliana que sempre ve, o que sempre ve amb mi, i és una persona tecnològica, entre cometes, o sigui, ella és òptica...
3: Ah, com jo?
0: Ella és òptica i la diferència d'edat, o sigui, jo sóc d'una quinta i ella és d'una quinta, que deu tenir uns 20 anys més la Sílvia que jo, uns 50.
3: Potser són detalls que no hem de dir.
0: Sí.
1: No, Sílvia és així, Sílvia no l'importa.
0: Llavors, el bo d'això és que s'obren uns debats molt interessants sobre com cada un veu les coses. Llavors, avui és un dels temes que veníem parlant de quina és la nostra visió en el tema laboral i com la tecnologia en alguns aspectes està carregant o està baixant la quantitat de professionals que es dediquen a una sèrie de sectors.
1: Val.
0: I què pot fer la gent, doncs, per seguir sent competent amb això?
1: Correcte.
0: Al final és reinventar-te o morir.
1: Val. És un bon tema poder parlar amb professionals del sector tecnològic, bàsicament, suposo que de la programació, de la informàtica. Jo sóc un ignorant en totes les coses del món mundial, també en aquesta. Jo sé que tecnològicament, això, hem parlat d'enginyers, no?, de programadors, d'informàtica...
0: Sí.
1: Una mica anem per aquí,
0: Avui tenim la gent de cova, que m'agrada dir. O sigui, gent que està davant d'una pantalla moltes hores, creant els productes que a vegades treu feina a la gent. Però que els creem per tot el contrari, que és perquè la gent sigui més eficient i la gent, i que la tecnologia no sigui un problema.
1: Molt bé.
0: Al final és l'important.
1: Val. Sobretot centrats en la intel·ligència artificial, sí. Avui el debat torna a ser aquest, perquè ja ha aparegut en gairebé tots els programes que hem anat fent, que és un tema prou important. I suposo que la intel·ligència artificial, i aquí ja podem començar una mica a fer una mica la tertúlia i començar a parlar-ne, la intel·ligència artificial... A banda d'altres sectors, ja està començant a fer forat el món tecnològic, entenc, i de la programació, segurament, no?
0: Sí. Amb això, jo tinc la meva opinió, i és una opinió de que al final són eines que un ha d'aprendre a fer servir, i com a programadors també ens afecta, com a programadors, a part de crear aquestes intel·ligències artificials, també les fem servir per fer-nos la vida més fàcil.

0: nosaltres. I el món de la tecnologia també està compromès moltes vegades. Ens pensem que els programadors som intocables, no, al revés. Els programadors també estem afectats amb això, perquè quan ja tens una intel·ligència artificial que et fa webs, per exemple, s'està carregant part del sector de la programació, que són la gent que fa webs. I això és important que nosaltres també ens sumem amb aquesta onada i adaptem aquestes tecnologies a la nostra vida. Però jo crec que els més indicats per parlar són el Pere i l'Andrés, que són les dues persones que han fet servir la intel·ligència artificial per produir el que estem produint ara nosaltres, que sense això seria inviable.
1: Sí.
0: Impossible. O sigui, no hi ha hores al dia ni persones suficients sense que se'ns en vagi l'empresa a quiebre, que puguem produir el que estem produint ara sense la intel·ligència artificial.
1: Ostres. Pere, Andreu, estem desitjosos d'escoltar-vos, sisplau.
2: Sí, no, el canvi és brutal. Jo crec que des del novembre, més o menys, ens en van donar compte. Sabíem que els models i les intel·ligències artificials, els agents, estaven sobrevolant-nos, però jo crec que tota la indústria el novembre va fer un canvi.
1: Sí.
2: Va ser un canvi, un punt d'inflexió, en dir, val, podem deixar la màquina sola que vagi fent coses per nosaltres mentre nosaltres en fem d'altres. O mentre en fem 10 a la vegada, mentre... I és el que diu el Joan, la productivitat no ha sigut lineal, si ha sigut exponencial. Realment entreguem més producte, més ràpid, i jo crec que amb una qualitat igual o superior a la que teníem abans. Per tant, és un canvi brutal, i és brutal viure'l, no?, en primera persona. Però, per l'altre costat, t'obre problemes personals. Perquè, clar, justament la setmana passada ho parlàvem amb el Joan, no? I ja no com a cap, no?, sinó com a amic, li deia, tinc un problema. Si la meva feina és programar i ja no programo,
1: què faré, no?
2: I és superinteressant el debat, perquè al final un programador, sí, programa, val, però un enginyer el que fa és solucionar problemes. Llavors el Joan molt bé em deia, escolta'm, tu per què et vas fer enginyer? Per solucionar problemes. Estàs solucionant problemes? Sí. Més problemes que abans? Sí. Més solucions? Sí. Millors que abans? Sí. Doncs ja està, segueix endavant.
1: Aquest debat és la clau, jo crec, no?
3: Totalment.
1: És aquest debat de cap aquí o cap allà, crec, eh?
3: I aquest és un exemple de com el Joan, de manera molt amorosa, ens posa el dit a l'ull en cada una de les confrontacions que tenim, perquè em ressona molt això que dius, Pere, també, perquè em va passar a mi. Jo, persona que no tinc un background tecnològic en absolut, he arribat aquí, doncs, perquè, mira, la vida són decisions,
1: bueno,
3: i canvis de feina que et confronta i diu, vale, jo tinc aquesta llista, no, d'aptituds, coses que jo sé fer perquè és un coneixement que he adquirit, com ho puc complementar? I arriba un punt que, com a treballador, estàs dins de dues situacions. Una de, veig, en aquest cas, la IA, com una eina, o ho veig com un perill. La decisió és de cada individu i dir, com ho vull tractar jo? Ho vull utilitzar per millorar com a professional i poder oferir més valor del que estava donant fins ara? O m'espanto, em faig boleta i començo, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, a rajar en contra, perquè no ens agrada, no ho entenem i no ho volem, no? La resistència que genera, que al cap i a la fi és una cosa que passa a tothom, ja no solament professional, sinó a nivell personal.
1: Tu dius,
3: decideixo utilitzar-ho o decideixo ser de l'altre equip en què ens agrada queixar-nos perquè ens volen treure la feina i no sabem què fer? No, utilitzem-ho com una eina per ser un millor treballador.
1: Clar. O sigui, que sigui una eina en virtut i en benefici...
3: Exacte.
0: I per ser més indispensable. Jo sempre ho he dit, si jo no tingués l'empresa, jo ara seria un obsès de fer-me indispensable en una empresa. O sigui, com puc fer que la meva cadira no me la toquin mai?
3: T'hi pots enganxar.
0: Bueno,
3: és una opció.
0: Sí, t'hi puc enganxar, però poden aixecar la cadira i vindrà l'equip de seguretat i em traurà fora.
1: Sí.
0: És com puc fer servir jo aquestes eines per ser més... imprescindible en qualsevol àmbit.
1: Sí, està clar.
0: Perquè estem parlant de l'àmbit laboral.
1: Sí. Aquí hi ha un hàndicap, perdoneu, Joan, i no és en contra teu ni molt menys, que ja saps, confiança,
0: Tira.
1: Clar, tu aquí també tens el paper d'empresari, que no oblidem que també és un paper fonamental. Tu abans has parlat que potser no seria possible fer la feina amb un capital adient si no fos per la intel·ligència artificial. També és un valor que s'ha de tenir en compte. El valor ètic, moral, si vols, però també l'econòmic.
0: Sí, al final... hi ha moltes formes de produir, i hi ha una d'aquestes formes de produir, que és contractant personal. Contractant personal és un cost fix. Vivim en un país que despedir no és fàcil. No sé si això és bo o dolent, cada un tindrà la seva opinió, però despedir no és fàcil, i has de fer que aquesta persona et produeixi. que a vegades contactes a gent i no produeix.
1: Ja.
0: Això,
1: no, no,
0: en totes les feines passa.
1: Està clar.
0: Jo no estic en contra d'haver de contractar. Jo estic en contra d'estar sobredimensionats en perfils que potser no ens encaixen. Ara estem fent feina que potser no tindríem una persona 8 hores, perquè no la necessitem, però aquesta feina s'ha de suplir. Hi ha molta gent que no vol treballar mitges jornades o té altres projectes, i nosaltres necessitem gent compromesa. Bueno, al final tens una màquina que treballa 24/7, 365, per depèn quines feines, doncs...
1: Val.
0: Doncs fa, però sí, sí, és un tema que el treballador té la seva opinió i l'empresari té l'altra. Els dos són respectables.
1: Sí.
0: Jo com a empresari he tingut experiències a la vida on no he pogut despedir gent, per exemple, perquè no tenia diners per despedir-los i te l'has de menjar, i això a vegades és una putada, perquè això et pot portar a un estat de l'empresa que tens una persona que no et produeix lo suficient, que no és feliç, i hòstia, jo no creo una empresa perquè la gent sigui infeliç, jo creo una empresa perquè la gent que siguem, doncs, ens ho passem bé, visquem bé, i arribem on volem arribar, sigui a l'aspecte que sigui. Llavors,
1: sí.
0: És un tema que és distòpic moltes vegades el que està passant des dels dos punts de vista. O sigui, l'empleat té el seu on necessita aquesta seguretat i l'empresari té el seu on, hòstia, és que si no puc pagar, d'on voleu que... O sigui, no tinc un arbre que faci diners.
1: No, no, està clar.
0: Encara.
1: No. I que no arribi, seria un problema, em sembla, eh? Ens falta l'Andreu, és...
0: Andrés.
1: L'Andrés, perdó, el que t'he catalanitzat. Andrés, no t'heu escoltat encara, què opines? De una mica de tot el que hem parlat, obertament.
4: Bueno, seguint una mica amb el que ha dit Pere, portem des d'octubre-novembre fent servir la IA un poc més... per tasques més complexes i tal. I hem arribat a un punt que ara estem produint tasques en una setmana, per exemple, que abans, igual en dues persones, ens costava 2-3 mesos.
1: Val. De programació.
4: Sí, exacte.
0: Sí.
1: Podem explicar, perdoneu, breument, què és la programació?
0: Sí. Ho has explicat tu, Andrés, o ho explico jo?
4: Sí, explica tu.
0: Al final, la programació, o sigui, qualsevol sistema informàtic, sigui un ordinador, sigui un mòbil, sigui un rellotge, sigui unes ulleres, tenen una cosa que es diu un processador, que és al final el procés. La programació és programar un codi que acaba amb aquests dispositius físics que executen coses. Aquesta cosa pot ser des d'enviar-me un WhatsApp, a mostra'm una pantalleta,
1: val,
0: a digue'm quin temps fa. Al final, això es tradueix d'un codi que entenem els humans, és un codi que tu escrius en anglès, en català, en castellà, amb el que tu vulguis, que amb un llenguatge és com una estructura,
1: val.
0: Estructura. Això, ja hi ha ordinadors que tradueixen aquesta estructura més humana a un codi màquina, perquè la màquina no parla ni català, castellà, ni anglès, ni res, parla uns i zeros. Llavors, si hi ha un codi que es diu compilació, en el llenguatge de la programació, però és compilació, que el que fa és algo que entenem els humans, t'ho tradueixo a uns i zeros, que és el que entén el dispositiu físic. Llavors, el que nosaltres fem és programem aquest codi que, si vols consultar el temps, pues es connecti a on s'hagi de connectar, agafi el temps i el mostri de forma bonica, visible...
1: Amb uns colors, una tipografia, etc. Això és programa.
0: Això és programa. Hi ha molts tipus de programació, de molts llenguatges diferents, amb molts tipus de sistema diferents, però al final és algú escriu un codi que s'acaba executant amb una màquina que fa alguna cosa. Té un propòsit.
1: Val.
0: El propòsit, infinites possibilitats.
1: Perfecte. I això, tornem a l'Andrés, a la programació d'aquestes feines o aquests encàrrecs que us arriben, que comporta molta feina perquè aquesta codificació és molt tediosa, tinc entès, no?
4: Sí, és tediosa i a part ara mateix estem fent tasques, pues, estem implementant, per exemple, una botiga dintre de l'aplicació, hem implementat també que dintre de l'aplicació tu et puguis crear com els teus propis mòduls customitzats i tindré un poc més control de l'aplicació, tot a partir de parlar amb una IA.
1: Val.
4: I tot això, pues, al final és molt complex d'executar una persona o dues.
1: Clar.
4: I la IA ens està donant aquest impuls per a treure, pues, moltes funcionalitats en molt poc de temps.
1: Perfecte. Hem d'entendre que no estem parlant de les IAs que tots coneixem, les més comercials, o sí?
0: Sí.
4: Sí.
1: Podem dir noms, eh? Vull dir, estem parlant de ChatGPT, de...
4: De Clau.
1: Val.
0: Fem servir la tecnologia que hi ha per darrere d'això.
3: Exacte.
1: Val.
0: Sí. És com si nosaltres creéssim el nostre ChatGPT, per dir-ho així.
1: D'acord.
0: Si al final ChatGPT t'ofereix una tecnologia que es pot consumir des de diversos canals. Un canal és el ChatGPT.
1: Val. Que és el més comercial, potser?
0: És la part més consumer, que es diu, que és la part que qualsevol de nosaltres o qualsevol de les persones que ens estiguin escoltant pot interactuar.
1: Val.
0: Zero tècnic.
1: D'acord.
0: No necessites cap coneixement tècnic i saps que hi ha algú allà que et respon. Hi ha un altre canal que també és t'integres via una API. O sigui, jo com un proveïdor extern puc crear-me el meu propi ChatGPT, que és el que hem fet naltros.
5: Val.
0: O sigui, hem agafat la tecnologia de ChatGPT o dels altres proveïdors i els hem fet consumer, que vol dir que qualsevol persona els pugui fer servir amb una sèrie de regles específiques que són les que naltros hem,
5: val,
0: hem fet.
5: D'acord.
0: Però sí, al final són tecnologies,
5: val,
0: normals i corrents que tothom sap fer servir.
1: Val. Perquè, a veure com ho pregunto sense saber-ne, eh? Perquè el motor tecnològic d'aquestes intel·ligències artificials és sempre el mateix o parteix de diferents punts, empreses...
0: Depèn. Aquí, Pere, o sigui, que Pere ens expliqui l'obra d'art que ha creat, que és com, depenent de lo que li preguntis, va un lloc, va un altre...
2: Pere. Sí, va, amb el símil, seguint amb un símil, no? És com si tinguessis... Nosaltres hem fet el cotxe i pots canviar-li el motor en marxa.
5: Uh-huh.
2: I pots dir, aquest motor l'ha fet OpenAI, que és qui ha fet el ChatGPT. Canviem el motor i posem el d'Anthropic, que és qui ha fet Claude. Uh-huh. Perquè cada model és diferent, cada model és fort amb unes coses però dèbil amb les altres, un és més car, l'altre és més barat, un hi caben més coses, l'altre hi caben menys. Aleshores, en uns moments t'interessa enxufar-li un model amb uns uh-huh. altres, però el cotxe, entre cometes, que és el que porta un valor diferencial, no? Pues, el ChatGPT ha fet el seu programa, fa imatges, ara fa vídeos, fa de tot, no? Doncs nosaltres hem fet el nostre pel nostre cas d'ús, pel nostre cas de negoci, no? Per
5: val.
2: Fer webs en aquest...
5: D'acord. Llavors, per entendre'ns, corregiu-me, és a dir, és una intel·ligència artificial goil, no? És a dir, que sí. Us l'heu fet a vosaltres perquè faci les vostres coses.
2: Correcte.
0: Exacte. No? Aquí a l'art és... Entenem també com funcionen cada un dels proveïdors, que sabem quin proveïdor fer servir en cada moment.
5: Val.
0: I ja, depenent del proveïdor, doncs, li escrius les coses d'una forma, li escrius d'unes altres, fas servir unes eines o fas servir unes altres.
5: D'acord.
0: Aquest és l'art. Mm-hmm. O sigui, nosaltres no hem creat la intel·ligència artificial com a tal.
1: La pregunta dels motors era aquesta, que...
0: O sigui, nosaltres hem creat el motor.
5: Val.
0: Sí, sí. O sigui, nosaltres comprem el motor, o fem servir el motor...
1: Que ja existia, entenc, eh?
0: Que sabem que si vols anar en pujada, el millor motor és aquest.
5: Val.
0: Si vols anar en baixada, el millor motor és aquest.
5: D'acord.
0: I si vas en baixada, li fiques cinquena i no sisena, mm-hmm. perquè gasta menys gasolina. O sigui, aquí és l'art que hem fet nosaltres, perquè entrenar un motor, o sigui, una intel·ligència artificial d'aquestes, no tenim ni el coneixement per fer-ho, mm-hmm. ni els diners que calen per
5: poder fer-ho.
0: O sigui, l'última que es va entrenar, que hi hagi dades, i per corregir-me si m'equivoco, va ser la d'Anthropic, que van dir que va costar 10.000 milions entrenar-la.
2: Jo vaig malament.
0: Jo també.
2: No els tinc.
3: No, en moment no,
0: No, encara no estem allà. Encara no tinc 10.000 milions al banc.
1: No tinc el mes, no tinc el mes massa arreglat jo, tampoc. No, per...
0: No. Però sí, l'art que nosaltres hem fet és aquest. És entendre també els sistemes, que som experts en aquests sistemes, i llavors hem determinat que quan una persona vulgui fer alguna cosa ha de fer servir aquest sistema.
5: Uh-huh. Val.
0: Aquesta és la idea.
1: I un cop heu creat, diguem, aquesta intel·ligència artificial de goll, la diem així, sí, perquè suposo que es pugui entendre, té nom per això o...?
0: Es diu Ànima.
1: Ànima. Està ben trobat.
0: Sí.
1: Ben trobat. I un cop heu creat Ànima, vosaltres li dieu a Ànima, vull que em facis... Els encàrrecs us arribin a l'empresa, aplicacions, el que sigui.
0: Els fem servir per tot. Els fem servir des de preguntar quants usuaris hem tingut actius el mes en qüestió, fins uh-huh. a crear una web, crear una botiga, fes-me una web que es connecti amb aquesta font de dades i l'agafi, o sigui, al final és intel·ligent. Uh-huh. És intel·ligent entre cometes perquè al final hi ha una màquina darrere, però com deia el Pere, el punt d'inflexió va ser que el raonament dels models, o sigui, que un model sapigués raonar quasi com un humà, he trobat això, què faig amb això? Doncs t'hi puc tirar per aquí, puc tirar per allà. O sigui, raona ell sol, uh-huh. sempre intentant trobar la millor solució. I amb això, doncs, és com si tinguessis una persona al costat que li pots anar parlant i li pots anar preguntant coses.
1: Clar. I com es programa això? Ho podem entendre, els que no hi entenem?
2: És molt senzill.
1: Sí?
2: De vegades el Joan me pregunta, no? I escolta'm, i això com ho han fet? Com ha acabat, no? Al final, perquè doncs, això, a l'oficina he discutit molt, com faries això? I al final és tot molt més senzill del que sembla, no? És, tu vas al proveïdor, tu vas a ChatGPT, vas a Anthropic, a qui sigui, li preguntes, et dona una resposta i tu li dones eines a la IA. Li dones eines per escriure codi, uh-huh. per llegir codi, per executar codi. I amb això, i la intel·ligència que et donen ells, pues, la IA va fent. Aleshores, tu quan li dius això, no? Fes-me aquesta pàgina web. Pues, com que el seu entrenament s'ha llegit totes les pàgines web del món, sap quina forma té una pàgina web. Que sigui de color negre, i que sigui atractiva, i que sigui no sé què. Pues, ell ja ho sap.
5: Clar.
2: Ja ho sap. I com sí, que li has donat les eines per escriure, per llegir i per executar, pues comença a treballar, comença a fer, li dones el temps que sigui, 10 minuts, 15 minuts, 5 minuts, si és fàcil.
5: Clar.
2: I quan ell creu que ha acabat, et diu, escolta'm, aquí tens el resultat. Fantàstic.
5: Clar. Ostres. Però tot i així, aquesta ànima l'heu d'anar actualitzant contínuament, entenc també. Clar, no? Que deies, no? A vegades ho poso molt bàsic i que s'entengui. Per exemple, ara està de color, està de moda el color negre i d'aquí l'any que ve estarà de moda el color gris. M'ho estic inventant. Que tot això li heu d'anar ensenyant a l'ànima.
2: Clar, és el que deia el Joan abans, no? Al final, tu li has d'anar posant els inputs que creus que són interessants i rellevants per aquell moment. Val. I això és part de la gràcia d'aquest art, no? D'entendre com funciona el model, què pensa... Doncs moltes vegades li has de dir, no confiïs en el teu entrenament i el teu coneixement.
5: Val.
2: Perquè no està bé. Perquè, doncs això, van sortir versions noves, actualitzacions de les llibreries que fa servir, i clar, ell està entrenat amb la llibreria de l'any passat.
5: Clar.
2: I la nova ja ha sortit. I li dius, no, jo et passo la documentació nova, no pateixis, t'ho dono tot. Per aquest client, fer servir aquest color. Ell té, per exemple, hi ha una cosa molt, molt famosa a les xarxes, que és que es pot detectar aquesta fetamia pels colors.
5: Mm.
2: Els models, no se sap per què, tendeixen cap al color lila, blau...
5: I pastosos,
2: púrpura...
5: no? Com uns colors més pastosos.
2: Exacte.
5: No? Que sé.
2: I aleshores, nosaltres tenim una instrucció al prom que diu... No faci servir color lila.
5: Per buscar la diferència.
2: Clar.
5: Que intel·ligent. Clar, tot això ho ha de fer un humà. O arribarà un punt que ja... Que a vegades hem parlat també, Joan, hi haurà, no? Que és aquesta nova intel·ligència artificial que té un nom que jo mai recordo.
0: L'AGI.
5: Exacte.
0: La general, intel·ligència artificial general.
5: Que això també suposo que dona aquest punt d'intriga, no? És a dir, fins ara és evident que hi ha la mà humana al darrere per anar actualitzant, per anar reprogramant, etc. Però hi haurà un moment que l'intel·ligència artificial serà capaç d'autogestionar-se. Que segons tinc entès, ja no hi haurà volta enrere, ja, quan això arribi.
2: Jo sóc molt optimista i crec que no...
5: No arribarà mai.
2: Sí que arribarà, però el problema és que estem molt influenciats per les pel·lícules, per
5: Skynet, a mi sempre amb el cap Skynet.
2: Sí, no hauria de dir-ho, però sí, òbviament tindrem màquines que es milloraran elles mateixes.
5: Uh-huh.
2: I òbviament agafa tot un caire més pel·liculero quan no parlem d'ordinadors, sinó que parlem de robots.
5: Ja,
2: no? Tots hem vist robots que fan coses una mica estranyes últimament, però màquines que s'autoarreglaran i s'automilloraran, això ja existeix a dia d'avui.
5: Sí. Sempre ens ho hem pensat, no? Que la intel·ligència artificial acabarà desenvoluparà un robot o un humanoide,
0: sí.
5: que tampoc no ha de ser així, tampoc. No, per lo que veig, és a dir, no, la intel·ligència artificial potser també té un llarg recorregut en aquest fet, no, de programació, en ciència, en investigació, en assaig, no, en experimentació en general.
0: Amb tot, al final la pots fer servir des de l'altre dia jo se volia sopar una daurada i vaig buscar la intel·ligència artificial, diguem quina és la millor recepta per fer una daurada.
5: Clar.
0: O sigui, no fa falta que sigui només en l'àmbit laboral, sinó també...
2: A mi per cuinar m'encanta.
0: O sigui, clar, com està entrenat amb tota la informació del món i els comentaris de la gent, què opina un, què opina l'altre, doncs et diu, vale, doncs, segons el meu coneixement, no perquè la intel·ligència artificial hagi cuinat una daurada, sinó...
5: No, segons el que jo he pogut recopilar...
0: Segons el que jo he pogut recopilar, la millor forma de fer-ho és aquesta.
5: Clar.
0: I això, com a tot, crearà noves oportunitats laborals. O sigui, ja hi haurà feines que encara no existeixen.
5: Val.
0: Depèn de tots fer-ho.
5: Val.
0: I amb el tema dels robots, és molt controvers, però és que hi ha moltes feines que la gent no les vol fer. I s'han de fer.
5: Ja.
0: Llavors, si la gent no vol dedicar-se a algú ho haurà de fer. I aquest algú a vegades és un robot, perquè l'humà no vol treballar del que sigui. Llavors, aquí és on, bueno... És un tema controvers que...
5: Sí. Valtros, tot i que sou molt joves, jo crec que quan veu estudiar encara no es plantejava la intel·ligència artificial.
0: Ojalà.
5: Clar, suposo que quan estudiàveu a la facultat i tot plegat, clar, aquest debat no hi era. No només aquest debat ètic i moral que hi podem afegir, sinó també suposo que com ho heu anat aprenent? Perquè estem parlant de tecnologies. A Goel, des del passat novembre, no comentàveu, en el món en general estem parlant de molt pocs anys.
0: Sí, 3 anys.
5: Imagina't. És a dir, a nivell professional, com us aneu adaptant aquests canvis tan brutals i bèsties que estan succeint? I després suposo que també una de les claus, no? Les noves fornades, les noves generacions, una mica aplicar aquest debat, no? De cap on ha d'anar aquesta intel·ligència artificial. M'enteneu on va la pregunta, eh? La faig genèrica perquè pugueu parlar tots, eh? Què en penseu?
0: En el meu cas només diré que jo sóc partidari que només hi ha una forma de ser molt bon algú, que és obsessionar-se i estar cada dia fent. O sigui, no pots ser bo amb això. O sigui, pots saber fer servir una intel·ligència artificial. I això és molt fàcil.
5: Uh-huh.
0: Entendre com funciona i fer-la servir bé, hores, ja. No té més.
3: Això també són caràcters, Joan.
0: Bueno, ja, però ell preguntava com professionalment ho aneu fent. Pues perquè estem com una cabra i ens encanta el que fem.
3: Estàs.
0: Estem. Potser no parlaré per tu, però sí, jo amb aquests dos bons homes ens anem enviant cada dia totes les novetats. I cada dia és cada dia que
3: no
0: és
3: havíem
0: cada
3: de crear dia. Controvèrsia.
0: Sí.
3: Jo ho estic fent.
5: No, ho està fent molt bé, ho està fent molt. És una mica la Sílvia avui, eh?
0: És una mica
5: la Sílvia, eh?
0: Avui. Jo, el meu pare, és això, és estar informat de tot i dedicar-li qualsevol temps que puguis tenir.
5: D'acord. I això, i com formar-se amb intel·ligència artificial avui en dia? És a dir, aquests coneixements que el Pere i l'Andrés estan ara abocant, amb la creació d'ànima, per exemple, clar, no sé si heu hagut de fer algun tipus de formació específica o també com el Joan, una mica de manera friki, investigant i prova-assaig.
2: En el meu cas, abans de treballar a Goil, feia el que faig ara a les nits. Uh-huh. Acabava de treballar, feina de programador, normal, amb el Departament de Recursos Humans, una mica avorrit, però bueno, m'ho passava bé, però no veia en quin moment es creuria això, no? Llavors va ser quan vaig començar a Goil, que va ser com, bueno, ostres, m'agradaria estar pagant jo per fer aquesta feina, no? Però és veritat amb el que dius, no? Nosaltres hem anat aprenent a base d'equivocar-nos i d'anar provant i veure què funciona, què no funciona, com això el novembre vam veure que hi havia un abans i un després perquè havíem provat lo d'abans. I ara, amb lo d'ara, hem vist una gran diferència. I és veritat que no hi ha millor moment per aprendre. Perquè amb aquesta gent que avui et fa la feina per tu, et fa la part de programació, que un programador, no ens enganyem, programa molt poques hores al dia. Programava molt poques hores al dia. Havia d'estar pensant, havia d'estar dissenyant, arquitectures, després havia d'estar provant, que només ens treu una petita part. Yeah. No ens treu el 100% de la feina. Llavors, li pots dir, escolta'm, però tot això que t'he demanat m'ho vas explicant. Vull entendre-ho, vull aprendre, vull un llenguatge nou de programació. Doncs explica'm-ho. Entres al ChatGPT, igual que t'explica com fer la durada, t'explicarà com fer un algoritme per classificar o per, jo què sé, pel que sigui. Uh-huh. Llavors, no hi ha millor moment per aprendre, perquè abans t'havies d'apuntar en un curs, havies de pagar, havies de... Òbviament, ara no vull tirar pedres als cursos, que estan molt ben fets, segons quins, però el tema és aquest, que tens una porta oberta a coneixement il·limitat. Aleshores, aprendre ara mateix costa zero.
5: Sí, justament per la pròpia intel·ligència artificial, com tu em dius, és curiós, és veritat, és redundant, però és curiós, és veritat. Sí. I, Carolina, en el teu cas, és a dir, com t'ajuda o com desenvolupes la teva feina amb intel·ligència artificial? Dins a Goil o no, no ho sé,
3: Clar, és que jo el meu primer contacte amb la intel·ligència artificial va ser una feina anterior a Goil, en la que el producte en si necessitava d'aquesta eina per poder sobreviure, per tant no em va quedar altra que primer entendre què era i quina era la motivació per utilitzar-la en aquest producte. Però llavors el que vaig fer, la meva corba d'aprenentatge va ser acceptar el que no sabia. Uh-huh. Jo sabia que tenia una eina, un Ferrari, i no el sabia conduir. Per tant, en aquest cas, jo reconec, i jo sí que tiro l'aire als cursos. Com a usuària, per què no?
5: No espero... O si més, els preus dels cursos.
3: Això també. M'agrada més democratitzar la formació. Llavors, el que sí que em vaig trobar és que tenia una eina que no sabia utilitzar, però la quantitat de cursos que hi havia a l'abast era tan gran que jo no tenia la capacitat per escollir quin era el bo i quin no. Ja no solament el filtre del preu, que ja és una barrera per escollir doncs, el que pots considerar que és un bon curs d'IA o no, sinó perquè tampoc hi havia tanta oferta que al final doncs, vaig acabar fent com els meus companys, preguntant, acceptant que hi havia moltes coses que encara no sabia i la IA em va anar ensenyant mica en mica i fent molta prova i error, però moltíssima. Primer, en l'àmbit personal, per dir ok, estic utilitzant la IA com un buscador de Google o estic fent altres coses. Al principi vaig estar molts mesos pensant-me que era un buscador de Google perquè jo no sabia quines preguntes fer-li i com que al cap i a la fi et parla superbé, et diu coses maques i et dona la raó, ho vaig trobar horrorós, que us ho dic. Ui, a mi això no m'agrada, A mi que algú em doni la raó sempre se'm fa una mica estrany.
5: No, això és veritat.
3: Al final vas passant les setmanes i vas fent preguntes per poder esbrinar en què pot ajudar i al cap i a la fi ho acabes integrant en la teva vida professional un cop li dones la base de ok, això és el que sé fer, això és el que reconec que no sé fer, em pots donar un cop de mà a fer-ho? Uh-huh. I mica en mica et va donant aquesta val. Informació.
5: D'acord, que és això, tornem altra vegada, l'aprofitament de la intel·ligència exacte. Artificial, en aquest cas, dintre la pròpia intel·ligència artificial. És una mica com el metafinès, no? És una mica...
3: I perquè no ens substitueix, sinó que ens complementa. Potser correcte, jo val. Penso, si jo tinc un llistat d'aptituds en les que jo considero o he validat que estic molt bé, uh-huh. potser no faré tant d'ús de la IA. En canvi, d'altres, val. Que... doncs no en sé una castanya, en aquest cas sí, diré, ia, t'escolto, explica'm tot, perquè així es complementa el ventall d'aptituds que puc tenir.
5: Val. Tot i així, avui en dia, encara hem de posar dubte el que ens diu la intel·ligència artificial?
0: Sí, jo
5: ho porto al meu terreny. Periodísticament, absolutament, sí. En la meva feina no pots refiar-te d'una nota de premsa o d'una notícia que et faci la intel·ligència artificial. És més... en aquest àmbit, en el Vendrell, a la comarca.
0: Tampoc et pots enfiar d'una que no et faci la intel·ligència artificial.
5: Ja.
2: Aquí està el tema. O sigui, preguntes a un amic, no? Escolta, què opines? Què penses? Mira, fes això.
0: No, però anem al tema notícies. S'han publicat fake news... a tot i plen, i fake news fetes per persones, ja no intel·ligència artificial, sinó fetes...
3: Se'n diu pensament creatiu.
5: Sí, però està fet amb intenció, no?
0: Amb intenció.
5: És a dir, em refereixo que segurament que tu demanes que et faci una informació sobre la Sagrada... És a dir, que et faci una notícia sobre la Sagrada Família, te la farà perfecta. Però tu li dius que et faci una notícia sobre el carrer que estan asfaltant, m'ho invento, el carrer alt d'aquí al Vendrell, no te'n tocarà ni una.
0: Treu la notícia, Pere, treu-la.
5: Però m'enteneu per on vaig, sí. No? Que també en aquest sentit encara, jo crec que encara en aquest recorregut, sí, o almenys el que jo porto al meu terreny,
0: S'ha de fer, hi ha dues formes de veure que la notícia és bona, bueno, que la informació és bona o no, és, si la busca d'internet acostuma a ficar les referències d'on les ha trobat, uh-huh. Si quan tu li preguntes, busca'm informació sobre la Sagrada Família i fes-me, m'ho invento, un article... en el seu procés de búsqueda ja et diu d'on ho ha tret. Uh-huh. I després a mi sempre m'agrada fer algo, per exemple, ell estava redactant un tema d'un contractual i tal, que deia, según el artículo no sé què, jo no sé l'article no sé què, jo el que li deia és, valida'm que tots els articles que m'has ficat realment diuen això. O sigui, tu ja li dius a l'intel·ligència artificial que s'autovalidi, que és, tu m'has dit una cosa, busca'm si el que m'has dit és veritat o no. I amb això, llavors, ho busca a internet i ho sintetitza. Perquè s'ha donat casos de... temes, sobretot legals, que l'advocat ha presentat un escrit fent referència a articles de la Constitució i de més, que eren inventats.
5: Ja.
0: Aquí és...
5: s'ha d'anar en compte, clar.
0: No, aquí és que l'advocat és un vago i no ha validat...
3: Advocats del món, us demanem perdó.
5: Sí. Bueno, deia tot...
0: Perquè l'advocat diu programador, a vegades els programadors hem fet codi que ens creiem que fa una cosa i que no fa aquesta cosa, perquè al final la intel·ligència artificial no et comprova que el codi sigui correcte, et genera alguna cosa, confiant que aquest algú funcionarà. Però aquí el factor humà o altres intel·ligències artificials ens han de donar la garantia de que això és veritat.
5: Sí.
0: I fer aquest fact-check.
5: Bueno, la pregunta base era aquesta, Vull dir que ja ens podem començar, doncs, a enrefiar de la intel·ligència artificial perquè fa el sector tecnològic, el que es deia la Carolina, en tema de formació, en programació, és a dir...
0: Jo suggereixo que tothom sempre faci un doble check, o sigui, que si tens dubtes o et vols assegurar que això existeixi, que validis realment, que busquis a Google, que destinis 5 minuts, o que inclús li diguis a l'intel·ligència artificial, valida'm que això és correcte i busca...
5: Repregunta, no? Això és molt de periodisme, També repregunta és molt de periodisme.
0: Valida't que això que m'estàs dient és correcte i fes-me una anàlisi de si ens hem deixat alguna cosa o si hi ha un cas que sigui que no és així.
2: Clar, en aquest cas del contracte, la cara del Joan està en aquest contracte. Si això ho porta a on ho hagi de portar i no és correcte...
5: Clar, el Joan tindrà problemes.
2: El Joan tindrà problemes. O en el cas, tu redactes aquesta notícia i dius, va, és una notícia fàcil, la redacto, la passo i la penjo. Uh-huh. Ets tu qui ha firmat aquesta.
5: Sí,
2: per
5: sí,
2: tant,
5: sí, sí, sí.
2: Igual que nosaltres els programadors, doncs el periodista que signa això ha de verificar, ha de posar el criteri periodístic, uh-huh. ha de verificar, llavors a mi no em sembla malament que una notícia estigui redactada, estigui generada, però tu li has ficat el teu xec, sí, està firmada per tu, per tant jo me'n refio de tu.
5: Ja per acabar aquest capítol nostre, que no és el tema, però em fa molta gràcia perquè quan tu fas alguna cerca informativa del Vendrell, les fonts som nosaltres. És a dir, és com també allò de... És a dir, la font que utilitza la IA per autenticitat o no, o recórrer un tipus d'informació local passa per Ràdio Televisió del Vendrell, que és com fa com molta gràcia, no?
0: Això ha passat, de gent que li preguntava coses a la intel·ligència artificial que buscava a internet i llegia o sigui, com està entrenada amb coses d'internet i no sap si allò és correcte o no, clar, et mostra el primer que troba.
6: Sí, sí, sí.
0: I a vegades el primer que troba és fals.
6: Clar.
0: I com ho explica també, com deia la Carolina, com t'ho diu tan clar, convincent...
6: Sí, sí, sí, sí, t'ho creus.
3: Però aquí, sense intenció d'entrar en la vessant filosòfica uh-huh. del tema, ni molt menys, hem de recordar que la IA està hecha a imagen y semejanza yeah. nostra.
6: No,
3: el pensament crític, sí, sí, sí. una IA ni el té ni se l'espera.
6: I tant.
3: És una eina que hem d'utilitzar nosaltres com humans sí, per decidir quines coses ens creiem, en quin grau ens ho creiem i quin impacte correcte. Tenen en la nostra vida.
6: Sí. Que a vegades intentem trobar uns valors a l'intel·ligència artificial que ni la societat actual és capaç d'assumir certs valors, eh? És una mica distòpic, també, en aquest exacte. Sentit.
0: Consejos vendo, pero para mí no tengo.
6: Correcte. Digues exacte. El que jo faci, no digues el que jo digui, però no el que jo faci, en certa exacte. Manera, eh? Ja és això. Exacte. Bé, hem parlat una mica de tot, hem fet una mica de tertúlia una mica àmplia, però jo crec, penso, que amb el que ens hem anat explicant, també la manera, i crec que ha sigut molt útil, per meu almenys, que és una mica com treballeu, què feu, de quina manera ho feu, tot i així, faig el parèntesis altra vegada. Ens quedarà un dia parlar àmpliament de Goil, com a empresa jove del Vendrell tecnològic de com ho esteu fent.
0: Hem de decidir el dia que gravem el programa a l'oficina.
6: Correcte, doncs ho farem ben aviat, tanco parèntesis. Una mica amb el que ens aneu d'explicar, sí que ja ha anat traspuant una mica les vostres opinions, que era una mica el tema de la tertúlia, el debat, entre cometes, d'avui, que és aquesta, jo penso que és la paraula, que és aquesta distòpia que hi ha actualment, en general, de dir, sí, super, endavant, és molt útil, intel·ligència artificial, però sempre hi ha aquest reull, aquesta mirada cap a... hem d'anar en compte. No? Una mica aquesta seria la conclusió, veig, no?
0: I, a més, una altra lectura que a mi sempre m'agrada dir, que és no fa falta estar en una gran ciutat per crear coses grans.
6: Correcte.
0: O sigui, al final estem pensant que, sí, el Pere és de Vilanova, l'Andrés és de València, la Carolina és d'Olot, secundàriament de Barcelona. No fa falta estar en una ciutat per tenir un impacte molt gran. O sigui, jo puc dir amb molt d'orgull que estic pràcticament convençut de que tenim coses úniques al món, perquè de moment ningú les està creant i és molt nou. Algú les crearà en un futur, nosaltres serem els primers. Hosti, això s'està creant des d'un poble, llavors. Això ha d'animar la gent a dir... El poble no és una barrera.
6: No.
0: A vegades són dificultats, però no és una barrera. I la tecnologia et permet crear totes
6: correcte.
0: Aquestes coses.
6: Llavors, els valors...
0: És una altra lectura de... Sí, pots... Si podem ser molt friquis de la tecnologia, que ho som, però... L'altra lectura és, som molt friquis de la tecnologia i tenim coses molt grans des d'un poble.
6: Sí.
0: I la tecnologia ho permet, crec
6: sí,
0: això.
6: Sí, sí, sí.
0: I la intel·ligència artificial ha sigut el canal pel qual podem estar-ho creant.
6: Correcte.
0: És...
6: Que bé.
0: Jo sempre m'agrada fer aquesta reflexió, sigui el Vendrell o sigui qualsevol poble.
6: Sí, està clar, perquè és el cas del Vendrell, però sí que és cert que... Sí. Que no, és sí, realment, sí. Realment,
0: perquè es pot canviar el món des d'un poble. Sí, més, sí. Difícil, més difícil.
6: Més complicat.
0: Més complicat, més... Sí, més traves.
6: Home, Silicon Valley tampoc no és una... o no era una gran urbe, no, en principi?
0: No, Silicon Valley va començar com un descampat.
6: Per això ho dic.
0: Van començar a construir coses allà.
6: Per això ho dic, que una mica és... Que és per quan anem. No sé si voleu fer ja molt ràpidament, que ja estem fora d'hora, alguna reflexió final per part dels...
0: Vinga, bona frase.
6: 3-4. Si voleu, si no, eh? No,
0: sí que volen.
6: Que dolent.
0: Un one-liner.
3: Perquè veieu, eh? Menys mal que queda documentat. Això ho hem de sentir cada dia.
6: Sí.
3: Jo potser el que diria és que hem de perdre la por.
6: Bé, mira.
3: A utilitzar-ho. Hem de perdre la por. Hi ha coses que com a humans no ens ho podrà treure mai ni una IA, ni una màquina, ni res. I crec que són... doncs aquestes aptituds, el que val la pena nutrir i utilitzar i perdre la por, i la clar. Qüestió és provar-ho.
6: Sí.
3: Si no ens equivoquem,
6: no
3: n'aprendrem mai.
6: Correcte.
3: No cal quedar-se a la grada i mirar-s'ho. No, home, no, això no. Vull dir, agafeu un ChatGPT el que vulgueu, proveu, i les vegades que faci falta, però perdre la por, sobretot.
6: Fantàstic, que bé. Andrés.
4: Jo diria que obre l'oportunitat a molta gent, que, per exemple, no tècnica, sobretot, que abans tu tenies que pagar milers d'euros per tindre una web, i ara amb calma i aprenent un poc sobre la intel·ligència artificial pots crear qualsevol producte que, que et puguis imaginar.
6: Molt bé. Bé, gran reflexió també. Pere.
2: Jo igual, jo també animaria a perdre la por i a dir a obrir-ho, a obrir ChatGPT, a obrir Claude, qualsevol, Gemini, i a preguntar què pots fer, què saps fer. Jo quan vam compartir jo la feina feia això. Val, doncs mira, i tot començaré a ajudar a optimitzar, a fer-ho millor... Potser són coses petites, però segur que et pot ajudar.
6: Perfecte. Doncs acabem això, justament.
0: Molt bé.
6: Gràcies a tots plegats.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
6: Que vagi bé.
7: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
10: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
3: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentí de Andalucía.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: Va, posem una mica de música, però ja per, mira, per fer ja aquest tros final, aquesta estona final de programa, quan queden ara mateix 10 minuts i pocs segons per les 12, posant ritme amb la pegatina, amb aquesta última cançó, Con Este Fuego, i que a més ens ha d'ajudar, mira, passar alguna trucada que ja veiem que tenim per aquí, si algú més vol participar encara en aquesta recta final, per suposat que pot fer-ho, pels canals habituals, ja sigui el 977 15 70 69, o a través del WhatsApp al 686-101-101. I de fet tenim ja aquesta primera trucada d'avui. Bon dia.
6: Bon dia, Pere.
5: Hola, Jan, què dius? Bon dia.
6: Mira, estava esperant que canviessi del programa i per veure si podíem trucar.
5: Molt bé, doncs mira, tenim aquesta estoneta final per poder fer-ho.
6: Bueno, doncs llavors posa la cançó que t'agradi més en tu, Pere.
5: Vinga, doncs va, buscarem alguna de xula.
6: I així no cal perdre temps.
5: Vinga, perfecte, no pateixis per això.
6: Però això sí, endavant amb els 4.000 i visca tots els calaixeres. I calaixeres i visca la cuina, Pere.
5: Visca. Gràcies, que vagi bé. Bon dia, Jan, bon dia.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: I aquesta és la cançó que ens deixa triar el Jan Papalet. És una cançó molt xula, perquè hi ha moltíssimes col·laboracions, però quan dic moltíssimes, hi ha molts artistes, no vull dir un número, però bé, moltíssims, formacions catalanes i també espanyoles. És una de les cançons de comiat de La Fúmiga, versionant una de les seves cançons més conegudes, que és Gent de la Mediterrània, doncs ara doncs una mica modificada la lletra d'aquesta cançó i amb aquesta gran quantitat de col·laboracions. És una cançó ben xula i que una mica això, no? La gent de la Mediterrània, que som tots plegats. Doncs va, aquí està. Espero que també t'agradi amb tu, Joan.

I aquesta és la darrera cançó de l'Alfred García, que es diu Mateo. Ja veiem com mica en mica els artistes van per final les seves cançons per l'estiu. I aquesta també ho és, clarament. No, és una cançó xola. I de fet, serà la cançó que ens ajudarà a posar ja el punt i final d'aquesta calaixera d'avui dimarts. Sempre recordant que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. Que vagi molt bé. I això, fins demà. Adéu-siau.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.